que després de diverses missions, els nazis els van posar el malnom de les bruixes de la nit. Amb aquest sobrenom entraran a les pàgines de la història. Quines motivacions tenien per allistar-se en plena guerra? En quines condicions duien a terme les missions? Què sentien quan sobrevolaven les línies enemigues amb només la foscor com a aliada? I un cop acabada la guerra, què va passar amb les dones que integraven el regiment? Avui, a les portes de Troia, seguirem la història d'aquestes pilots des del moment que van pujar l'avió fins a la seva última missió. Benvingudes a les Bruixes de la Nit. Benvingudes a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i també a través de podcast en moltes plataformes on us podeu descarregar els nostres programes. Avui seguir parlant del 588è regiment, que són les Bruixes de la Nit, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem?
0: I ens acompanya de nou la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
2: Hola, què tal?
0: Vas venir a parlar, a fer un primer tastet, a situar-nos amb les Bruixes de la Nit, i avui continuarem amb la seva història. Podries fer una breu recapitulació del que vam parlar en l'últim programa?
2: I tant. Per fer un recordatori, el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, o conegudes com les Bruixes de la Nit, es van crear a l'octubre de 1941 a causa de la inestabilitat política i l'amenaça militar que es va crear a partir de l'avenç nazi en l'operació Barbarroja en territori soviètic. Llavors, aquest regiment, conjuntament amb els altres dos, el 586è i el 587è, va ser molt ràpida i pràcticament 9 dies més tard de la seva autorització, els regiments d'aquests regiments femenins, els pilots, navegants, armeres, enginyeres, etc., i estaven viatjant cap a Engels, espai on es formarien per ser part de l'Exèrcit Roig. Mesos més tard, el juny de 1942, van realitzar la seva primera missió a vols dels antiquats Polikarpov PO2. I si vols saber més informació sobre la formació dels regiments i dels motius que van portar Stalin o no a la seva formació, doncs escolta el programa anterior, les pilots del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: ja som aquí a les portes de Troia i avui ja sí que tancarem el tema de les bruixes de la nit. Per tant, ens queden moltes històries per explicar-vos, però abans d'entrar a l'acció parlarem d'aquestes dones que formaven el regiment. Joana, quines van ser les motivacions que van portar aquestes dones a allistar-se com a aviadores i bombarderes?
1: Una de les primeres motivacions que van portar la mobilització massiva de dones soviètiques voluntàries, a més cap al front de batalla, jo crec que té una mateixa arrel, que és la defensa de la pàtria i la propaganda entorn a la seva defensa. Ja des dels anys 20, la URSS va apostar per la construcció d'una nova societat soviètica seguint els valors socialistes i comunistes, i per tal de consolidar aquest missatge es necessitava crear un nou tipus d'home i de dones que s'adequessin a aquesta nova societat i que, per tant, defensessin el missatge que volien defensar, que era la igualtat de gènere, la disciplina i el sacrifici.
2: I com es produeix aquest canvi tan de cop, no?, entre cometes, en la societat soviètica?
1: Pues es dona a través de la propaganda, sobretot aquella publicada en els mitjans de comunicació per als infants i els joves, per tal de modelar a les ments més joves amb la idea de crear un sentiment de pertinença de grup i de codi d'honor seguint les bases ideològiques de la nova Unió Soviètica. I si tenim en compte el moment de formació de les bruixes de la nit i també més o menys l'any que van néixer les pilots del regiment, podem veure que elles van veure d'aquesta propaganda, que eren petites i joves, quan els hi van aparèixer tots aquests inputs de pertinença de grup. Llavors, si aquesta construcció o si es construeix una societat soviètica basada en la igualtat i el sacrifici, doncs el més lògic és pensar que aniran a lluitar per la defensa d'aquesta pàtria que està sent amenaçada per l'enemic.
0: Molt bé, i en el context on ens trobem, de ple amb la Segona Guerra Mundial, tota aquesta propaganda de la construcció d'una nova societat soviètica doncs agafa embranzida i s'intensifica, no?
1: Sí, sobretot això a partir de l'operació Barbarroja, el patriotisme s'accentua moltíssim, ja que ho van veure com una veritable traïció a la Unió Soviètica, ja que suposava el trencament del pacte de Ribbentrop-Molotov, en el qual era un pacte de no agressió entre la potència alemana i la soviètica, i a més l'entrada imminent de les tropes nazis va afectar unes 200 persones ferides o assassinades en els primers moments de l'ofensiva. Per tant, l'operació Barbarroja es va veure com un veritable atac al cor de la Unió Soviètica.
0: Recordem als nostres oients que també tenia un programa sobre el pacte Molotov-Ribbentrop, el pacte de no agressió germano-soviètic, ja també unes quantes temporades, per si això que us està dient ara la Joana algú li peta el cap, com? Que comunistes
2: i nazis.
0: Que els soviètics i els nazis van pactar, doncs sí, i va ser aquest famós pacte de l'agost del 39. Tenim un Troia dedicat al tema, per tant us podem remetre a Spotify, si voleu, per descarregar-vos-el o la botiga de...
2: Com es deia la pometa?
0: Cabron.
2: Com es deia? És que no me'n recordo.
0: Apple Podcast.
2: Molt bé, sí senyor.
0: D'acord.
2: Ens has anat avançant, Joana, com tota aquesta propaganda va animar, no?, a tantíssima gent a allistar-se, sobretot en aquest cas a les dones, però anem a concretar una miqueta més, no? En quina línia anaven tots aquests missatges?
1: Val. Bueno, la línia era la de captivar el conjunt de la població per anar a lluitar al front ja des del 1941. L'objectiu central dels mitjans de comunicació soviètics era repartir l'odi cap als alemanys feixistes i que els treballadors soviètics rebessin aquest missatge. Llavors, la propaganda soviètica anava en la línia de lluitar per l'alliberament de la mare pàtria que estava sent atacada per l'enemic alemany en la Gran Guerra Patriòtica. Llavors, el missatge bàsicament era que el perill avançava ràpidament per terres soviètiques i que amenaçava la seva identitat com a soviètics. I arran d'aquest missatge es va aconseguir fomentar encara més aquest patriotisme soviètic que ja venia des de la dècada dels anys 20 i va causar una gran amb mobilització de la població durant la Segona Guerra Mundial. I un exemple molt visual d'aquest fet, que no el podem veure aquí, però el podeu obrir al telèfon.
2: I el penjarem a les xarxes. També.
1: És el d'un pòster propagandístic soviètic on apareix una dona atractiva, de mitjana edat i amb expressió sèria, i en el que es pot llegir "La mare pàtria ens està cridant".
0: La mare pàtria ens està cridant, que és l'estàtua famosa que també hi ha a la ciutat de Volgograd, a l'antiga Stalingrad, una de les grans estàtues del món. He tingut la sort de veure-la, és al·lucinant, i que fa referència a tot aquest missatge de mobilització de la societat i en defensa d'aquest atac nazi a les terres soviètiques, a la Gran Guerra Pàtria, que com molt bé ha explicat la Joana, doncs és com li diuen els soviètics a la lluita que entre el 40 i el 45 van lliurar contra els nazis. Doncs, de fet, com dèiem, doncs, d'aquesta imatge, a més del que ja hem parlat, què en podem extreure, Joana?
1: Bueno, a partir d'aquesta imatge podem veure que la URSS intenta apel·lar a la lleialtat dels homes i de les dones com a defensors de la pàtria, i en aquest cas la pàtria és representada com una dona que podem entendre que també serveix per valorar i sobretot incentivar la contribució de les dones en la guerra i que, com a missatge, que les dones també lluiten per la defensa d'aquesta mare pàtria. Tot i així, és evident que el que va portar la mobilització voluntària de les dones soviètiques és la propaganda i el patriotisme que ja venien rebent des de ben petites i des de ben joves. I, de fet, en el que diu la tinent Polina Hellman, que era una de les membres del regiment, tothom era patriota i, per tant, el més natural, aquesta filosofia, era la d'anar a lluitar contra l'enemic que estava amenaçant la seva pàtria.
2: Molt bé, la propaganda és forta, el missatge no pot ser més clar, però el que ens interessa aquí és anar una miqueta a la microhistòria, no? Una miqueta més, a veure si podem veure si aquestes idees realment van calar a les nostres aviadores. És possible? Tenim testimonis de primera mà?
1: Doncs la veritat és que sí, i de fet ho podem tenir en dos testimonis, com és la tinent Serafima Mosova-Taranenko, que era la subcomandant del regiment, que afirma que nosaltres fèiem una tasca senzilla, la nostra feina era defensar el nostre país d'alliberar-lo de l'enemic. I això també ho veiem amb Maria Smirnova, la comandant d'un dels esquadrons, que deia: nosaltres defensàvem la nostra pàtria justa, la nostra gent, a qui els feixistes han trepitjat.
2: Molt bé, i a part d'aquesta idea tan recurrent, no?, d'aquesta idea de la Gran Guerra Pàtria, no?, sobre un tema del qual en Sergio va fer un programa sobre la batalla de Stalingrad, un programa de fa molt temps, però un programa superben documentat, i de fet ens deu alguna continuació. Mm-hmm. Però bueno, algun dia arribarà. Mm-hmm. Tots l'estem expectant.
0: I tant.
2: A part d'aquesta idea, no?, de defensar la mare pàtria, hi havia alguna altra motivació que impulsés a les dones a allistar-se?
1: Doncs sí, una altra gran motivació era el revengisme. Nombroses dones que havien perdut els seus marits, germans o fills durant la guerra a causa de l'avenç de les tropes nazis van decidir justament presentar-se com a voluntàries dels esquadrons d'aviació, entre altres, pues, per venjar la mort dels seus estimats, com pot ser el cas de Yevdokia Nosal, que va perdre el seu fill recent nascut justament a un bombardeig a un hospital de Bielorússia, i ella va decidir presentar-se com a pilot no per tal de defensar la pàtria, sinó per venjar-se d'aquells que havien matat el seu fill.
0: Ara, pàtria, maternitat, dones, tot acaba relacionat?
1: Doncs sí, perquè aquesta voluntat de revenja també es pot lligar amb la pàtria i la propaganda que es va generar entorn al concepte de maternitat. Així doncs, la propaganda soviètica va potenciar molt la figura de la mare com a representació de la mare pàtria, i per tant les mares van representar un nex entre el que seria la família i la nació, l'amor cap a la família i l'amor cap a l'estat. Per tant, podem entendre que les mares soviètiques, com Nosal, a qui hem mencionat abans, van anar a lluitar amb una doble motivació: la de defensar, venjar-se dels seus fills o estimats morts, i també protegir i defensar i venjar-se a la seva pàtria.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: quina música, eh? Hosti, tu, podria ser ben bé un videojoc, eh?
1: Sí, eh? El Total War, no, War Thunder, això.
0: Qualsevol d'aquests.
1: Però no, és la música d'una pel·li que segurament ningú coneix, que es diu The Rote Baron, el Baron Rojo. Crec que és una pel·li alemanya. Surt la Lina Hadi, que és la Cersei de Juego de Tronos, però la banda sonora crec que encaixa molt bé amb l'aviació, bueno, que el Baron Rojo era pilot. Llavors...
2: I de fet, en van parlar en un programa sobre els primers aviadors de guerra, que el va fer l'Alberto fa temps, que era... Ho plantejava, no? Ell es comprant cap a casa una miqueta, no? Com els duels de medievals, no? Els duels de cavalleria, que eren... Bueno, que era, tenia aquesta èpica, no? Tots aquests discursos, moltíssima propaganda, vull dir que es converteixen en personatges famosos, etc. Que recomanem també, si el voleu escoltar.
0: Digues. Aquí la portada de Der Rote Baron,
2: sí... Mm?
0: Bueno, pues, es pot trobar per Amazon a un preu desorbitat, no sé per què. Deu estar descatalogada, poder, no sé, que és estrany, però vaja, que no ens està enganyant la nostra convidada.
2: Que ho ha hagut de comprovar.
0: Existeix.
1: Sí, l'he vista.
2: Vale. Molt bé, fa dos programes i mig gairebé que estem parlant sobre les bruixes de la nit, no? Les bruixes de la nit, però encara no sabem per què s'anomenen així. I a l'anterior programa ens vas avançar, que potser ens ho explicaries en aquest, així que, Joana, potser ja és hora, no, de pagar els seus deutes.
1: I tant, crec que és el que més em va agradar descobrir del meu TFG, i és que el mal nom de Bruixes de la nit, que havia de ser un mal nom, el van proposar els nazis. Ells els deien, perdoneu el meu alemany, Nachthessen, i que evidentment es pot traduir aquest sobrenom com algo pejoratiu, sobretot des de la perspectiva nazi, i sobretot si entenem la visió que tenien de les dones, la societat nazi. Per ells, les dones quedaven relegades a les tasques auxiliars, i evidentment veure dones pilot era com algo que no es podia entendre dintre la mentalitat nazi, i per tant les bruixes de la nit eren algo fora de lo normal. I de fet, com es solen anomenar aquelles dones que fan coses extraordinàries i fora de lo normal? Bruixes. Llavors, si tenim el fet de que volaven de nit, doncs ja ho tenim, bruixes, volen de nit, de la nit, bruixes de la nit.
2: I a més, perdona, però els avions estaven fets de fusta com les escombres.
1: Sí, llavors... tenien tot, només els hi faltaven els gats per allà. Però sí, ho tenien tot. Tot i així, també és molt xulo que les pilots ho van saber portar al seu terreny, i tal com diu Serafina Mosto Veteranenko, de qui hem parlat, els alemanys van començar a dir que eren bruixes de la nit perquè semblava impossible matar-nos o abatre'ns. O sigui que, al final... és guai el significat.
0: Molt bé, doncs entrem ara sí de ple a l'acció i anem a comprovar per què es van guanyar aquest sobrenom de Bruixes de la nit. I començarem a parlar de les missions. Com abordem això, Joana? Ens pots donar algunes xifres?
1: Les Bruixes de la nit, tal com hem anat dient, van realitzar la seva primera missió el juny de 1942, només uns mesos més tard de ser entrevistades, seleccionades i entrenades per les autoritats soviètiques, i el seu servei va finalitzar entre l'abril i el maig de 1945, per tant el regiment va estar actiu durant 4 anys de guerra. I la seva tasca va ser tan constant i contínua que van arribar a assolir un total de 24.000 missions de combat al llarg del conflicte.
2: Déu-n'hi-do. I dins d'aquestes 24.000 missions de combat, per on van volar més o menys les bruixes de la nit?
1: Doncs van volar per tot el territori soviètic, i per posar alguns noms, doncs van participar a la batalla de Stavropol, a Cuba, a Crimea, a Kerch, a Mogiliev, a Minsk i altres localitats de Bielorússia, Polònia, Prússia, etc. Per tot el territori soviètic van anar.
0: I de les missions més significatives de les bruixes de la nit, amb quines destacaries o quines creus que val la pena que ens hi aturem?
1: Jo destacaria el que va ser la defensa de la península de Taman del 1943, perquè la seva defensa va ser tan significativa que el regiment va ser rebatejat com a 46è regiment d'aviació de bombarders nocturns de la Guàrdia de Taman.
2: 46è és millor que 488.
1: 588.
0: Molt bé.
2: 588, perdó.
1: És complicat, és complicat. Bueno.
2: A l'anterior programa ho vaig fer millor.
0: Ara ja, avui no has tingut tantes hores, que he caigut a la segona.
2: És veritat, i mira que m'havies dit coses maques i tot, per haver-ho fet en l'anterior.
0: No, ja... no passa res, ets humà.
2: He perdut el prestigi, no passa res.
0: Molt bé, doncs el fet de ser rebatejat com a 46è regiment d'aviació de bombarders els fa... és per alguna cosa en especial? Diguéssim, com és un bombardeig d'aquesta gent?
1: Vale. Els bombardejos nocturns del 588è o 46è tenien l'objectiu sobretot de castigar i desgastar l'enemic. I si recordem que en el capítol anterior vam parlar dels avions, que els Polikarpov eren molt lleugers i, en conseqüència, les pilots podien arribar a bombardejar els seus objectius de manera molt sigilosa i, per tant, els nazis no sabien que les tenien a sobre. I, clar, això els feia estar paranoics totalment.
2: És, o sigui, l'únic avantatge d'aquests avions és que no feien soroll.
1: Exacte.
2: No? O sigui, a part de no tenir cabina, de no tenir ràdio, de no tenir armes defensives, de no tenir paracaigudes, és que no feien soroll, no? Llavors, en aquests bombardejos van consolidar alguna tècnica concreta que repetien en els seus atacs?
1: Sí, de fet es van promoure diverses tècniques i tàctiques, tot amb la intenció de desconcertar l'enemic. La tinent Paulina Hellman explica que una de les tàctiques era la de mobilitzar dos avions cap a un mateix objectiu, de manera que mentre un atreia tots els reflectors i canons antiaeris, l'altre planejava sobre l'objectiu amb el motor alentit perquè els alemanys no el poguessin escoltar i els bombardejava. Llavors els nazis no s'enteraven de que tenien l'avió a sobre. I sí que va causar un veritable estrès a les files alemanyes, ja que no sabien en quin moment els vindrien a atacar. I a més, les missions també tenien l'objectiu de destruir aquells aparells estacionats a aeròdroms alemanys, així com dispositius de combustible, les municions, els vivers, tot per dificultar el sistema de transport i subministrament alemany i no tant per ferir els soldats.
0: Mm-hmm. Abans has parlat de 24.000 missions al llarg de la guerra, però com eren de recurrents? És a dir, entre una missió i l'altra hi havia molt espai de temps, no? Com era això?
1: Bé, les missions van ser constants durant la guerra, fins i tot en moments de males condicions climàtiques, i de normal es volava una mitjana d'entre 5 i 10 missions cada nit, i de fet en alguns casos i de manera extraordinària es va arribar a 15 missions a la nit. I aquests bombardejos duraven uns 40-50 minuts, per tant tenien molt temps durant la nit per anar fent bombardejos, i a més aquests aeròdroms eren mòbils i els podien moure al front de batalla, llavors ho tenien allà al costat i anaven i venien. També cal dir que el nombre de missions variava segons l'època de l'any i sobretot a causa de la foscor estacional, i per exemple a l'agost-setembre les missions es reduïen a unes 5 per nit, ja que la nit era més curta, però en canvi a l'hivern doncs, podien arribar a fer 12 o 14 perquè tenien molta més nit de marge. El que sí que està clar és que aquestes pilots descansaven poquíssim, i de fet algunes d'elles, al no poder descansar entre missió i missió, el que feien era dormir i estar a la cabina de l'avió fins que ja havia sortit el sol, que ja podien descansar.
2: Molt bé, recorrem entrenaments de 12 hores al dia, ara 5 missions o més missions, 14 missions per nit, vull dir que la vida era intensa. Si et sembla, Joana, comencem a ajustar una miqueta el focus de la narració. Ara ens has explicat una miqueta com era una missió, quines tècniques utilitzaven, i ara comencem a ser una miqueta més concrets. I la pregunta és, com vivien les pilots? És a dir, elles, des de la seva visió personal, des de la seva perspectiva personal, com vivien totes aquestes missions que ens has descrit fins ara?
1: Bé, com ja heu pogut anar imaginant, les bruixes de la nit van estar sotmeses a una fatiga i a un estrès constant durant els 4 anys que van estar actives, sobretot a causa de la manca de son, però també de les dificultats amb les que es trobaven a cada missió, perquè recordem que els Polikarpov eren uns avions horribles. I cada missió ja era prou estressant i era molt fàcil encegar-se a causa dels reflectors i de les explosions dels canons antiaeris, i això fa, i a més, si li sumem que volaven de nit, això feia que les pilots i les navegants es poguessin desorientar molt fàcilment durant les missions. I això podria causar algun accident greu, ja que els hi costava distingir la terra de l'aire, ja que no veien res. I a part de la desorientació, la pólvora també els causaven problemes a nivell físic, com tos o incapacitat per respirar.
0: I tot això mentre els nazis les intentaven matar.
1: Clar, evidentment eren un gran culpa els nazis, i ho havien de compaginar amb el fet de no ser vistes pels reflectors alemanys, i tot no es calmava quan llançaven les bombes, sinó que havien de tornar cap a l'aeròdrom una altra vegada, i això també era un veritable repte, perquè tal com he dit, eren camps auxiliars molt poc preparats i molt al front, i per tant no es podien utilitzar grans llums d'aterratge perquè si no els alemanys les veurien i anirien fàcilment cap allà. Llavors havien d'aterrar pràcticament a les fosques i només tenien com a llum llanternes de querosè o els llums davanters d'alguns cotxes.
2: O sigui, situacions totalment surrealistes. O sigui, si us ho esteu imaginant, és una bestiesa, no?, en quines condicions volaven, en quines condicions aterraven, perquè, clar, aterrar un avió d'aquests també ha de tenir la seva dificultat. I, clar, hem parlat de desorientar-se, però, clar, és que si l'avió era de fusta i teles, poc radar i poca cosa devia tenir. Vull dir que també, déu-n'hi-do. I les bruixes de la nit com superaven tot aquest estrès, la manca de son, etcètera?
1: Pues francament no ho van superar.
2: No
1: ho van superar. Ja ho veurem més endavant, que tots els problemes mèdics que van tenir a partir d'això, però és que era una tasca molt complexa i angoixant. anaven de missió en missió sense poder descansar i amb un gran estrès. I, de fet, tot això s'acaba traduint en problemes d'atenció i de dificultats per conciliar la son. I tal com narra Marina Smirnova, nosaltres dormíem de 2 a 4 hores cada nit durant els 4 anys de guerra, és a dir, poquíssim. I aquesta son podia arribar a ser fatal, ja que es podien adormir pràcticament mentre volaven. I per pal·liar aquesta situació, una mica un pegote, es van prendre mesures com fer torns durant les missions, de manera que mentre la pilota estava desperta a l'anada, la navegant estava desperta a la tornada, i així es podien compaginar una mica el de dormir, però poc dormien.
0: Tant homes com dones de la Segona Guerra Mundial estaven exposats a tots els riscos i les condicions adverses que ens has anat explicant fins ara. Joana, les bruixes de la nit vivien algun perill afegit pel simple fet de, a més de tot això, ser dones?
1: Jo crec que sí. A part d'aquest estrès, o sigui, que sobre... Sí. Que partien una doble amenaça, sobretot relacionada amb el seu gènere. I, de fet, això es veu en el moment que s'exposaven a la captura de les tropes nazis i on podien ser torturades, però també violades. I això ho podem entendre si entenem la situació de les dones de l'Alemanya nazi, ja que, tal com he dit, aquestes van quedar relegades a tasques auxiliars i domèstiques, i per tant veure una dona pilot era quelcom inusual. I si això li sumem les ànsies...
0: Sí, perdona, que t'interrompi, però si a la Magda Goebbels veu això, li dona un... Hauria ser com el seu dimoni, veure dones amb un avió...
2: Eslaves.
0: Home,
1: clar.
0: Infrahumanes, no? Que són els que els nazis pensaven dels soviètics, perquè en fem la idea, no?
1: Sí.
0: El paradigma de la dona nazi, que és la dona de Joseph Goebbels, Magda Goebbels, no?
2: I de fet, la idea aquella de les tres cases, no? La de que era cuina, església i fills. Vull dir que és una idea de l'imperi alemany i que encara... O sigui, que és heavy.
0: Clar. Tot l'oposat en el seu ideal, bueno, el feixisme i el paper que li otorguen a les dones en aquests règims, no?
1: I tant. I si això li sumem les ànsies de dominació nazi i el deshonor que podien sentir els nazis al ser atacats per dones, pues, evidentment que la por de ser capturades, agredides i violades estava ben fonamentada.
2: I llavors, davant d'aquesta segona por, no, per una qüestió de gènere, prendran mesures, tindran idees, com ho afrontaran elles?
1: Doncs prendran algunes mesures al respecte, com expliquen Nadesa Popova o Claudia Deryabina, que van apostar per mesures preventives més radicals, com la d'acabar amb la seva vida abans de ser capturades per l'enemic. De fet, en paraules de Deryabina, diu, vam decidir que era millor estar allà a l'avió abans de ser fetes presoneres, no volia ser una bruixa de la nit al captiveri, estarien condemnades a la tortura. També cal dir que van ser poques les pilots que van caure en mans dels nazis, de fet se'n desconeix si van ser violades o torturades, però la por era ben fonamentada, sí.
0: Uh-huh. I segur que, de fet, un regiment, en aquest cas un regiment femení, era el punt de mira de molts ulls a l'hora de ser jutjades, oi?
1: Sí. O sigui, alhora de que tenien la pressió dels nazis, també tenien una doble pressió, però en aquest cas potenciada pels seus companys masculins i el conjunt de la societat soviètica, ja que el 588è va acumular molts transmissions i molts mèrits de guerra, sobretot per aquesta necessitat de provar-se, de demostrar que podien fer-ho. De fet, com diu la cap de personal del comandament Irina Rakovolskaya, afirma que si feien moltes missions era per entusiasme i per provar que podien fer de tot. Uh-huh. I si bé les missions entre homes i dones no eren tan diferents, ja que se'ls demanava el mateix, la veritat és que els regiments femenins sí que estaven molt més organitzats, disciplinats i, de fet, que els feia ser dignes i lluades i respectades, tal com afirmen oficials com Vladimir Lavrinenkov o Valentin Markov. I aquesta disciplina i determinació del regiment era per tal de desmentir molts dels prejudicis que segurament tenien els seus companys masculins sobre elles.
2: Bueno, i també és sorprenent, no?, perquè de fet crec que és dels únics estats, no? Sí que hi havia altres estats amb dones aviadores, com per exemple crec que havien parlat dels Estats Units, però amb unitats molt més reduïdes, amb coses molt més anecdòtiques, no?, potser, però i a l'anterior programa ho van comentar bastant, però tota la publicitat que es fa d'això, i no només de les aviadores, sinó de la Lyudmila Pavlichenko, no?, de tota aquesta gent que són dones, no?, que van al front, la Lyudmila en aquest cas fent de franctiradora, un personatge que en Sergio va dir que mataria en els jocs de Troia.
0: Ah, sí, vaig dir això, però per un... No diguis...
2: Sense context no, eh? Sí. Sense context no.
0: No facis cherry picking. Això ho vaig dir perquè em vas donar unes altres opcions.
2: De fuck, marry, kill. Et vaig preguntar, fuck, marry, kill, ja estaves entre aquesta i dues més, que ara no recordo quines eren.
0: I clar, jo vaig dir, clar, hauria de matar a la Pavlyuchenko...
2: Perquè si no mata ella.
0: Perquè si no mata ella.
2: Bueno, és una bona
0: perquè és molt bona disparant. Vaig salvar-ho molt bé.
2: Ho vas salvar,
0: super. Evidentment que no la mataria ni la conya.
2: No podries.
0: No podries.
2: Perquè la franquidora...
0: Ens calen moltes Pavlyuchenkos.
2: Exacte.
1: Segurament.
2: I de fet, la idea aquesta de la URSS, no? De les heroïnes, no? De les heroïnes de la mare pàtria, no? La Lyudmila, algunes de les pilots també de les bruixes de l'Ain, no? Que ho utilitzen, tot i que hi ha una societat incòmoda darrere, no? Tot i que tenen una pressió per part dels nazis i també pressió per la pròpia societat soviètica, que sí que en temes de l'emancipació femenina i tot, sí que estan, entre cometes, si volem dir així, avançats en comparació als altres països europeus, no? Però igualment tenen moltíssima pressió social, perquè són les primeres en estar fent això, són les úniques que estan fent això. Llavors, és una cosa que és sorprenent, i les pressions mediàtiques i dels alts comandaments i tot que havien de viure aquestes persones, a part de viure en el front i lluitar en el front, havia de ser terrible. Ho hem anat avançant, no? I tu també comentaves, no? Aquesta doble pressió, no? La pressió del front, però també la pressió de la rereguarda. Tota la societat estava còmoda en que

0: es van veure amb el deure de fer-ho el millor possible i aprofitar aquesta oportunitat històrica. I tal com diu Yevgenia Guruleva Smirnova, cap altre país del món va deixar les dones volar en combat. Per tant, eren algú molt inusual en el món del segle XX.
1: L'any 45 s'acaba la guerra. Quin serà el paper que els hi quedarà a aquestes dones que han tingut aquest paper històric després del final del conflicte bèl·lic?
0: Doncs bé, a finals d'abril, principis de maig, les tropes soviètiques aconsegueixen entrar a Berlín i fer-se amb el domini del Reichstag, i sobretot a partir del suïcidi de Hitler, doncs, es dona la rendició alemana, i a partir d'aquí s'acaba la guerra i amb el tronf de les potències aliades es comporta la formalització d'un decret per tal de desmobilitzar les dones soviètiques que havien participat en el servei militar, en excepció d'algunes especialistes que segurament van ser les que més van insistir perquè no els hi traguessin el permís de vol. Tot i així, sí que molts homes van continuar podent exercir com a pilots i en els seus estudis a les acadèmies militars.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Comencem la recta final del programa. T'he robat la frase, em sap greu, Sergio. Sé que t'agrada dir-la.
1: El programa està en teu com meu.
0: Gràcies. Encetem la recta final del programa amb la desmobilització de les bruixes de nit. Joana, com deies abans, mentre molts homes sí que van continuar l'exèrcit, totes les dones van ser desmobilitzades?
2: Sí, la desmobilització gradual de les dones ens permet veure que realment no hi ha un gran canvi cultural fix de llarga durada en la percepció de la dona i la guerra, i que per tant la guerra no continuava, continuava no sent una cosa de dones, i que no hi havien de participar-hi activament, amb una excepció de que es tractés d'una cosa d'emergència, com bé pot ser la Segona Guerra Mundial. I si bé que no totes les dones són mobilitzades, al final, a la dècada dels 50, pràcticament no hi havia dones pilot, en absolut.
0: I de fet hi ha dos elements, no?, que ens porten a entendre tota aquesta desmobilització. No sé si ens vols explicar una miqueta, comencem per el primer.
2: Sí, tant. El primer són les idees en relació al gènere, i és el que hem anat comentant. Tot i les concessions en clau d'igualtat promogudes a partir del 1920, realment no hi ha grans canvis ideològics en la població soviètica, i el que es van trobar les dones abans de volar a la guerra i de participar també va tornar quan va finalitzar la guerra. I de fet, fins i tot algunes veteranes de guerra, és a dir, que van participar en el conflicte, es van creure que la seva participació era quelcom extraordinari, no era natural, i que només es podia donar en cas d'emergència. De fet, això ho explica una navegant, Alexandra Akimova, quan diu que la veritable natura de la dona rebutja la idea de lluitar. Una dona neix per donar llum a infants, per nodrir-los. Volar missions de combat va en contra de la nostra pròpia naturalesa. I segurament va ser la d'una experiència de la guerra, perquè tal com hem vist, ho van passar molt malament, i també aquestes campanyes de desmobilització, el que va tenir un gran pes en convèncer a les pilots i a les participants del conflicte de que el seu lloc no era l'exèrcit.
3: I has esmentat que hi havia com dos elements per parlar d'aquest tema. Quin seria el segon element que ens ajuda a entendre la desmobilització de les dones?
2: Doncs el segon element serien les polítiques pronatalistes de Stalin. És cert que la Unió Soviètica va perdre molta població arran de la Segona Guerra Mundial, i llavors Stalin va prendre tot un seguit de mesures per augmentar la natalitat, i sobretot per això substituir les baixes de la Segona Guerra Mundial. I de fet aquestes mesures es tradueixen, per exemple, en ajudes per a dones amb més de 7 fills, per tal d'encoratjar a les dones soviètiques a ser mares i adoptar.
3: Clar, aviam,
0: 7 fills, eh?
3: La

0: L'Stalin tot sol no pot recuperar la demografia de la Unió Soviètica. Aviam, sabem que el senyor, doncs, bé que li agradava, no? Però, home... s'havia de fer alguna cosa més.
1: S'havia de fer
0: una política, una cosa proactiva.
1: El carnet de família numerosa.
2: Però no,
1: a la però, exacte. O sigui, ara aquí a Catalunya és en tres, no?
2: Sí.
1: En tres fills o filles.
2: Sí.
1: I a la Unió Soviètica de Stalin, amb set.
2: O més.
1: No? O més. És veritat que podies tenir bitllets de Renfe més barats si anaves amb tota
2: tot
1: la camada.
2: Exacte. Ocupant el tren, sí.
1: Exacte.
2: Sí, és que de fet la maternitat va ser algo molt important a la propaganda soviètica. Ja ho veiem que en temps de guerra les mares i dones representaven aquesta mare pàtria atacada que estava sent atacada per l'enemic, i en canvi després de la guerra la missió de les dones ja no és lluitar i no és de defensar la pàtria, sinó tenir fills i convertir-se en mares. Per tant, sí que hi ha un canvi en el discurs propagandístic soviètic que passa d'estar enfocat cap a una línia combativa per tal d'enfocar-se en el discurs reproductiu i familiar, i això es veu reflectit en un article de la Pravda del 1945 en què Olga Mishakova afirma que
3: a l'Exèrcit Roig les dones s'han mostrat com a pilots, franctiradores, artilleres, però no han d'oblidar el seu deure principal cap a la nació i l'Estat.
1: I que aquest deure principal era precisament la maternitat, no? Quin efecte tindran aquest tipus de discursos?
2: Pues aquests discursos provocaran que moltes dones es vegin obligades a deixar la seva carrera com a pilots i a dedicar-se sobretot a això, a la maternitat i a la família. De fet, és el cas de Clàudia Pankratova, una pilot que afirma que vaig ser obligada a retirar-me, però jo no volia. És a dir, que elles volien continuar amb la seva tasca.
0: Uh-huh.
2: Tot i així, altres dones que sí que van veure aquestes mesures com encertades i s'hi van adherir sense cap problema, com és el cas de la tinent Irina Rakovolskaya, que entenia que era impossible compaginar la vida militar amb la maternitat i que, per tant, en temps de pau el que havia de fer era centrar-se en ser mare i formar una família i no pas estar volant amb avions.
0: Clar, tu abans has esmentat que aquestes bruixes de la nit eren una tropa voluntària. Després, amb aquesta desmobilització, d'aquestes voluntàries s'integren, es militaritzen?
2: La veritat és que algunes sí que van continuar en l'exèrcit, però és això, no... com és el cas de Serafimna Amostova Taranenko o Irina Sebrova, però no els van deixar gaire temps perquè al cap de res els hi van negar el permís de vol per motius mèdics i, de fet, a la dècada dels anys 50 ja ninguna de les dues pilotava. I també això es va donar no només amb aquelles que van continuar en la línia militar, sinó també en les de l'aviació civil, com Maria Tepinkina Popova, que va accedir un càrrec de copilot l'any 1947, però anys més tard els doctors li van negar deixar volar més, o sigui, no la van permetre volar més per problemes mèdics.
1: I la participació a la guerra els deixarà o les hi deixarà moltíssimes seqüeles, o sigui, els hi deixarà moltes seqüeles a les nostres pilots d'avui?
2: Doncs la veritat és que sí, ja havien de suportar tant estrès, bueno, és que si estàs 4 anys dormint entre 2 hores i 4 al dia t'ha d'afectar segur. Llavors van patir de greus lesions, malalties físiques i també mentals. I, de fet, sent les membres del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn les que més problemes mèdics van tenir a causa de la seva ininterrompuda tasca al front. Això, evidentment, és utilitzat per les autoritats soviètiques per dir no pots pilotar un avió perquè no estàs bé i que, com per dir-los, que no tenien les capacitats per assumir les responsabilitats que comporta l'aviació. I, per tant, el pla de desmobilització va ser sumament efectiu i va portar que moltes dones deixin enrere la seva vida com a pilots i es dediquessin a ser mares a la Unió Soviètica.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs, Joana, després de tot aquest recorregut, toca que anem tancant temes, no? Hem fet ja tota la història de les bruixes de la nit, segurament queden alguns temes on podríem aprofundir més, ho deixem obert per un futur, però... d'algunes de les idees que avui han quedat sobre la taula, d'alguna et quedaries per fer algunes reflexions finals, alguna cosa que encara vulguis afegir o dir la teva?
2: Sí, algunes coses. Bueno, per concloure, podem dir perfectament que les bruixes de la nit van ser un element de propaganda soviètica per tal de mostrar i presentar a la URSS com un poble unit que anava lluitant contra una mateixa causa i d'una nació que enviava fins i tot homes i dones a lluitar per una causa justa i la defensa de la seva pàtria. Tot i així, cal dir que la propaganda entorn al regiment femení va ser reduïda i que només apareixien en mencions, apareixien mencionades en publicacions puntuals, característiques del Dia de la Dona o de revistes de dones. I, per altra banda, veiem que la pàtria és el principal element de mobilització d'aquestes dones cap al front. Ja des dels anys 20 s'impulsa la imatge d'una mare pàtria soviètica unida, on homes i dones són iguals entre si, i ja als anys 30 es comença a potenciar els discursos en pro de la feminitat i la maternitat. Per tant, el que s'està creant aquí és una imatge de la família socialista forta. I són aquests els missatges que arriben al 1941 o que incentiven a les dones influenciades ja des de petites per aquests discursos a anar a lluitar amb el front com a deure moral i en defensa de la pàtria i de la família.
0: Molt bé, i per cloure tot el tema de la dona, els avenços socials a la Unió Soviètica, com hem anat parlant ja en dos programes d'aquest tema i sobretot en les últimes, els últims minuts, i hem anat donant una d'un color, una d'un altre, a l'oient que li ha de quedar clar. Unió Soviètica, en quant a drets de dones, avançats o no avançats?
2: És complicat.
0: Patata calenta
1: per la convidada.
2: O sigui, francament, quan vaig fer el TFG vaig carregar molt a la Unió Soviètica i ja el meu tothom va dir, frena. Però la veritat és que sí que hi ha un cert avenç puntual que es dona de manera puntual entre 1948 i 1945 que deixa pilotar a dones, cosa que no s'havia donat amb altres països. Tot i així, sí que van patir de discriminacions pel seu gènere durant aquest període, com pot ser l'ús d'un avió antiquat, l'ús d'uniformes no adequats a les seves mides, etc. Llavors, sí que podríem parlar d'un fenomen trencador, tot i que no és fix, no es manté en el temps, perquè al 1945 els diuen tot el que heu fet no ha servit per res.
0: Molt bé, i ara et faig encara la pregunta. Si comparem la Unió Soviètica amb el mateix paper de dones a la resta de... Posem, per posar un símil, a altres països que van combatre aliats amb els soviètics a la Segona Guerra Mundial, britànics, francesos, estadounidencs, en aquest paper, en relació amb aquests, com queden les dones? Això és patata calenta, escalfadíssima, que crema, que tiro, però vaja, si no m'ho pots resoldre tu, doncs
1: no, no voldrà tornar.
2: Pues, no, per mi, la veritat és que sí, vull dir que aquestes dones, o sigui, tot també va ser com tot mogut per les dones i fet per les dones i gestionat per les dones, perquè al final va ser Marina Raskova qui va dir no, nosaltres anem a crear uns regiments femenins d'aviació i en plan, li va dir a Stalin i allà amb els seus ovaris que ho va fer. Llavors, pues sí, jo crec que ho va empatar aquí la Unió Soviètica deixant a dones pilotar i que els altres països també ho haurien pogut fer i no ho van fer. Llavors, i han demostrat les Bruixes de la Nit ser unes cracs perquè van fer moltes missions, poques van ser capturades, i sí, ho van passar molt malament, però, bueno, jo crec que se'ls ha de reconèixer més la seva tasca, perquè déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, això últim, l'agafo la paraula perquè, de fet, com va dir a l'inici del primer programa que parlàvem de les Bruixes de la Nit, doncs realment és un fenomen del qual se'n parla poc. Sí que és cert que tenim l'oportunitat nosaltres, en aquest cas la Ver i jo, i segur que molts companys i amics que ens escolten i que som també profes, ja sigui a la universitat o als instituts, on sigui, que podríem treure aquest exemple per donar doncs, un altre enfocament de com es podia fer la guerra i de fenòmens així que es podien donar per també, diguéssim, visibilitzar un fenomen com aquest, que podríem, com a resum del que estava dient la convidada, aquest fet també, com es mostra en el programa d'avui, doncs treure dos programes per parlar d'aquest tema i visibilitzar una qüestió que realment és com tantes altres que no se sap res, perquè al final el tema militar, el tema de la guerra ha quedat reduït a un sector molt, molt concret. Ho deia la convidada al primer programa, ets una dona que parla de temes militars, què m'estàs explicant? Si això és un terreny vedat pels homes, no pots entrar aquí. Doncs sí, les dones també participaven a les guerres i si no ho fèiem en les Bruixes de la Nit, es feien unes tasques a la rereguarda que eren importantíssimes per mantenir l'esforç de guerra, que també això ha quedat històricament oblidat.
1: Perquè per tant, els ulls sempre es posen al front.
0: Exacte.
1: No? La guerra són les batalles, la guerra són les trinxeres. No, quan la guerra és tot, o sigui, és tothom. I sobretot la gent que apatxuga, vull dir, sobretot la gent que treballa i, com sempre, doncs, les classes més populars de la societat. I parlant una miqueta, no?, fent aquestes reflexions i posant una miqueta en situació a aquestes dones aviadores, Joana, no sé si ens vols fer una miqueta de resultats, no?, de les seves actuacions per donar-los... O sigui, ja hem anat parlant de les seves missions, de la seva efectivitat, etc. Però a nivell de resultats, a l'hora, ara sí, de derrotar nazis, què ens pots dir?
2: Bé, jo crec que sí que van aconseguir com els seus objectius de manera satisfactòria i constant al llarg de la guerra. Sí que és cert que els llibres que m'he llegit no parlen d'aquesta missió, va ser satisfactòria, però una mostra evident de que d'aquesta satisfacció en els seus objectius, era el mal nom que els van posar els nazis, que els nazis les malanomenessin així com a bruixes de la nit, ens dona a entendre que els nazis sabien qui eren i que eren un gran cul per ells, i que és això que hem dit abans, que era una veritable ofensa per l'orgull de l'home mascle alemany que unes dones estiguessin allà bombardejant-los i estiguessin nerviosos perquè unes dones venien a atacar-los. I això, i em sembla que sí que ho van aconseguir fermament, sobretot tenint en compte el perill que vivien missió a missió perquè no tenien ni armament, ni un bon avió, ni bons instruments, i van acabar tenint moltes missions i amb èxit.
0: Molt bé, i de tot aquest procés de desmobilització, què en podem extreure, definitivament?
2: Pues que, de nou, la propaganda té un pes enorme i en aquest cas canvia radicalment i s'enfoca a que les dones havien de ser mares i no havien de defensar la mare pàtria, o l'havien de defensar d'una altra manera, que era sent mares, cuidadores de treballadores, i que bàsicament als anys 50 ja no hi havia dones participant com a pilots o navegants, etc., a l'Exèrcit Roig, ja que aquelles que sí que s'havien mantingut fermes i cabezotes en la seva posició, doncs se'ls havia retornat el permís de vol, i on van utilitzar els motius mèdics com el principal argument per dir no podeu volar més. I bàsicament podem extreure que aquest reclutament de dones va ser una cosa de necessitat bèl·lica i de propaganda política de 1941, i que és quelcom extraordinari, que no hi havia un pla de mobilització realment preparat.
1: De fet, una cosa molt divertida podria ser això, no? Vull dir, potser no tenim aquesta missió, sí que va sortir bé, aquella no, etcètera, etcètera, però podríem dir, resumint el cas dit abans, no?, que el malnom de les bruixes de la nit va ser la seva victòria, no? Vull dir, aquest efecte tan terrible que provocaven cap als nazis, que els soviètics ja devien utilitzar aquesta propaganda només per atemorir-los encara més, que en qualsevol moment, en qualsevol nit, et podien caure unes bombes d'un avió que no feia soroll. No? I que era
2: pilotat per dones,
1: o sigui, és tota la imatge, no? És
0: que va desmoralitzar.
2: Clar, també és com un atac a la masculinitat en tota regla, saps? Perquè no t'ho esperes, és genial.
1: Molt bé, i no sé si vols acabar, Joana, ja finalitzant aquest bloc de dos programes interessantíssims sobre les bruixes de la nit, amb algunes reflexions finals.
2: Bueno, jo el que voldria venir a dir, que ja ho he anat comentant, que sí que va ser com una certa concessió d'una igualtat de gènere a la Unió Soviètica, però que no va ser duradera, que es va acabar el 1945, i que moltes dones es van tornar a veure encasellades en aquesta tasca de ser mares cuidadores, a les tasques domèstiques, a les cures, i que, bueno, potser tampoc elles van tenir les cures que haguessin hagut de necessitar després de tot l'estrès que van patir durant la guerra. I com quelcom que em sembla molt injust és que moltes d'elles no van ser condecorades o van ser valorades com a heroïnes de la Unió Soviètica fins ben entrar la dècada dels anys 90, o sigui, molts anys després, que segurament moltes ja havien mort, que ja eren grans, o sigui que les van ignorar històricament i crec que continuen sent ignorades.
0: Queda molt per investigar?
2: No sé, la veritat, podríem tirar moltes coses. La part positiva de tot això és que hi ha testimonis escrits i hi ha documentals d'elles, i per tant pots accedir a la font primària de primera mà, però, bueno, no ho sé, segurament sí.
0: Bueno, sigui com sigui, els programes d'aquestes setmanes a les Portes de Troia, doncs posem el nostre granet de sorra, també, amb el interessant i necessari paper que té la divulgació, perquè això ho escoltarà molta gent, que poder agafar el testimoni de la Joana i allarga encara més aquesta investigació i ens acaba donant, doncs, encara més pistes sobre aquest fenomen històric del qual hem parlat en aquests dos programes de les Portes de Troia. Us deixem aquí, si us sembla bé, Albert Abril, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, i molt content que la Joana hagi vingut.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Exacte, moltes gràcies, Joana, per venir aquí a les Portes de Troia. Com hem dit en anteriors ocasions, doncs si tens altres fetitxes històrics, com em sembla que sí, que és el cas dels romans, doncs ja saps que aquí parlem de tot, aquí no ens tanquem a res, de tot el que faci falta. Podem fer-te un programa de Lenin, un de les bruixes de la nit, o un programa de la història del software lliure.
1: I intel·ligència artificial, les conquestes de Trajà, el que vulguem.
2: De Trajà.
0: Tot ens interessa. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domènech a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Yeray Cortés, el guitarrista gitano nascut a Alacant, que després d'uns anys d'esplèndids de col·laboracions amb C. Tangana, que també van acabar amb aquell documental que ell protagonitzava, i d'un disc que es diu igual que el documental, la guitarra flamenca de Yeray Cortés, doncs publica un segon llarga durada. Aquest es diu senzillament Popular. I doncs hem sentit aquest lirili, però després n'hi van dos que les sentirem seguides. Ni en los puertos italianos i ni en los cafés parisinos. Popular, nou disc de Yeray Cortés.

Thank you.

Gerai Cortés, el nou disc popular. I el nom no és en va, perquè la voluntat és aquesta de recuperar l'esperit popular d'un flamenc, en aquest cas de Llevant, d'Alacant. Ell que doncs, va ser alumne de son pare, en Miguel Cortés, i que s'inspira en figures del flamenc, com evidentment és Paco de Lucía o Tomatito, però que imprimeix no aquesta voluntat de transgredir, sinó de retornar a un gènere popular, doncs això, genuí, de veritat. Revelar, Gerai Cortés.

La segona novetat que presentem avui és aquest disc increïble d'un músic també increïble, un virtuós del balafon. Ell es diu Ali Keita i el disc es diu Balafon Evolution. És el seu disc número 16. Ell és un veterà músic de Costa d'Ivori que actualment viu a Berlín i que s'ha convertit en un dels músics de jazz africans més importants. Sempre gràcies a aquestes interpretacions d'això, virtuoses, impressionants del balafon. I ha col·laborat amb multitud de músics del jazz europeu, Joe Zawinul, Jan Garbarek, Omar Sosa, cubà, però també molts altres, i realment és impressionant el que fa Ali Keita amb aquest balafon. I fa unes setmanes parlàvem en un programa d'un altre virtuós del balafon, que era Neva Solo, però Neva Solo ho fa des de la perspectiva més tradicional, de la música més tradicional, i en canvi, doncs, Ali Keita transcendeix la música tradicional per, gràcies també a la improvisació, al llenguatge del jazz, portar-ho tot molt més enllà, i aquesta és la idea que també ens vol donar el títol del disc, Balafon Evolution. És el tema que hem sentit i ara n'hi va un altre. És un disc increïble. Balafon Evolution, i aquest tema es diu Mandingo Galaxy.

La nostra descoberta aquesta setmana és un col·lectiu que fa anys que funciona. Es diuen Fulu Miziki, un altre col·lectiu que en aquella gran ciutat del centre de l'Àfrica, Kinshasa, capital del Congo, doncs, tal com diu el seu nom, Fulu Miziki, fan música des de les escombraries, instruments reciclats, les màscares, les disfresses, tot allò que envolta el col·lectiu és recuperat de les escombraries. I fan aquesta música que alhora doncs, té de futur, té de punk, té d'afro, evidentment, i que doncs, no

El nostre concert recomanat és el de Matt Professor, aquest productor músic jamaicà que realment és ja part de la història del dub, del gènere que, diguem-ne, doncs, en el qual evoluciona el reggae. I aquell roots reggae que tant ens agrada, doncs, d'alguna manera va passar a ser també aquest dub. I Matt Professor és un dels personatges que, sent un deixeble de Lee Scratch Perry, el llegendari Lee Scratch Perry, doncs Matt Professor segueix sent músic productor des de la seva pròpia discogràfica, doncs això, creant i generant dub. Ell serà a Barcelona, a l'Apolo, i com o no, doncs el proper dia 4 de maig, a 8:15, a la sala 2 de l'Apolo, 4 de maig. Això vol dir, doncs, que és un dilluns, però bé, què hi farem? Des del seu segell Ariba, Matt Professor realment és un dels personatges de la història de la música a Jamaica. I, de fet, ell ha estat reclamat, ha produït multitud de músics i alhora ha estat reclamat per participar d'altres discos d'altres músics. Per exemple, anem i així ho lliguem amb la nostra efemèride avui, doncs, Massive Attack. Massive Attack i el seu disc Mezzanine amb Matt Professor.

I és que el disc Mezzanine de Massive Attack va ser publicat un dia 20 d'abril de l'any 98. Massive Attack ja portaven 10 anys d'existència, de feina, i ja sense Tricky, que ja havia marxat, doncs els dos que quedaven doncs van fer aquest disc, Massive Attack i Mezzanine. En aquest disc hi participen doncs multitud d'altres músics que van ser convidats, com era Matt Professor, com va ser també el cantant jamaicà Horace Andy, els Cocteau Twins, els músics de hip-hop americans de Roots, etc, etc. Però el tema, el single, que el tema més recordat d'aquell disc Mezzanine és el tema Teardrop, amb la veu d'Elizabeth Fraser. Massive Attack és avui el nostre record per tancar el Mixtures. Gràcies i fins la setmana que ve. Teardrop, Massive Attack amb Elizabeth Fraser.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Doncs avui ja és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, d'espeech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45 emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tot que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no? Poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest de grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, un tastant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió post-vacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, sí. Ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, vaig a dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa. Segur. Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que també són polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances. Vosaltres mateixos, com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens hem preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola, a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb l'habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la Coordinadora Oberta Obrera Sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Tagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
7: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
8: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
8: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
9: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
8: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
8: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
10: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
10: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
11: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
11: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar en la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
12: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
11: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
11: Sí,
0: no,
11: a successos, podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou, l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
11: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
11: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
11: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina, gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 9:45 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies, de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom, i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
13: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
14: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, programa, com expliquem a tot Catalunya, què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
14: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament, escolteu, un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Correcte, que és important, sí.
14: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera que com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
14: Moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'Infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Mm-hmm. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries, després també tenim els veus silenciades de l'entitat Afacit, per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp, que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant, i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
14: I tant, és així. També vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
14: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
15: Això és Emun. Emun FM.
0: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els de Moon FM, Arnau Vilà, bon dia.
16: Yeah, bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
16: No, com mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Moon abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... I ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
16: Correcte. Sí.

0: també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
1: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, eh? També s'hi ha d'estar.
0: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
2: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
0: Emunencs i emunenques.
2: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
0: Correcte.
2: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
0: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
3: Amunt, amunt.
0: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
2: Tal qual.
0: Així és. Emissora municipal, amunt.
2: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí, és el que
0: sí,
2: és.
0: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
2: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
0: Doncs un plaer, Núria.
2: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer també treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
0: Igualment, que vagi molt bé.
2: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
4: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
2: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
5: Bon dia.
2: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
5: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
2: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar la fanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
5: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
6: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
5: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
6: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la franja al

0: migdia a la tarda. I a més ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa Enganxats als pedals.
1: En sona, sí, alguna cosa.
0: Doncs en definitiva celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
1: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
2: Mira, doncs ens podeu escoltar al 91.6 de l'FM.
0: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
1: Això mateix. I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos. Jo anava
2: de Marie Kondo de l'Obert per Vacances.
1: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
2: Bueno, sí, jo crec que sí.
0: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
2: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, clar, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
1: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
2: No, igualment, ha sigut un plaer.
1: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
0: A tu.
2: Adéu.
1: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
3: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
1: Sí.
3: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
1: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color, i així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No?
3: Sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
3: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions, i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits, amb aprenents de ràdio, de divulgació, amb ciència, l'actualitat del cinema en pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys, ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
1: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així, tal qual. És també el que passa, eh? No sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
3: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
1: sisplau.
3: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè d'herenta amb tu.
1: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
4: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
1: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, eh? Sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
5: Molt bon dia. Tinc la Mariona també aquí al meu costat.
1: Ja m'ho penso, Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
5: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
1: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
5: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
1: Ah, no?
5: No. En Josep Puigventós fa, des de l'any 81, aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
1: no para per Nadal.
5: Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
1: Fa honor al seu nom Ara i Sempre, eh?
5: Correcte, no, totalment.
1: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí és marca de la casa, no és l'únic però, no?
5: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Siscolara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
1: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
5: Bueno, d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys, el 29,
5: exacte,
1: no?
5: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
1: Deixa.
5: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
1: Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
5: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria
1: recordar-la,
5: que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
6: Hola,
1: Mariona.
5: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
1: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon dia, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però a nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de pell important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: I també, digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On us sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys ahir de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació de sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, en la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la P23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també a la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu, a l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és project manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Posar-nos al dia de repassar el més destacat de l'actualitat als diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terrassa Dolça per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir el desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per falleres del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 1:15 després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Això ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses, i en el món de la restauració ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tempteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i han acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fi. fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Torrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics, repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres, a les 9 del vespre, tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al Parc de la Guineu. Ja dissabte, les activitats esportives protagonitzaran al matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al Parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'Escola de Patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al Parc del Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mou Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mou Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, en vam fer a Màlaga, en vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè a més, a banda de Badalona, també si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí, anirem al Parc de Vallparadís a Terrassa, aprofitant doncs el pont de la Hispanitat, estarem allà instal·lats. Sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina, sí, de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país, no?
1: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mou Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 al migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anava a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem, sí, al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries ens agafarà molta gana, però a veure, ja, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona, aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment, és a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Que aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
2: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser et dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, però diguéssim que la pizza clàssica doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs, és una mica més sofisticada en el sentit doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragù napoletano. Wow. No? Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalles de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmets.
2: Efectivament, sí. Sí, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
2: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizza Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
2: Doncs un jurat presidit per ell i ell format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic doncs, per incitar-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
2: Sí, mira, tenim moltes altres coses. És a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol. I a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques. Tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros... En fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment que... pot tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a aliment per muntar un festival al seu voltant?
2: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat. I per això, bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
2: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, és la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, Catalunya i Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un producte extraordinàriament versàtil, per una multitud de propostes diferents.
1: A més, comentaves que la massa també és feta amb ingredients d'aquí del Mediterrani, com el blat, però la massa també és un element de la pizza del qual se n'ha parlat molt últimament, perquè se'n fan molts tipus de massa, la massa fina, la tradicional, la massa aquesta americana, que és molt més gruixuda. Sí. Quin tipus de pizza creus que triomfa més en general?
2: Depèn de la franja d'edat, també et diré, eh? Jo crec que, i sense ser jove, jo crec que la pizza de massa gruixuda agrada més a la gent jove, no? És una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza, al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
2: Bé, aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, eh? A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
2: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs, clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
2: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, eh? És una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre. I ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una porrata i un embotit car doncs, et surti bastant més cars.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mau Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure'ls a totes i tots aquest cap de setmana.
3: la tarda. No et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé, que primer de tot explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que forma part de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Font Vella, entre les finques 29 i 31.
1: Més a més...
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia, Joan Sagrera, un camperol del Papiol, que emigrà cap a Terrassa a finals del segle XVII, i els seus nets van continuar l'edifici fins que a partir del 1772 ja eren negociants, ja eren procuradors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer de la Font Vella, de cases antigues, i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
2: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, bàsicament els acabats, els tenyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, d'aquestes rotes de Sant Provisor, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una vida social. I a banda i banda d'aquest saló, hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annexa de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
2: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes, i... curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors. D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs, hem fet una sèrie amb vosaltres, amb el canal Terrassa, amb el nom de Llossana, hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona i feia una pintura totalment es diu popularment com un rosbati. És a dir, s'ha pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
2: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
2: Horror Buckley. O sigui, No deixaven ni un centímetre de deslitar.
1: Ja.
2: Era, ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? O sigui, a les parets és pintura a la cola de trem i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt, et penses que pintaven directament al sostre. Oh. Pintaven tot. Pintaven, bàsicament, temes en aquell moment, doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà, al Saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre Saló hi ha, doncs, el rei Salomó i la reina de Saba, hi ha imatges, bàsicament, doncs, o bíbliques, o heroiques, o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquests també era de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Connectat fa uns anys, els poden trobar, si algú està interessat, en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
2: Sí. La casa Sagrera, com a tal, es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals i es transforma en la casa, diguem-ne, que després, a partir d'ara, ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies, la família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances que a les llibres de la primera planta es conserven tal qual, però, a més, es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Politós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora novament totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Marcel Vinyals doncs, decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estar a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
2: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Patria Moncadas. I per això, que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, no se la va quedar, i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
2: Sí. Estava sentenciada. La casa estava arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure en el que van poder, o volien treure en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant de lo que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que contenia.
1: I com a... tenint en compte això, que és una casa... museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu.
2: Sí, aviam, es conserva a la planta baixa, doncs, el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viver, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge, el menjador d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial de l'Alzada de Riquet, i el saló està vestit amb una taula, curiosament, doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans i és on es van fer, per part del Manuel Azaña, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en el retiri cap a l'exil.
1: Un detall també... També és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
2: Sí. Els anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes santes, aquestes antigues habitacions, amb objectes artístics, que eren patrimoni de la ciutat, i que van anar formant part d'aquest museu i van anar amb aquests artistes, que

0: amb els jardins, amb els jardins aquells empresats de la Casa Vella de Sagrera, que ja es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir un horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador de Terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que, si podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
0: Molt recomanable per visitar. I que tingueu en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. A dir, per exemple, avui ha tingut... de
1: l'emet mobles
0: a la seva
1: interior. Doncs moltes gràcies, Domènec.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: ens entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això, doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir, això ho hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers dels Sants, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudis Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, el gran sopar de la

0: nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, a les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
0: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin, i tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop gent que ha viscut per allà, que ara ja no ho viu però que vol tornar a viure les festes.
1: I bueno, has parlat una mica d'aquest documental i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
2: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
0: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudis Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual ha agafat tota la història. Seguidament jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament?
0: Pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cada un fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien «Oh, va, nens, cap a casa». Aquest ha sigut, i els preguntes repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir? Ara els carrers són peatonals.
0: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
0: Sí.
1: Ho fan?
0: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures, alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
0: Doncs hi ha bastantes xules, i de cada família importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts, i és obert a tothom. L'únic que, pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, con lo qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so, i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes,
0: sí,
1: activitats?
0: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns, i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrint. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar, i és obert a tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol, i després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol, en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar, perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar, pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
0: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, o han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa, i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí. Aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí sí. Rubí ens encanta fer festa al carrer.
3: Escolta, a mi em sembla increïble que... en els temps que corren que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs volen protegir les criatures i això els hi han pedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
0: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era al carrer.
3: I tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
0: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret.
3: Ah.
0: Vale, de la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui que hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria Lujo de Rubí, que és molt coneguda, 180 anys. Va començar allà, o sigui, moltes generacions. I hi ha moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que clar, en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat, també. O sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
3: Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem aquí, que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
3: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests tres dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Comencem un nou Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I comencem Jazz It recordant el concert que s'oferiran al Jamboree, el club de jazz de la Plaça Reial de Barcelona, el dia 29 de febrer, amb motiu del 100 aniversari del senyor Joan Mas i Marcell, que és el pare dels actuals propietaris d'aquest club. Joan Mas i Marcell també és un gran aficionat al jazz i un admirador confès de la música de Duke Ellington. És per aquest motiu que els protagonistes musicals del concert són l'orquestra francesa de Laurent Mignard, que són uns especialistes en Duke Ellington. No és freqüent que una persona arribi a centenària, així que tornem a dir-li per molts anys, senyor Mas.

L'orquestra de Laurent Mignard amb la cantant convidada Roberta Gambarini ens acaben d'interpretar Cottontail, una composició, com era d'esperar, de Duke Ellington. Segurament us haureu fixat que Roberta Gambarini no ha fet servir paraules intel·ligibles per cantar aquesta cançó. És la tècnica que coneixem amb el nom de scat. Un dels principis del jazz cantat és que la veu ha de tenir el mateix paper que qualsevol dels instruments, i aquesta tècnica és la manera més evident d'assolir aquest objectiu. L'scat va néixer en algun moment indeterminat de les primeres dues dècades del segle XX. No sabem quan. Però els historiadors, que els agrada molt acotar les coses, posen com a data oficial o com a data clau la primera gravació que es va fer utilitzant aquesta tècnica. I la va fer, com era d'esperar, Louis Armstrong. Això va ser el dia 26 de febrer de 1926, i ho va fer, Louis Armstrong va gravar amb el seu grup, els Hot Fives, en el que hi havia la seva segona esposa, la pianista Lil Hardin. Aquí teniu la cançó que van gravar, aquesta cançó que dona inici al scat gravat. Heebie Jeebies va ser tot un èxit en el seu moment.

Acabem d'escoltar Heebie-Jeebies, eren Louis Armstrong i els seus Hot Fives, gravació de febrer de 1926. Després d'Armstrong, molts cantants masculins i femenins de jazz van incorporar la tècnica del scat. Una de les més pròdigues i famoses és, no podia ser d'altra manera, Ella Fitzgerald, que especialment en directe la utilitzava molt sovint amb resultats generalment brillantíssims. Aquí en teniu una mostra. Ella Fitzgerald ens porta Daydream, una balada escrita per Duke Ellington, que Ella ens interpreta acompanyada pel trio del pianista Jimmy Jones. És un concert de juny de 1967.

La Fitzgerald ens ha portat Daydream, una mostra de l'estil de cantar anomenat scat. Ara escoltarem aquest estil en la veu d'una cantant catalana, Gemma Brier, que en el seu primer disc, que es titula Amalgama i és de l'any 2016, en posava petites pinzellades en diferents cançons. Aquest és un disc en el que podem sentir a la Gemma cantant en català, en castellà, en anglès i en francès. I hem escollit precisament aquesta darrera llengua per la mostra que us volem posar. La cançó es titula Ton Jardin i la Gemma fa scat aproximadament en el minut 2. Ja ho sentireu.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Sí, esteu escoltant Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Ara obrim un temps per recordar la figura de Tad Dameron, pianista, compositor i especialment arranjador. De fet, se'l coneix i se'l valora més en aquesta darrera faceta que en la d'instrumentista pròpiament. Tad Dameron va participar en el naixement del bebop, això és als anys 40, i com a arranjador, repetim, se'l té com un referent en aquesta tendència, en el bebop i també en el hardbop posterior. Va morir el març de 1965, amb 48 anys. Començarem escoltant una composició pròpia que es titula John's Delight, que va escriure pel lluïment del guitarrista que participava en la sessió en la que la van gravar. Aquest guitarrista era John Collins. La sessió és de 1949 i es va fer per a Blue Note Records. El trompetista no és altre que Miles Davis. Aquí teniu John's Delight.

Acabem d'escoltar John's Delight. Ens l'han portat el nonet del pianista Tad Dameron, gravació d'abril de 1949. La feina de Dameron, com a compositor i arranjador, va fer que treballés principalment per altres músics. La llista és molt llarga, tot i la seva vida relativament curta. És per això que la discografia a nom propi està formada per poc més de mitja dotzena de títols, que és una discografia molt curta per una figura tan rellevant. Un dels discos més coneguts de la seva producció està format exclusivament per temes propis, es va gravar a començaments de març de 1956 en format d'octet i es titula Fontainebleau. La música, efectivament, està inspirada en el palau i els boscos que duen aquest nom i que es troben en el sud-est de París. Aquí teniu The Scene is Clean, amb protagonisme gairebé absolut del piano del propi Tad Dameron.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel barri del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa amb una orquestra francesa. Fa uns instants hem posat un disc titulat Fontainebleau. Què us sembla si continuem amb un músic francès que, com Tad Dameron, va ser un gran arranjador, però, a més, també va ser un compositor molt prolífic, especialment en el camp de les bandes sonores de cinema, on va escriure música per a més de 200 pel·lícules. Estem parlant de Michel Legrand. El seu pas pel jazz va ser realment brillant i té una història molt original. Comença l'any 1954, quan edita per a la totpoderosa Columbia, la discogràfica CBS, un disc titulat I Love Paris, format per arranjaments en clau jazzística de melodies populars franceses, un disc que es va convertir en un gran èxit als Estats Units. El va continuar amb altres gravacions de les mateixes característiques, una de música italiana, una altra de música espanyola, que tenia una portada plena de toreros, que hi farem. La qüestió és que l'any 1958 la CBS el va voler premiar i li va produir un disc gravat a Nova York amb els músics de jazz més destacats del moment. No hi faltava absolutament ningú. John Coltrane, Phil Woods, Ben Webster, Herbie Mann, Don Albert i un llarg, llarg, etc. Fins i tot hi va participar el barrufet rondinaire del jazz, és a dir, Miles Davis, que no va garantir la seva participació fins a sentir la qualitat dels arranjaments que Legrand havia escrit. El disc es titula Legrand Jazz i és un dels imprescindibles en tota discoteca jazzística una mica completa. Aquí teniu una mostra del que van fer tota aquesta colla de grans músics amb la cançó de Jitterbug Waltz. És una cançó original de Fats Waller. No us deixeu enganyar pels primers compassos perquè no és una balada. Ja veureu que, a més, en aquesta cançó els canvis de ritme són una de les característiques dels arranjaments que va escriure Legrand. Aquí la teniu, de Jitterbug Waltz.

Després d'aquesta experiència, Michelle Legrand i Miles Davis van mantenir el contacte i l'amistat. Si fem un salt en el temps i anem fins a l'any 1990, ens trobem a l'etapa final de la vida del trompetista, de Davis, trobem a tots dos, a Michelle Legrand i Miles Davis, treballant junts en la banda sonora de la pel·lícula Dingo, una pel·lícula australiana sobre un músic de jazz en la que Miles Davis hi va tenir el seu únic paper, diguem, parlat, l'únic paper de la seva carrera. I la música que van compondre i que van interpretar sonava així.

0: Hola, sóc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It.
1: So bad.
2: Esteu escoltant Jazz It, BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I no deixem la feina d'arranjador, perquè els propers minuts són per a Oliver Nelson, saxofonista, compositor i també, com abans Tad Dameron i Michel Legrand, un arranjador molt reconegut. El dia 23 de febrer de 1961 va gravar una pura i simple obra mestra, el disc titulat The Blues amb The Abstract Truth, que s'obria amb una de les melodies a mig temps més boniques de la història, Stolen Moments. La va gravar liderant un septet, en el que hi trobem a Bill Evans en el piano, Eric Dolphin al saxofon i flauta, Freddie Hubbard a la trompeta, la resta de personal, i sona així de bé.

El septet d'Oliver Nelson, el disc The Blues and the Abstract Truth i la cançó que hem escoltat, Stolen Moments. Una mica més de 3 anys més tard, el dia 10 de novembre de 1964, Oliver Nelson va recuperar aquesta idea del blues i la veritat abstracta i va editar la continuació, un disc titulat More Blues and the Abstract Truth. Els músics eren completament diferents i la formació era una miqueta més nombrosa. Variava entre un octet i un nonet. El disc no va tenir la mateixa acollida que l'anterior, però, deixem-nos històries, és una altra obra magnífica. Es tanca amb un blues amb una sonoritat i una intenció que surten una mica de la tònica general dels dos discos. Per això us l'hem volgut portar. Aquí teniu Going to Chicago Blues.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: I acabarem Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, Miles Davis i una gravació de febrer de 1960, feta en directe a Estocolm, la capital de Suècia, durant una gira de jazz at the Philharmonic. Escoltarem, com a mínim, un fragment de So What. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, producció, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
1: Molt bé, i tu, Lluís?
0: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no
1: però de festes com a concepte
0: molt
1: de festes
0: llargues.
1: O de descans, directament?
0: No, clar, de festes de descans.
1: També.
0: Però
1: molt bé.
0: Avui parlarem de les altres.
1: Molt bé.
0: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
1: D'acord, val. Veurem
0: de segona, si estem en... De segones interpretacions.
1: D'acord, molt bé.
0: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
1: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
0: Exacte,
1: en alguns casos.
0: Això m'agrada, amigos.
1: Val?
0: I també si els gegants tenen allò... queer.
1: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
0: Bueno, ja ho veurem.
1: Ho veurem, perquè
0: ja
1: potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
0: jo
1: ser.
0: Tinc teories.
1: Val, després ens les expliques.
0: Sí, tant.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Vinga.
0: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Festes populars.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
1: Sí.
0: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
1: Sí.
0: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
3: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
3: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
3: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
3: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament. I aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
3: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs, els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret, que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que, a més, crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no?, s'ho carreguen, no?, i se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no?, perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocant, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
3: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
3: Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
4: Revolucionari, no?
3: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar.
4: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no?, una mica, l'Omar.
3: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els ser símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, tant, oh, wow, que són les gegantes un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, ja l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions. I, per exemple, aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la Colla Gegantes de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet. Que,
3: si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Però bueno, que si voleu que hi anem, anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla del Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint. No? Encara hi ha molt d'això.
3: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
3: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes. És a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
4: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
3: Per descomptat, sí.
4: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
3: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
4: Vale, però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
3: El carnaval.
4: De llibertat.
3: M'estàs tocant un...
4: A veure, explica.
3: Estàs anant a buscar...
4: Digues.
3: O sigui... Jo no puc suportar Digue. Quan per Carnaval es fa lloda, les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
4: Ah, clar.
3: Sí, jo sobretot
4: els suportar. Nois, no? Que molts nois total. Es posen de noies.
3: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo que sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
3: puc.
1: I això, Albert, realment. Va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès
4: una altra,
1: mai...
4: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
3: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment, totalment, totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta. Però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
3: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
3: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
1: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
3: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu, doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
4: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
3: clar, jo soc
4: no,
3: del 94.
4: Clar, et queda més lluny.
3: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Uh-huh. Jo tinc premianencs i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
4: Mm. El que sí que coneixes és la Neus Serra,
3: sí.
4: Que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
3: Exacte,
4: del
3: sí,
4: llibre.
3: Forma part del primer cercle de lectors.
4: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
3: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí, que són més banyistes, no? Gent sí. Que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que, clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
4: Ens agermana, no?
3: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
4: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
3: Clar,
4: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
3: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
4: Vale.
3: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
3: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
3: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no? Cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora... I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
4: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
3: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
4: clar,
3: del món
4: sí.
3: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués doncs, segurament també més representació doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques, reals, de carn, i que es veiés d'una manera molt més clara representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
3: A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere,
1: no?
3: Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn. De dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal i, escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Esther digués jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
3: no?
1: Clar. Sí, sí.
3: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
4: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però o el fet de fer aquesta petita investigació, o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
3: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps, de seguida aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
4: El tinc pendent.
3: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I això, no?, que penso que jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació. Però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la Festa Major.
1: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
3: Un plaer.
4: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band. I amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
4: Que vagi bé. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui farem referència al dol. El dol, doncs, a qualsevol pèrdua, una pèrdua familiar, una pèrdua personal, una pèrdua de feina, de molts tipus de dol. I per parlar-ne d'aquest procés, de com gestionar-ho, avui ens acompanyarà el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels professionals que l'Institut Català de la Salut té aquí a casa nostra, l'Eric Expósito.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: No és la primera vegada que l'Eric ens acompanya en aquests micròfons i tampoc és la primera vegada que fem referència al dol. Intentarem allò, doncs, refrescar una miqueta la memòria i també potser donar-li, doncs, una mirada diferent, perquè habitualment ho fem sempre allò previ a dates assenyalades, no? Com pot ser, doncs, les que acabem de viure del Nadal. Però, clar, què passa després d'això, no? Potser hi ha uns sentiments que es manifesten a posteriori, i és això el que intentarem en el dia d'avui abordar amb l'Eric Expósito, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. Benvingut, Eric.
3: Igualment, gràcies. Com a casa, com sempre.
1: Com a casa. Anem a parlar això d'aquests processos de dol, que jo comentava. Bé, el dol potser... per una pèrdua, no? Una pèrdua de molts tipus, no? Potser
3: sí,
1: d'un ja... ésser estimat, evidentment, és allò de que dius, això no té remei, però hi ha...
3: Generalment, les pèrdues de dol, quan pensem en el dol, el més prototípic és segurament la pèrdua d'un familiar, no? D'un familiar, d'un amic o d'una propera, una persona propera, no? Però sí que és veritat que a nivell de salut, a nivell de psicològic, s'entenen que hi ha molts tipus de processos de dol. I pot haver un dol per una persona... per una situació vital, una persona que, per exemple, doncs, hagi tingut algun tipus de, per exemple, un ictus, i això tingui una conseqüència a la seva conducta, o que ha de deixar fer de certes coses. Un dol per la feina, encara que potser algú li sorprengui una mica, però molta gent té el seu rol de treballador, el té molt ficat al seu dia a dia, i quan arriba una jubilació o una incapacitació, alguna cosa que potser no, la persona no vol, doncs també hi pot haver una sensació de pèrdua, una sensació de dol.
1: Estava pensant allò com s'ha de gestionar aquest dol. Jo comentava, bé, sovint ens referim a aquestes dates assenyalades que dius, ai, trobarem allò, no?, un ésser estimat a faltar a taula, no? Però igual allò ho gestiones mínimament perquè ja et prepares, però després que ha passat aquestes dates dius, doncs ara és quan em trobo malament.
3: A vegades pot passar. Pot passar que realment tens molt clar que les festes, unes festes concretes, sobretot primeres vegades, que són una mica les més complicades, potser, no?, que passa una celebració, unes festes, ho passaré molt malament. I hi ha gent que després, a vegades, se sorprèn de que no ho passa tan malament, però sí que l'ambient general és... són moments complicats. I llavors les recomanacions sempre són una mica que ja hem parlat, no?, el tema de... manega les festes i una mica les situacions particulars, una mica com tu vulguis fer-ho per cuidar-te una mica. El que ens trobem després d'aquestes festes és realment com una mica el continuar el procés, no? Les festes sempre paren una mica
1: el
3: procés.
1: És com una inflexió, no?
3: Sí, és com un moment que està assenyalat al calendari, és una inflexió. Si és una pèrdua familiar, doncs Nadal sempre t'està bombardejant d'imatges i notícies de família, família, família, i moltes vegades és com un... entendre que aquestes festes les passarem malament, i és normal que ho passi malament, no és patològic, i a partir d'aquí, què podem fer?
1: Clar, assenyalàvem allò a tema de festes, però evidentment, ho ha dit l'Eric, tot és el primer any, tot és la primera vegada, no? També el primer

0: que la persona a poc va afrontant i va habituant-se una mica, va trobar un espai nou on recol·locar-se a través de la pèrdua. I els aniversaris, les festes, simplement és el mateix, només que és un espai com molt més senyalat en aquest sentit. Llavors, el tema de que en aquestes festes doncs una mica intentem trobar una nova normalitat, que jo sempre ho dic als grups que fem, no? No, si voleu intentar replicar o agafar el legado, no?, per dir-ho així, de la persona que no hi és, moltes vegades és una càrrega molt gran. Llavors heu de trobar una mica, doncs, quin espai nou o com ho fareu per tu sentir-te una mica còmode amb aquest espai.
1: Hi haurà persones que segurament s'adreçaran a l'Eric i li diran, però escolta'm, aquest procés de dol, quan dura?
0: Això és una de les preguntes més típiques, perquè hi ha molta gent que ve molt preocupada perquè porta molt de temps que encara pensa en el seu familiar o la seva parella o en la persona que s'ha anat, i quan ho pensa encara li fa mal. I realment la pregunta és una mica diferent en aquest sentit. És normal que quan penses una persona que no hi és i que és important per tu, és normal que et faci mal. I això no implica que el teu procés estigui més o menys avançant. Si entenem el dol o avançar per al dol com simplement no sentir malestar per la pèrdua, això és una fal·làcia, això no existeix. És normal que tu, encara que passin uns anys, tu pensis en una persona que no hi és i encara així doncs tinguis emoció. Una altra cosa és que això afecti el teu dia a dia, que això és una mica la part on des de psicologia valorem si hi ha un dol més adaptatiu o menys adaptatiu. Quina és la teva situació vital? Com t'està afectant això en el dia a dia? Perquè l'emoció en si no és patològica.
1: Perquè sigui més adaptatiu, que és el que no sé si hauríem de disposar d'una xarxa social que ens donés molt de suport.
0: Segurament el tema de tenir una xarxa social és una de les coses que més protegeixen a una persona quan està en una situació de dol. Perquè és molt fàcil que una persona, quan està en un dol, com que perdi les vinculacions amb l'altra gent, no? I moltes vegades és un acte que fem nosaltres mateixos, no? El sentit de no vull estar amb gent, no crec que em faci bé, no vull carregar-los amb el meu tema, perquè sempre estic plorant, sempre estic... I aquesta culpa fa que moltes vegades comenci a posar barreres amb gent, i aquesta gent realment em faria molt de bé. I hem d'entendre que si la gent vol estar amb nosaltres, tenint en compte la situació que hi ha, són adults, poden estar-ho. Moltes vegades paguem molt d'infantilitzar els altres, no? De no, els vull protegir. No fa falta. La persona que tens al costat et pot dir avui sí, avui no. I no hi ha cap problema amb això.
1: Clar, ho ha dit, l'Eric ha dit, el dolor no és patològic, no? Hem de també deixar sentir aquest dolor, no?
0: El dolor...
1: Que de vegades allò també el volem amagar, volem allò de dir, no, jo sóc molt forta, ja està superat i tirar endavant, i això tampoc ens fa bé.
0: Aquesta frase de sóc molt forta, deu ser una de les coses que més mal ha fet a la història de la psicologia. Realment sí, realment necessitem com... Dic habituar-nos, no, però és com trobar-nos amb el malestar, perquè el malestar és adaptatiu, és normal que tinguem malestar. El tema de voler evitar-ho, constantment el que fa és que ens fica com en un cercle maliciós en el qual sempre estem intentant fer coses per estar ocupats amb la ment, mai ens trobem l'espai per pensar, per passar-ho malament, per gestionar coses, i llavors, per tant, mai ho acabo de gestionar, els símptomes segueixen allà, i aquí és quan s'enquisten els problemes.
1: Comentaves, el problema és precisament això, no? Quan sentir dolor està bé, no? L'hem de deixar, que doncs, és un sentiment que hem de també doncs, deixar-lo sentir, evidentment, com a sentiment que és, però el problema és quan no ho sabem gestionar, ens limita, no?, en el nostre dia a dia, deixem de fer coses, llavors què hem de fer?
0: Clar, hem d'entendre que realment això passa també amb altres problemàtiques, no?, com temes d'estat d'ànim, ansietat, no?, que el malestar el que fa moltes vegades és que ens posa com un filtre, per dir-ho així, com unes ulleres, en el qual tot ho valoro des d'aquest malestar, no?, ho valoro des del meu moment emocional. Llavors, coses que jo abans feia que em feien bé, quedar amb amistat, tenir moments per mi, activitat física, el que sigui, de cop perd tot el sentit. De cop res em funciona, res em serveix. I hi ha una cosa que, evidentment, les conseqüències de les accions que faig són independents de com jo entri a les accions. Si jo vaig a fer exercici i m'obliguen, entre cometes, això té unes conseqüències. I és independent de que jo vagi motivat o no. Si jo quedo amb unes amistats, això té unes conseqüències, independentment de que jo vulgués o no. Llavors, el que es treballa molt per les persones que estan amb aquest sentiment és el tornar a trobar una rutina, a poc a poc, gradualment, tornar a connectar amb persones, moments, situacions, per tornar a trobar aquesta estimulació positiva que a poc és una mica la manera de poder seguir funcionant.
1: Un procés de dol mal viscut pot arribar a generar una malaltia mental?
0: Sí, podria. Una sensació de dol, al qual, per exemple, no? Comencem a això que hem parlat abans, una persona que comença ja, i això pot formar part d'un procés natural i normal, perquè després aquesta persona tornaria a connectar. Però una persona que es comença ja,

0: que no expressa, que no comparteix, que no es deixa ajudar, això es queda dins, i hi ha un moment que, evidentment, la seva conducta, el seu dia a dia, es veu afectat per això a llarg termini. I això podria acabar generant símptomes i podria acabar tenint un diagnòstic d'una altra patologia, com per exemple una depressió, o un tema d'ansietat, per exemple.
1: Tema de depressió que sovint, no, en salut mental es parla que és la malaltia que afecta a més part de la població. Just aquesta setmana, en coincidència amb el Dia Mundial contra la Depressió, hem de reconèixer que nosaltres no l'havíem sentit i sembla ser que des de l'Organització Mundial de la Salut doncs s'ha fixat el 13 de gener com a dia contra la depressió. Doncs es donaven unes dades que eren bastant frapants aquí a casa nostra, no? De com està afectant, com ha augmentat, no? El nombre de persones que s'adrecen precisament a la primària. No sé si vosaltres també ho heu notat.
0: Sí, sí que es nota, no? I si realment sí que hi ha un tema que hem de també obrir una mica una part, el qual sembla que la depressió sigui una enfermedad que apareix una mica de la nada, entre cometes, no? I al final d'entendre que el context en el que vivim, les situacions que ens passen, poden generar aquesta sintomatologia i, per tant, poden acabar englobant-se com un quadre depressiu. I, evidentment, una persona que potser estigui tenint uns problemes socioeconòmics bàsics a nivell de vivenda, sou, treball, doncs, evidentment, pot acabar generant una sintomatologia. I ara ens trobem en una situació que, a nivell, per exemple, de vivenda, estem en un moment molt precari. Llavors, és normal que quan hi ha una situació social complicada, els símptomes psicològics, que per mi són conseqüències dels problemes que tenim, acabin pujant. I llavors aquí és quan surten aquestes dades que també són reals, però són molt criden molt l'atenció, no?
1: Sí, la veritat és que són frapants, no? Crec que, a més, si no m'erro, afecta més. No sé si això també ho noteu en processos de dol, si hi ha més dones que homes, o de forma igual, perquè crec que en el tema de la depressió eren més dones a partir, en una edat adulta, jo important, a partir dels 74 anys, i també en una situació socioeconòmica, ara que parlàvem, no?, de com això afecta, doncs, sí. Baixa.
0: Aquí ja variant una mica els factors de risc, no?, per certes problemàtiques, i al final el tema de depressió, doncs sí que es veu que una càrrega afectiva es detecta més, anem a, podem dir, per ser una mica més acurat, no?, en dones. També és veritat que les dones tenen, no de facilitat, però consulten més, en aquest sentit, els certs serveis. I els homes, per una cultura també doncs, masclista que tenim a la societat, doncs és veritat que han aprengut a tapar, no? Una mica de jo soy el fuerte, jo no puc plorar, jo no puc ser dèbil, i llavors acceptar això i anar a demanar ajuda és un tema complicat moltes vegades, que en els grups que faig jo també, doncs moltes vegades treballa des d'això, de com entendre com la cultura i la societat també ens han afegit o ens han introduït problemes a l'hora de poder expressar coses tan bàsiques com és les emocions.
1: L'Eric ha fet referència en diferents moments, allò, als grups amb els que treballo. Explica'ns una miqueta allò, la tasca que com a referent de benestar emocional, no?, i comunitari realitzeu en els centres d'atenció primària.
0: Bueno, el referent de benestar emocional i comunitari, que ja portem uns anyets aquí als EAPs, no?, els equips d'atenció primària, realment estem molt centrats, quan estem dins de l'equip d'atenció primària, a la realització de grups per donar suport al benestar emocional, i això pot donar pas a molts grups de moltes temàtiques, entre elles temàtiques de dol, malalties cròniques com la fibromiàlgia, parentalitats positives quan estem parlant d'un tema de fills i pares, símptomes d'ansietat, depressió, que no estan derivats a l'hospital perquè la complexitat no és tan alta per derivar-los. Llavors, hi ha una sèrie de temàtiques que podem treballar des de l'EAP, des de l'equip d'atenció primària, en el qual, si teniu algun dubte o alguna necessitat, ho podeu parlar amb el vostre metge o la vostra infermera i demanar que us derivin.
1: I com es treballen aquests grups?
0: En els grups normalment depèn del tipus de grup. Per exemple, el tipus del grup de dol, que és un grup que
1: és el que estem allò, sí, el tema que avui abordem, sí.
0: Que és un grup que ara mateix estic just acabant un. Es treballa molt des de l'acompanyament, no tant des de la intervenció directa com podem pensar en una intervenció psicològica, sinó molt des de l'acompanyament i del donar un espai per poder parlar de com em sento sense que ningú et jutgi. Moltes vegades quan ens trobem amb persones de dol, el que estan cansades és de, com jo dic, una mica, no?, consells buits, una mica, no? El estate bien, no estiguis trist, no ploris, i això a ningú li aporta res. Moltes vegades ho diem perquè no sabem què dir, això és normal, eh? Però es treballa molt en l'acompanyament, en el treballar els hàbits mínims d'autocura, tornar a connectar una mica amb el que dèiem abans, no?, amb certa estimulació positiva, i l'acompanyament i l'expressió emocional, bàsicament.
1: Són grups allò de quin nombre de persones participen?
0: Doncs mira, el grup de dol normalment el faig una mica més reduït perquè vull que tots tinguin espai per poder parlar, llavors estic parlant d'uns grups d'entre 6 a 8, 9 persones.
1: I les persones es deixen anar, sí?
0: Sí. Pensa que realment tenim necessitat de poder parlar i d'expressar. Moltes vegades aquesta sensació de diria alguna cosa però me la guardo, que es queda aquí com enquistada, no? Que em dona aquesta pressió al pit, moltes vegades realment és que ens fa generar aquesta necessitat. Llavors, sí que és veritat que, evidentment, com a tots els grups, les primeres sessions potser poden ser una mica més de la gent més tensa, però quan comencen a veure que la gent del costat té unes sensacions similars, que no les jutgen, que hi ha un espai per compartir, parlen i s'obren.
1: De fet, l'Eric comentava, clar, normalment la gent per fer a fi de bé, no? Et diu anima't i fes coses i no deixen que visquis aquest dolor, que és allò que comentàvem, que és important també de viure-ho. I també hi ha d'altres que no et deixen allò parlar perquè tothom acaba allò compartint els seus processos de dol i sembla que tu no tinguis l'oportunitat perquè sempre hi ha un altre que diu sí, a mi també... No?
0: Realment el millor consell que es pot donar per un tema d'acompanyament, en un tema de dol, és molt comprensible, això parlem al grup, és molt comprensible que no sapiguem o ens trobem incòmodes en certes situacions. És comprensible que davant de que una persona plori ens estiguem incòmodes, és comprensible que no pugui tolerar els silencis, no? Però és que el que pot fer una persona en dol és estar al seu costat acompanyant què necessites. Necessites parlar, necessites una abraçada, necessites que estigui simplement al teu costat, no intentar calmar de seguida, no ploris, no, deixa-la que plori. O sigui, això és terapèutic, això és bo. El plor és un ansiolític natural. És el diazepam del cos, per dir-ho així. Llavors, deixa-la que plori, deixa-la que faci el seu procés i tu, si vols ajudar, acompanya-la. Sí que quan estigui en el seu procés, doncs, intenta dir una mica d'ella, anem a fer això, anem a fer allò, anem a sortir, no? Una mica intentar tirar una mica del carro, per dir-ho així, està bé, però deixa-li espai també perquè pugui passar el malestar.
1: Hem dit que el dol és un procés de pèrdua, no? Que hi ha molts tipus de pèrdua. També és veritat que on es posa la pell de segons quines situacions, que són bastant més complicades de gestionar, no? És diferent el dol de... Entenc, li demanem allò a l'Eric que ens expliqui, quan una persona representa que ja arriba a la fi de vida, no? Per l'edat que té... que quan és una pèrdua prematura.
0: Sí, realment...
1: No sé si l'abordatge que feu també és diferent, perquè hi ha persones que et diuen és que jo això no ho superaré mai.
0: L'abordatge és diferent, doncs depèn una mica de la persona, perquè sí que és veritat que quan hi ha un procés de final de vida, d'enfermetat, sí que és veritat que, evidentment, hi ha un procés ja que s'està començant a fer abans, no? Quan el metge ja et diu que hi ha una expectativa de certes setmanes, doncs tu ja pots fer un procés. Això no implica que a tothom li passi. Hi ha gent que encara que tingui un procés de vida... realment li costa molt avançar la pèrdua. Jo sempre dic que el dol té implicació en la mesura que aquesta persona que s'ha anat estava ficada a la teva vida. Llavors, evidentment, hi ha gent que si està molt implicada en un tema de cures, per exemple, una persona que és cuidadora, no? I la seva parella o el seu pare acaba morint, doncs pot ser que per aquesta sobreimplicació que ha tingut, l'efecte contrari, els símptomes, el malestar que genera, pot ser molt alt. A lo millor no, a lo millor aquesta persona sí que ho anà processant i ho acaba veient com un moment d'una mica d'estar descansant i és de pau, però són temes que s'han de valorar en cada dol, perquè cada persona és diferent en aquest sentit. I sí que entenc una mica el tema de que podem valorar dols una mica siguin prematurs o no, per com la seva gravetat, però al final podem acabar entrant en com una espècie de... sé que no ho dius en aquest sentit, però com de competició, no? El meu dol és pitjor...
1: No, t'ho deia en el sentit de això, no? De superar la mort d'un fill, sí. Sempre s'ha dit, no? Que...
0: Sí, evidentment, per això moltes vegades... El
1: no
0: tema...
1: és una competició, de veure qui...
0: No, ho sé. Però per això deia que no... Sé que no ho deies per aquest sentit, sí. Però moltes vegades quan parlem de dol, que has dit abans, no? Sí. Intento ajudar algú, doncs jo quan el vaig passar vaig fer això i jo vaig fer això. Deixa cadascú el seu procés i, evidentment, el dol per un fill, per una situació que no estic esperat o que per una situació violenta pot acabar generant sintomatologia més complexa, això sí, això, evidentment. Per això la diferència és que s'ha de s'ha de fer més seguiment d'aquesta persona, per si de cas.
1: És igual, ja que parlem, no?, d'aquests processos, i ara se'n parla molt més dels dolors perinatals, no?, d'allò d'aquells nadons que no acaben, no?, que no han nascut, o tan bon punt acaben de néixer, doncs moren, i no se'n parla. Sembla que, bé, això ho hem de... Fins i tot, les parelles ho viuen com una cosa molt íntima.
0: Sí, realment hi ha un tabú molt gran en aquest tema, i és un tema al que no es parla. Moltes vegades et sorprendia la quantitat d'avortaments espontanis que poden haver-hi, i que realment la parella o la pròpia dona, no, en aquest sentit, s'ho guarda cap a dins i no ho treu mai. I és un tema que, al no exposar-ho, perquè al final el funcionament, sigui el del que sigui, evidentment, hi ha unes pautes més o menys bàsiques que funcionen una mica per tots.
1: El tema doncs som-hi, anem a apuntar. Quines són aquestes pautes?
0: Compartir i expressar, la primera. És a dir, si jo tinc una sensació de malestar respecte al dolor, a la pèrdua, necessito espais d'expressió. I el tema de callar-me les coses per no molestar, per no carregar els demés, perquè és el meu procés, està fent tot el contrari. El guardar-me l'emoció dins, el que estic fent és que no m'estic habituant a parlar d'ella, i per tant, cada vegada que parli d'aquesta situació, l'impacte emocional serà molt alt. Això es veu molt a quan es fan visites successives al grup. Les primeres visites de valoració moltes vegades són molt intenses a nivell emocional. La persona, el típic que li diu, no? És que em costa parlar de la persona. Plors, emoció descontrolada. A mesura que es va parlant, la persona cada vegada segueix tenint malestar, però és com més gestionable, per dir-ho així. Llavors, espai d'expressió s'han de tenir. Permetre les emocions. Hem de permetre el plorar, l'estar malament, l'estar enrabiat. I hem de començar a trencar una mica la paraula acceptació, que entenc el procés que fa... Però moltes vegades la gent que està amb mi, amb els grups, ho veu com una imposició. Haig d'acceptar la situació, però jo no vull que estigui aquesta persona morta. Llavors, ho canvia una mica per al tema d'entendre la situació més que acceptar-la, perquè jo puc entendre...
1: Adaptar-se, potser.
0: Sí. Perquè jo puc entendre que algú no vulgui acceptar que la seva parella, el seu fill, ha mort. Però això no implica que a llarg termini això tingui una complicació patològica. No té res a veure. Autocura bàsica. Alimentació, son i activitat física són els tres pilars mínims de l'autocura. I dins del possible, una vegada que passem els processos, hem d'intentar tornar a connectar una mica amb aquest mínim, bàsicament. I anem, sempre ho dic, anem a mínims, anem a treballar a mínims, mínim, però que tinguem un mínim de base que ens ajudi.
1: Està bé aquests consells que ens dona l'Eric. De fet, sempre en tot dolç s'ha parlat, no?, allò d'aquest procés de negació, de ràbia, no?, i... Està bé allò de, en lloc d'acceptació, potser adaptar-se, no? De dir, bé, tampoc puc fer-hi res i viure-ho el millor que puguis, no?
0: Sí, deixa't envoltar dels teus, deixa't ajudar, molt important. Deixa que la gent que estigui al voltant teu, que li importes, que et pugui tirar una mica del carro, no? Sempre dic, aprofiteu que ho teniu, això, no? I si no ho tenim, doncs hi ha algun moment que, evidentment, hem d'intentar començar a canviar alguna expressió de la nostra conducta per poder intentar, doncs, tenir una mica més de benestar.
1: I en tot cas, això que comentàvem, des de ja fa uns anyets, ens fa il·lusió dir-ho, perquè doncs va ser també en aquests micròfons que ens vàrem estrenar parlant amb els referents de benestar emocional i comunitari estesos a tot el territori de Catalunya. A casa nostra en tenim dos, que en sapiguem, no? Tant el Centre d'Atenció Primària de Camp Antiguet com el de Planellador, que podeu demanar ajuda, que ens podem adreçar a la primària i dir, escolta, m'he sentit a parlar, no?, d'aquests referents i estic en aquest procés.
0: Correcte.
1: I m'agradaria formar part d'un d'aquests grups.
0: Correcte, sempre que tingui una necessitat, sempre feu una valoració i, per tant, no tingueu problemes a contactar amb el vostre metge, amb la vostra infermera, perquè us pugui derivar si ell valora que és una derivació correcta.
1: Eric Espósito, com sempre, tot un plaer parlar i conversar en aquests micròfons. Fins una propera.
0: Adéu-siau.

0: La nostra convidada d'avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has en sortit?
2: Encara, en tots aquests encara anys? Estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament en aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Cuca, sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no sóc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un amb la ferida del rechazo, l'altre d'abandonament, l'altre la por a exposar-se, l'altre la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, pues, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes. O vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: Per el fer-ho. Que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor, o sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu, ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De relació a ti, círculo de integració i despertar, evento presencial, relació a ti. O sigui, quines opcions tenen els nostres oients a partir del setembre amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi o si és massa o si li rexina i té conflictes és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un... Val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa, tens aquella por de, uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego, són mecanismes nosaltres que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només, són 4 sessions molt intensives, i allà doncs és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè clar, tot el que comparteixo hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relaciona-t'hi, que és el que realment doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I
2: entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient, és que clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què. Quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent, potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però de fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners. Sí, em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa,
3: ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana en liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera, a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he d'aportar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia, els punts s'uneixen cap enrere. Mm. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, molt, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvia en una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Ai, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvio un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que hi ha, només hi ha dues formes de viure, en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et pitxen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa, és que clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que et repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, no sí, tens sí, sí.
2: La vida, jo no crec que és la millor manera sí. d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, les entrevistes, tu, que comencem una mica amb
3: tu
2: ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà pues, escriurem un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop aniran a més i cada cop costarà més anar-hi, o sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propos... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, que n'ha tingut algun cert de Madrid. Ara no tenim temps de ser-te
2: doncs, ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat al de Barcelona, o sigui que podem compartir a veure
3: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però, com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Se'ns apunta una altra vegada, l'Inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. I bueno, són Sergi, que bon dia.
1: Molt bones.
0: Ja estem a setembre i ja hem acabat l'estiu. Com anen les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet, fixa't el que t'he dit.
0: Mira.
2: Si fa un mes que estic treballant, ja.
0: Sí. I ja, jo també. Però no, la gossa es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'ha de dir tot, lo bo i lo dolent.
1: Molt bé.
0: Doncs avui, que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió post-vacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt orgullós de la mèdria.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap perquè ho he fet molt ràpid, a més.
1: A mi, jo també ho estava pensant.
0: Les aniré dient.
1: Ostres, quines
0: hi
1: posaves?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret perquè aquestes sèries, pues jo que sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianitat. Dos, que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale, també.
2: I tres, que passi amb alguna escola.
0: Ai, és que m'he basat en que m'agrada ni un punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a la rutina si el que estàs veient és rutina.
1: I jo també m'he basat en això. Sèries en llocs de feina, no? Per com que sigui una mica més fàcil de tornar-hi. No sé si això passi. O sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no?, per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Que començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno, jo
0: que Friends va bé per tot. Jo... Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Es ho estava plantejant.
0: No, fa mal el braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè és curiós.
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te meu vano?
0: No, ojalà, no. No, que va, és per moure un ratolí, tio.
1: Vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: Però vas dir, bueno, baixa, eh?
1: I a més...
0: Baixa,
1: més...
0: què vol dir?
2: Baixa.
0: Ah, baixa laboral.
1: I a més res més de tornar de vacances, eh? És que ja te la saps.
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: Ella no torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, doncs, bueno, clar.
0: Vinga, va, següent, Sergi.
2: La que tu vulguis. Doncs
0: pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please. I think that was your fastest yet.
4: Second fastest.
5: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
4: I will miss you both.
5: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
6: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
7: She's barely taking an ounce. And she seems lethargic.
8: I'll take her to get checked out. Her blood flow is reduced. Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
9: I would like to join your case.
10: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
11: It's been almost 2.5 hours.
12: Know what?
10: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que ho vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs...
0: Sí,
2: miraré
0: aquest
2: any,
0: sèrie, perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte, pels humans, sí. Normals i corrents, l'any és al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga, The Good Doctor és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades, no totes són bones. De fet, crec que n'hi pot haver 3 llargues que podrien no ser bones, però és una sèrie que molt, està bé veure.
1: Molt de drama, eh? Amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Bueno, sí, es podria dir que sí.
2: Que, jo, que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure-li una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas que resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig treure en punt a tot, vale?
2: Si però voleu, està bé. No sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo juraria que es pot veure a Disney Plus perquè era una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres potser ja n'hi ha un any més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres perquè potser ho d'anar saltant.
0: Ja.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però com que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. També l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afonar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos SL.
1: Venga.
13: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
14: Habitación 102. 204. Acaba de fallecer.
13: ¿Pero sabes qué? Algún día...
14: van a morir.
13: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
14: No me jodas. ¿De qué murió?
13: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
15: Tu marido se merece satén.
16: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
17: Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Eh?
13: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
18: Ya llega el la cara.
19: ¿Daniela?
18: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
20: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
13: Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tiene que estar a punto de llegar los afligidos. Ah, va a tocar un grupo.
12: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
20: YouTube, es un short de YouTube.
12: YouTube no tengo, Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, uh-huh, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues sí, aquí n'hem parlat bastant i jo me n'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí? Sí. Pues potser no sé. Doncs...
1: Mira-la, perquè la tens a Netflix.
0: Sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que he triat és Gilmore Girls.
15: Okay, now practical question. How are we going to eat four Thanksgiving dinners?
19: How? Rory, what are we if not world champion eaters?
15: It's too much food.
19: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
15: Or final hour.
19: No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Kwaning this.
15: Okay, four dinners.
19: Yeah, we'll skip the rolls.
15: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
19: Unnecessary.
0: És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que al setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encarar la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
2: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Míriam era lo que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor.
2: Veus? Molta fulla al terra, sí. Molt marró als arbres.
0: Moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé. Està bé.
0: Sí.
1: Molts Halloweens no celebren aquella sèrie.
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat... A veure que no trobo els tràilers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estaven a mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser, podria
0: ser. Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'he descarregat.
0: Doncs aquesta jo estic d'acord amb tu, que és l'abogado de Lincoln.
21: One thing I know... Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
22: But what if you don't?
21: Then you better fake it till you make it.
23: The Lincoln lawyer, that what they call you?
21: Some do, yes.
23: Why?
21: They worked out of my car.
23: But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
21: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
23: Allegedly.
24: You checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
25: You took off in the dead.
26: Do you think...

0: única també.
1: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor,
0: hi ha amor,
1: hi ha feina, hi ha tensió. Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'Abogado del Lincoln. És que és entretinguda, no hi ha més. Crec que és la millor manera de definir-la, és una sèrie entretinguda. Netflix.
0: Sí, sí.
1: Però molt bé, crec que ja són 4 les temporades que tenen, a més no està acabada, perquè encara va quedar molt obert tot plegat, i crec que són 4, com deia, de temporades, però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance. The work will be remembered as one of the greatest moments of this planet. Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
2: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Macri.
3: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
4: What the hell?
3: But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
5: Okay, so we're not in trouble?
6: I don't think so. Milchick said we're famous.
5: All of us equally, or one of us is like the star? Now if you
7: feel that you can't go on. So what the hell did you guys see up there?
8: It's not our world up there. And your life is filled with
0: much confusion. Tu diràs.
9: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y, en una època de la vida de vegades estàs cremat.
0: Sí, sí.
9: I dius, aquesta afirmació, tia, dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap què hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa en aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoil, us he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè...
0: Vale.
9: Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
0: sí,
9: us podeu sentir una mica identificats amb això.
0: Vale, vale. No, està bé.
9: Capítols molt llargs, això sí, Si teniu poc temps, però és una hora cada capítol,
0: Mal.
9: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
0: Això és una pel·li.
1: Que, bueno, jo vaig fer...
9: Sí, però està molt... I a mi m'agraden aquestes...
1: Jo vaig fer aquella queixa pública.
0: Sí.
1: Mira.
0: Sí.
9: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
1: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
9: Ah,
1: però... Capítols de 50 minutets... N'hi ha que no són tan llargs, però...
9: És que no sé per què el recordo que eren una hora clavats. No, era eufòria els que eren una hora clavats tots.
1: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
9: És veritat, sobre 45-50.
1: I fins i tot n'hi ha que duren menys que de 40 minuts.
9: Sí, ni algun de la... Sí, és veritat, algun de l'última temporada sí.
0: Molt bé.
1: Però l'últim... sortint del seu modus operandi.
9: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
1: Però, aquella està molt bé de capítol. Sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
0: Molt bé.
1: Estic d'acord, jo l'havia pensat, però és massa curta en aquest sentit en temps de... en capítols que hi ha.
9: Sí, perquè què són? 8...
1: Això a l'octubre ja has de buscar...
9: 10 a la primera i 10 a la segona?
1: Sí, 10, o 9-10, me sembla que són.
9: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és superllarga, són 10 temporades i és Blacklist.
10: When all this began, I was such a different person. It's quite a story. Just say goodbye. When you love someone, you have no

0: 200 blacklisters. Nothing you do surprises me anymore.
1: Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
2: Just say goodbye.
3: The Blacklist, the final season, February 26th on NBC.
4: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona, i a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
5: Vale.
6: Gangsters, pistoles, sí. Barrets...
5: I... Quina seria una mica la sinopsi de la sèrie?
4: És aquell assassí, és un assassí en sèrie, el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters i
5: perquè
4: assassins.
5: Entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia. No?
4: No.
5: Ah, no?
4: Ell té una llista amb gàngsters que són casos oberts per la policia, que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajuda a resoldre aquests casos.
5: En plau detectiu Conan, una mica així o què?
4: Però només... amb ella... O sigui, la condició és que ella ha de portar els casos.
5: Ah.
4: I que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
5: Em sona una mica Dexter? Sóc l'únic o no?
4: No sé, no he vist Dexter.
5: Persona vinculada a la policia que no s'encarregue perquè... dels assassins en sèrie...
6: No, me sonaria més al Mentalista, per exemple, que a Dexter.
5: Sí.
6: Per exemple.
4: No sé, no he vist cap de...
5: Ara, el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu...
6: Sí.
4: Bueno, però pensa que l'ajuda perquè ja li va bé.
5: Bueno, clar, que si no el pillen amb ell, no?
6: És a dir, el fet que hi hagi un extra ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Castle,
5: sí,
6: que són figures externes a la policia que col·laboren amb elles pels motius que siguin. Si ets un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
4: Sí, sí.
6: Dexter treballa a la policia perquè és la seva feina.
5: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
6: A l'inici de la sèrie.
5: Ara treballa d'Uber.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Carai. Sergi, tu també...
6: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
4: Uns 10 minuts.
6: 10 minuts, per tant, un parell, no?
5: Podem fer un parell de fer.
6: Sí. Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
4: Ah, vale.
7: Macho, ¿eres tú?
8: Pues sí, soy yo.
7: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel.
9: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
10: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte. ¡Oh!
11: Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
12: O empaten,
11: cierto.
13: Que hay empates.
14: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
15: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
16: Gales.
15: ¿Es otro país?
16: Sí, no.
15: ¿Cuántos países hay en este país?
17: Cuatro.
18: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
19: ¡Este coche tiene un volante invisible!
6: Está siendo... Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu, jo no miro el Lasso perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt el Lasso i li agrada molt el Lasso i l'ha vist sola el Lasso,
4: ah, sí?
6: Arran que havíem de veure la quarta temporada junts.
5: I a més, de
6: i
5: la
6: és
5: manera...
6: una sèrie que el futbol, evidentment ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè el nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida, però jo també li deia a ella, és divertida però crec que es va convertir en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta. Està molt bé, la recomano molt.
5: Com aquí dos persones no te diré antifutbolístiques, però molt sí, allunyades, però molt allunyades d'aquest univers.
6: Pots arribar a dir antifutbolístiques fins i tot.
5: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
6: I no passa res.
5: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi la Judit, per exemple?
6: Absolutament.
5: Sí?
6: I tant. És que, però, jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
5: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
6: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
4: Mm-hmm. Molt bé. Ivan?
5: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé. Va, comencem per Frasier.

0: A veure, això...
1: Jo, a veure, Judit...
0: Perdó.
1: Fem una sèrie per la seva sintonia.
0: No seré jo qui ho faci.
1: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta, còmoda per mirar un capítol cada dia, divertida, un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure, que de fet és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'he dit. Sèrie molt passable, molt divertida, per veure un capítolet cada dia, allò sopant, no? Com tu deies... Pues eso.
0: Sí, sí, perfecte, no, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins ara, que és The Fall.

0: brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Munro.
1: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
2: Love you.
3: Love you, Daddy.
1: No one here has the experience she has.
4: Welcome to Belfast.
5: Killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
0: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
6: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
0: She has a high level of chorionic gonorrhea.
7: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme, crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmunta aquest feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trenques mai, i crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu a aquest paper.
8: Jamie Dornan.
7: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
9: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
7: The
9: has
7: Fall.
9: Dit? The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
7: Molt bé. En castellà l'han traduït com La Caza. Sergi.
8: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, Sex ja Education. Que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
7: Molt bé.

0: this is different.
1: Some days it don't come easy. Whoa. Some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. Some nights I'll
0: call in and tell me your problems.
2: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
3: sexòloga.
2: Sí, sexòloga. Ella, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, sí. Tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, ha mamat sexualitat i bon fent aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'he posada perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Colegio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
4: Eufòria, per exemple, no?
2: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
4: Sí, no feia... Feia broma no ha... perquè no recomanaré...
2: És a dir, per exemple, Elite no la recomanaré per hora el setembre.
4: Correcte.
2: Per exemple, no. Però crec que Colegio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
4: Jo sento parlar tan bé de Colegio Abbott que algun dia...
2: És... salvant molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
4: A una escola, es veia venir,
3: Molt bé, Ivan, sense tràiler perquè no ens doni temps.
4: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
2: En absolut.
4: No, eh? I The White Lotus és una sèrie... per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
2: On tu, oient que n'estàs escoltant, mai podràs...
4: Correcte, per tant, potser serveix...
2: Igual que nosaltres tres.
4: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
2: Està
4: en un resort a la Polinèsia.
2: Com volaria estar allí.
4: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Per tant, potser millor me quedo a Lleida, no?
2: Ja estàs bé posant-te el despertador quarts de set.
4: Exacte.
3: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Hola, Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ahà.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986.

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi. The music

0: L.A. is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

als Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 i va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 a la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els premis Oscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Oscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que per cert va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Take My Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar 86. La cançó del grup Berlín.

d'avui. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

becoming our own again. Carly Simon. La calzada se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya, una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño. Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. Nueve Semanas y Media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
1: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50, porque...
0: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to Love. Records de tota una història.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Xic. De fet, comencem una nova temporada del Generació Xic i això, home, ens fa feliços. Mantenim la sintonia de sempre, per què no? Així ja ens coneixes, és aquella que ja sabem, aquell Love Generation que ens identifica una mica, no? Hem tingut l'estiu, doncs, per recuperar-nos una mica de tot. Hem tingut l'estiu també per recuperar programes anteriors. Saps que pots fer-ho quan vulguis, que tots els programes, els que farem nous aquesta temporada i també els que hem fet durant les 5 temporades anteriors, els tens penjats a la web de la ràdio per poder, doncs, això, gaudir del que vulguis en les dues últimes temporades, buscant aquests ja autèntics números 1 dels 80 i els 90. Les millors cançons d'aquelles dues dècades prodigioses, les dècades que ens van fer estimar la música, quantes ganes teníem de dir-vos, eh? De la banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides, la que va començar, doncs, en aquelles dues dècades, dels 80 i els 90, el millor de cada casa és el que volem que portar-vos aquí, al Generació Xic, una temporada més. Uns quants programes més, doncs, per gaudir-los junts, afiançant molt la història de l'Instagram, que ja ho saps, que tenim, anant penjant cada setmana els programes que fem, amb les cançons que posem cada setmana, però també, doncs, posant aquelles cosetes que ens agrada i que també, a vegades, venen provocades pels comentaris que ens feu vosaltres del que anem dient aquí al programa o a les mateixes xarxes. Generació Xic, amb la roba al davant, si vols contactar amb nosaltres a través d'Instagram. Serà un plaer que anem engrandint aquesta gran comunitat que ja s'ha fet. Gràcies a tots vosaltres. I ja ho saps, doncs, la idea nostra, durant 55 minuts, compartir junts, doncs, històries d'aquells anys 80, 90, cançons amb música disco, música pop, música rock, música en català, música en castellà, música que ens agrada. Música que pot venir, doncs, de qualsevol part del món. Per exemple, d'Escòcia, encara que ells es diguin Texas, ells venen d'Escòcia. I que no busquen un amant ni res d'això. Què va, què va.

0: Comencem, doncs, temporada tirant de Texas, tirant de I don't wanna love it, I just need a friend, una màxima que ens la podem aplicar també, perquè no, no sé, tots els amics del Generació Chic. Nosaltres som amants de la bona música, això sí, i som amics, això sempre. Els Texas, una banda, com moltes de les bandes que hem recopilat aquí al Generació Chic, que ve a partir de, surt a partir de dos germans, són el Johnny i el Jerry McKinhon. I la veu, la guitarra de la Sherlyn Spidery. D'aquesta sí que la coneixies, eh? Lladra. Tindrem música disco, tindrem música en català, tindrem música, tenim rock espanyol també. Però mira, avui hem començat així com més rockeros.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I per què no seguir ara amb una gran entrega des d'un gran àlbum, un àlbum, diria l'àlbum de referència d'aquesta gent que es diuen Nirvana. Des d'aquell Nevermind del 1991, què et sembla si anem amb aquest Come As You Are?

0: sens dubte, l'àlbum més representatiu d'aquesta banda, amb, evidentment, un recorregut ben, ben curt degut a circumstàncies que ja saps com va ser la mort, el suïcidi del seu principal... la seva veu cantant, mai millor dit, la seva imatge en Kurt Cobain, que, bé, doncs, quan, evidentment, es va dissoldre la banda després del seu suïcidi, tot i que després van treure algunes maquetes, algunes feines inacabades que tenien per allà. Però en l'època, diguem, forta dels Nirvana, amb el Kurt Cobain encara, el 91, aquest Nevermind, aquest Come As You Are. Però com deien al Sopa, estic segur que teniu ganes de seguir cantant, no?
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?
0: Doncs home, si ho diu el Quintana, no serem pas nosaltres... Qui li doni o qui li tregui la raó, que la té tota, perquè aquí hem vingut a cantar, a passar-nos-ho bé, i més amb el Sopa i aquest l'Empordà, no?

fins demà. Ho vols deixar fins demà o no? O no t'agrada deixar les coses per demà? Senyores i senyors, un dels grans dels Sopa de Cabra, una de les grans cançons d'aquesta banda mítica de Girona que coneixes perfectament, amb aquest Empordà. No sé si... Bé, aquí segurament tindríem discrepàncies, eh? Hi hauria gent que et diria que... No sé, que Camins, per exemple. Però el que està clar, bé, que la força que té aquesta versió en directe des del ben endins d'aquest L'Empordà, des de Blanes, que deies parlant de Blanes... Està per la Sílvia, per tu, aquesta del Sopa, amb la que comencem temporada. Sí, senyor. Els Sopa podríem dir que eren allò que en deien una banda de grats, no? I de les Bangles també en deien això, una banda de grats, amb aquest Walk an Egyptian...

Una cançó que ens va posar a tots a ballar així com de costat. Posant, fent, no sé, fent aquelles, que saps, aquelles pintures que ens recorden Egipte, de les piràmides i tot el rotllo aquest, doncs, així com de costat, de perfil, les Bangles ens van posar tots a ballar com a egipcis, els Bangles, una banda que... Atenció, perquè la gràcia de les bandes com aquesta, o una de les gràcies, i que ho hem de dir, i que ens fa molta il·lusió que sigui així, és perquè allò és una cosa que es va anomenar les Girl Bands, és a dir, una banda formada absolutament només per noies. Des de Los Angeles, les Bangles, amb les germanes Peterson, la Susanna Hoffs, que és una mica la imatge... Una d'aquelles bandes que deien de garatge, eh? Després van fer coses guapes, com el Manic Monday o per exemple, aquell tamasso que és l'Eternal Flame. Però, sens dubte, si parlem de Bangles, relacionem... hi ha cançons que relaciones. Tu dius Bangles, quina cançó dius de Bangles? Doncs sí, molta gent et dirà que això, Walk Like an Egyptian, aquí a la Generació Chi. I si parlem d'una cançó del Stand and Go, segurament serà aquesta cançó que es diu... Atenció, que es diu Espaldes Mojades, no es diu Voy Cruzando el Río.

Santo Fatal, els Tantango, els germans Campillo. Nacho i Javier Campillo, integrants d'aquesta superformació del pop espanyol que ens acompanya avui aquí al Generació. Voy cruzando el río és una mica el tema o el títol que ens ha quedat. Podríem dir-li que és un subtítol. Però no. La cançó es diu Espaldas Mojadas, del 1990. Els germans Campillo, els Tantango, és una banda que surten des de Badajoz, des d'Extremadura, tot i que ells vivien doncs una mica també molt a Londres. És a Londres on agafen aquesta passió per la música i tot això, i és allà on doncs, de fet, volen començar la seva carrera. Graven la primera maqueta, aquell Spanish Shuffle, un minidisc, un àlbum bé, només amb 5 cançons, però que els va servir per voler doncs, començar a treballar en el món de la música. Amb aquest Spanish Shuffle, de fet, allà va sortir la versió... Ells van començar cantant en anglès i allà va sortir una cançó que es deia Manuel Raquel, d'aquell Spanish Shuffle, que originàriament primer va ser en anglès, després va ser quan van fer la versió, de fet, amb una temàtica totalment diferent, Però bé, avui escoltàvem aquesta de les Espaldas Mojadas, d'un àlbum de 1990.

0: La Bush, una d'aquelles cançons amb aquestes tornadetes que se't queden aquí, això es diu Be My Love. Sigues el meu amant, no? Una mica... Qui són La Bush? La Bush és una producció del gran productor Frank Farian, que, tot i tenir tot el que té al darrere, no podem negar que és un gran productor i un gran, doncs, d'aquells que treuen èxits de sota les pedres. Surten des d'Alemanya, és una, sens dubte, una de les doncs, mostres més emblemàtiques de l'Eurodance, d'aquest que surt sobretot d'Alemanya. Parlo de Frank Farian perquè és un dels productors de bandes com, per exemple, Bonnie M., amb tota la cosa aquella de qui cantava i tot allò. Però és que després ho va tornar a fer, és el gran productor de Milli Vanilli, també, Frank Farian. També havia fet coses amb gent com la Click o com el mateix Meat Loaf. Te'n recordes del Meat Loaf? Doncs a darrere també tenia, en alguna temporada, també tenia el gran Frank Farian. La Bush des d'Alemanya amb la Melanie Thornton i Lane Clair. Hey, McCray. Wanna be my lover. Mira, això és de 1995. Des del seu àlbum, Sweet Dreams, sens dubte, el gran àlbum, eh? Però ja que estem a Alemanya, podem saltar a Bèlgica, no? Què et sembla? Una mica de Technotronic. Una mica de Yucky T. I una mica de Pop Up the Jam.
1: Pop up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

Ai, aquesta agua! Aigüeta beneïda que ens portaven des de Bèlgica, els Technotronic. De la mà del grandíssim Joe Bocaer. També veuràs que a vegades posa el nom de Thomas de Quincy, però és un senyor que es diu Joe Bocaer. És el gran, l'ànima que hi ha darrere de la banda. Bé, ara veus, ara m'he quedat una mica, és la banda Technotronic. No sé si dir-te que l'ànima és en Joe Bocaer, que és el productor, o si bé hem de parlar de la Jacket Kay. Jacket Kay, la grandíssima veu dels Technotronic, tot i que al principi hi havia una model... El Jacket Kay és una noia petiteta. I tenia una model que era la que feia els playbacks. No cantava ella. Ah, mira, ara, parlant del Frank Farian. Aquí, almenys, no van voler vendre com a cantés ella. De fet, ja després se la va restituir com la gran veu de Technotronic, la Jacket Kay, una rapera... Ojo amb la rapera Jacket Kay. Va tenir aquella model del Zaire que era, bé, doncs, com a imatge de Technotronic. Estarem d'acord que aquest tamasso, aquest Pop Up the Gym, és una de les grans cançons d'això del que se'n va dir aquest... en diem Europop, Eurodance, de finals dels 90. Aquesta, concretament, això és d'un àlbum que es deia... The Album dels Technotronic de 1989, l'inici dels 90. Clar que els 90, que va donar una mica d'inici amb tot això, ve farcida de tamassos, eh? Home, si parlem de músiques potents dels 90, ens trobem la gala Rizzato des de Milà. Això és el Free From Desire.

0: diguis que no estàs cantant això. Això del nan-nan, és que clar, posen cançons d'aquestes només amb nan-nan-nan, clar que aquesta la sabem tots. Ara, saps el que diu la lletra? Aquí sí que ja ho tenim més, més complicat, aquest Free From Desire.
1: Free from desire, mind and senses purified.
0: Free from desire, mind. Aquesta cançó, si et pares una mica a sentir el que diu la lletra i interpretar el que diu la lletra, al final és un càntic, de fet, ve de coses així com budistes i tal, i et ve a dir, doncs, que, escolta'm, que el meu amor no depèn dels diners. Les meves creences són fortes, l'amor no té el poder i les creences sempre són fortes. Aquest és aquest mantra que va repetint He's Going to Believe. Però més enllà del que diu la lletra, és cert que repetir segons quines frases queden en el conscient de la gent, no? I poder cantar tots junts allò de la N i la A que s'ha fet famós. Quan la festa ja és grossa i el na-na-na es converteix en lo-lo, lo-lo-lo-lo-lo, però això és un altre tema. Gala des de Milà! Una d'aquelles cançons per ballar i cantar amb amics, perquè amb amics es poden fer moltíssimes coses. No? Mira, ara... Ens n'anem, dius, ostres, què és això? Sí, jo me'n recordava que coneixia aquesta cançó, i tant que sí, és de 1989. Una de les noies que es deien Objetivo Birmania. Babadubadubababue. Aquelles produccions que es feien aquí amb el pop espanyol dels 80, doncs sí, aquesta és del 89. Això es diu Los amigos de mis amigas son mis amigos.

0: Sí, és el que jo te digo, que les amigues de mis amics... Això és una, allò del lío aquell, que al final no saps ben bé qui és qui, però sí que és veritat que és una... Home, no sé si algú ha fet servir aquesta excusa per explicar tot, per fer o per donar-se una mica del que ens expliquen aquí a la cançó. Els Objetivo Birmania, un grup doncs, de l'escena madrilenya que a final dels... aquesta cançó són de finals dels 80, això és del 89. Una formació doncs, amb aquesta veu femenina, de fet eren tres veus femenines, una cantant i dos més que feien els coros, no? Ai, avui estem acabant el programa així com molt, amb veus molt femenines. De fet, tot el programa hem tingut molt, molt femenina. Aquesta d'ara, també.
1: Generació Chic.
0: Dirirarara. Home, aquesta és perquè la ballis. Perquè la ballis amb aquelles coreografies impossibles que segur que encara te'n recordes. Anem amb la Wiffle i aquest Saturday Night, sí? Va, això és del 95.

m'acaba de dir un ocellet, m'acaben de xivar per aquestes coses de les xarxes socials i això, ja ho saps, no?, que tenim a Instagram amb allò de la roba i generació xics. M'acaben de xivar que n'hi ha més d'un, de dos, i d'una i de dues, que esteu preparant el sopar i fent la coreografia d'aquest Saturday Night de la Wakefield. Atenció, amb la Sunny Charlotte Carlson, arriba des de Dinamarca i amb el 95 ens va fer ballar a tots, doncs això que tenen aquestes cançons que agafen aquelles coreografies, no sé, tipus la Macarena, per exemple, doncs aquesta també. I és impossible recordar-se'n, però jo us recomano sempre posar-vos una mica darrere a la pista, i sempre n'hi ha una davant, es posa una davant, que sempre és el que ho sap. Saturday Night de la danesa Wakefield, amb aquesta cançó per ballar un dissabte a la nit, però també, per què no, un dimecres al vespre, o quan vulguis, o un dissabte al matí, o jo què sé, un diumenge, quan vulguis. Anem cap al final del programa. I acomiadarem el programa amb tota una italiana. Hem dit que estem avui així fent el programa amb veus molt femenines. L'Alexia des d'Itàlia, parlant-nos de que l'estiu és boig. Home, doncs acabem primer programa de la temporada, per tant, deixem enrere l'estiu, no?

0: Summer is crazy, l'estiu està completament boig. Això suposo que ara, que ja l'hem passat, potser pot... Mira, encara ens queda 15 dies, eh? Però vaja, res, les vacances, que és el final que ens interessa de l'estiu. Diguem que això ja ho hem passat, comencem temporada, deixem enrere un estiu que esperem que hagi sigut boig per bé. Ja ho saps, que això de les bogeries, si són bones, endavant! The Summer is Crazy. The Summer is Crazy, ens portava l'Alexia, és una noia que és italiana. Ha cantat des de sempre, però amb la producció del senyor Zanetti, doncs es va despuntar una passada. Escolta'm, nosaltres tanquem aquí el primer programa d'aquesta sisena temporada. Ja saps que ens pots seguir a través d'Instagram amb el perfil de Generació Chic i que ens agradarà que tornis doncs, la setmana que ve amb una altra entrega del Generació Chic. The summer is crazy. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Continguts en xarxa.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquestes estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flanner. És el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret. És un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret, ara mateix amb nosaltres, sona Carlota Flanner.

se'm fa difícil. Crec que perdo el meu centre si t'apropes a mi. He perdut el meu centre. Crec que perdo el meu centre si t'acostes a mi.

és la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar a Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps, que ens ha acompanyat en aquest estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat, la cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestà, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i, sobretot, estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som?, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó, que es diu Què som, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson, amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquest estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic, gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova d'Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana, estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya. Tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi, anomenat Airplane Mode, i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: mesmerized when a spark.
1: Esto no es un adiós, es un hasta luego.
2: Mi consejo es que lo dejes estar.
3: Bien, eso es todo.
4: Esto no puede acabar así. Esto no puede pasar, lo teníamos. Esto no terminará así. ¡Esto no terminará así! ¡Joder! Funky, funky.
5: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
7: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
5: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
8: Bon dia, Adrià.
5: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
7: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
5: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
7: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
9: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
5: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
7: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
5: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting, on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. Que bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una glosa doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalelo amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels que la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També se'ls relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: Hem passat en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies, però ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hàgim instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a regar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha amb molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum. Però la botiga física, tot i que hi està havent una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen. Vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant amb fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar a nivell de grups, a nivell d'associacions i d'aquí...
11: A nivell d'empreses
12: que han col·laborat, si no, tot això no seria possible, vull dir que... Tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Xirxina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno, i Sky is Full, d'Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
1: Anna Givert és directora artística de Fira Tàrrega. 46 anys de creació
15: contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
0: Les 2 i gairebé 24 minuts. És moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de 5 al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
17: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, amb tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Camp, Campos destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
18: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment de pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
17: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepenyes.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barcelona i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 4:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. El tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Continguts en xarxa.
20: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
21: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
22: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
20: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
21: Joder, para que me bajo, papá.
23: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
20: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
24: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué no te da?
25: Se tropezó con un escalón.
26: Sí. Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
20: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
27: Abuelo!
28: No deixaràs de sentir-me prou?
16: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: En mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:45 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons d'Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada, després d'aquesta detenció de 18 persones, i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals, i el de Ripoll va generar polèmica.
1: concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. Bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
5: Jo crec que, com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no estan estat fora de lloc, no? Com una

0: de la Diada.
1: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
0: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
1: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
1: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
0: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
2: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
3: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors, el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
2: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
3: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues, aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
2: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
1: L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
0: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma, del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona el 2010.
1: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
0: Trias de Bes va militar al PSUC

0: durant els anys 60 hi va participar en la Caputxinada de 1966, membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
1: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
0: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
1: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
0: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
1: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
0: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
2: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució de l'administració central. Segons detallava Gimeno, la quantitat rebuda supera fins i tot el pressupost inicial que l'Ajuntament havia previst per la rehabilitació del camp de futbol, una subvenció que cobreix al 100% la renovació de la gespa del camp de futbol 11, mentre que la del camp de futbol sala queda coberta al 50%. Dels treballs que se'n faran, ens en parla Lluís Gimeno.
3: Para cambiar lo que sería o rehabilitar todo lo que es lo camp de futbol 11, todo lo que serían lo tema de dels seients, lo tema dels aspersors i tot lo mal que ens va fer, i el camp, i també el camp de futbol sala, tota aquella zona, mos han adjudicat, tenim en estos moments adjudicada una subvenció que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
2: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
1: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
0: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
4: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol camanegre. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
1: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
0: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
5: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre a iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
6: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
5: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.meulot.cat, es pot accedir a més informació.
1: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
0: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
1: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
0: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
7: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejants del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
8: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobar i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se als nostres anfitrions.
7: També està d'aniversari. La Vibrieta de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
1: Altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge del Tebre.
0: La finca de Bombita oteja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta Nerea Alzo.
9: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
10: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre el que és l'origen i l'essència de la mateixa.
9: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna, a Pamplona, amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
0: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar 2 punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Aquest migdia ha acabat empatant a 2.
0: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
1: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda el Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
0: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
1: Baixem ara fins a la segona federació, que esta tarda el Reus visita el Camp de l'Ebre amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:15.
0: A les 7, el Manresa rep el Penya Esport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
12: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara no el partit.
13: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
12: El Penyesport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Utebo i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
1: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
0: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
1: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB que es disputa a Tarragona.
0: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
1: En futbol sala, ahir va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
0: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
1: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
0: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i hagi considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig, és a dir, que pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori va intentar comprar el monestir fa un any i mig, tal com s'havia intentat fer també en mandats anteriors. Fins ara no s'havia arribat a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. El museu pretén explicar un episodi per molta gent desconegut, la trobada que va tenir Cristòfor Colom amb els Reis Catòlics al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: Era un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
1: A més, segons ha explicat Xavier García Albiol, de cara a un possible pròxim mandat, la intenció és recuperar altres edificis com a equipaments municipals. Es refereix als dos edificis ubicats al Parc de Cal Arnús i masies ubicades a la ciutat. Tornem a escoltar Albiol.
2: També hi ha l'operació de recuperar edificis d'importància, com pugui ser els dos edificis que hi ha al Parc de Cal Arnús, que volem reformar-los, o algunes masies que tenim a Badalona.
1: Amb l'expropiació de Sant Jeroni, el govern municipal vol garantir que el monestir quedi vinculat definitivament a Badalona i pugui ser preservat, rehabilitat i obert a la ciutadania com un equipament cultural de referència per a la ciutadania. Els amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni veuen amb bons ulls l'expropiació del monestir. Es tracta d'un bé cultural d'interès nacional que reclamen que es continuï destinant a activitats cíviques. Sant Jeroni de la Murtra és un espai públic que fa activitats dirigides a la ciutadania i també funcions socials. Per això, quan les entitats associades van començar a escoltar els rumors de compra i privatització de l'espai, temien que es perdés aquest llegat i que deixés de ser per la gent. Voluntaris, guies i membres de les associacions són els que s'han carreguen de mantenir el monestir i els que defensen la continuïtat de les actuals funcions. Escoltem a Susana Inostroza, de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni, i Ramon Andrés, voluntari.
3: Pensem que aquest edifici ha de ser per la gent, per al poble, i no per un ús privat.
4: Aquí s'admetia gent, pernoctava la gent, s'acollia la gent. Llavors seria interessant que es mantingués aquest esperit. Seria interessant també que es mantingués tot el complex arquitectònic, això és evident. I seria interessant que es mantingués també l'espai com a espai de recolliment, de meditació intercultural.
1: El monestir de Sant Jeroni té tres funcions principals. Des de 1412 ha estat un espai dedicat al culte. Els geronians són els monjos que continuen apropant la religió cristiana al poble amb les misses tots els diumenges i festius. Però aquest espai no només és espiritual, també té un llegat històric a preservar, i és que és en aquest monestir on va tenir lloc l'audiència entre Cristòfor Colom i els Reis Catòlics un cop va tornar del seu primer viatge a Amèrica. La tasca de preservar aquesta memòria la fa la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni a través d'activitats adreçades a la ciutadania.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
6: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments. L'estiu arriba al final i és el moment de fer balanç per al sector turístic. Els hotels de Badalona encaraven els mesos d'estiu amb bones previsions i ara toca saber si aquestes expectatives s'han complert. Però més enllà de l'estiu, la tardor també es presenta com un període interessant per al sector hoteler, especialment en una ciutat que es beneficia de la proximitat amb Barcelona, però que cada vegada busca també generar els seus propis atractius i esdeveniments, com ara la Supercopa de Bàsquet, que tindrem aquest mes de setembre. En parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és el director de l'hotel Marina Badalona. Jordi, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
8: Jordi, com podem valorar aquest estiu? Com ha anat això?
9: Bueno, molt, d'una manera molt positiva, molt, molt positiva. Nosaltres ja l'any passat vam tindre un estiu molt bo i aquest any jo diria que hem superat les expectatives que teníem, inclús nosaltres, de manera interna. Hem fregat durant els mesos d'estiu, sempre parlem de juny, juliol i agost, fregant una mica més del 90% d'ocupació, i, bueno, i això és una notícia molt, jo crec que també molt important per la ciutat de Badalona, perquè crec que cada vegada més Badalona s'estableix i es consolida més ja com una ja no tant com una alternativa a Barcelona, sinó com una realitat turística.
8: Mm-hmm. Podríem dir que aquest 90% d'ocupació similar al de l'estiu passat?
9: Una mica per sobre, un 4% per sobre de l'any passat.
8: Mm-hmm. Molt bé, quin tipus de turisme teniu? No sé si és més turisme familiar o gent més jove que ve aquí a Badalona.
9: Bueno, la veritat és que el que hem vist és que, evidentment, és un turisme familiar. Estem a la temporada estiuenca, per tant, encara que el mes de juny hi ha encara molt event a la ciutat de Barcelona, perquè no ens oblidem d'on estem, però també a Badalona, el juliol i agost són mesos més familiars, però el que sí que hem notat nosaltres és que, a part de les parelles, a part del típic client vinculat a passar les seves vacances, el que ha crescut en el nostre hotel és el client familiar, el client amb nens, on sí que hem registrat un augment en el número de nens allotjats a l'hotel de més d'un 15%. Per tant, aquest client familiar doncs, també està buscant una ciutat que li ofereixi, i crec que Badalona li ofereix totes aquestes experiències i alternatives.
8: Heu notat més presència de turisme de fora de l'estat espanyol? De quins països majoritàriament venen? O és més gent de Catalunya, de l'estat?
9: El nostre client principal, a nivell de... Sempre parlem de l'estiu, és el francès. Vale? El client francès és el número 1 del nostre client i ha seguit molt, molt a prop per al client nacional. I després hi ha dos nacionalitats més, molt importants, que serien les quatre nacionalitats més importants que nosaltres tenim com clients allotjats a l'hotel, que seria el Regne Unit i Alemanya. Aquestes serien les quatre nacionalitats. Però sí que és veritat que això el que ens fa pensar, i repeteixo una altra vegada, és que Badalona es consolida cada vegada més com un turisme a part de la seva vinculació a la ciutat de Barcelona de manera internacional.
8: Badalona té un avantatge que és evident, està molt a prop de Barcelona, tenim un litoral fantàstic, però no sé si encara el turista que ve aquí a Badalona és conscient que està a Badalona o es pensa que és Barcelona. No sé si hi ha aquesta percepció o Badalona en el turista internacional té la seva pròpia identitat, comença a tenir-la.
9: Comença a tenir la seva pròpia identitat. És una cosa que he començat a dir des del principi, ja no és tant l'alternativa a Barcelona, però és evident que el client pot visitar la ciutat de Barcelona. Què és el que estem notant nosaltres? Que el client visita la ciutat de Barcelona, però després ve a Badalona. Mm. I quan ve a Badalona, descobreix també una miqueta el que és la ciutat, les seves platges, les seves gastronomies, i d'una manera molt important, i jo crec que això és important de marcar-ho, no? D'una manera més tranquil·la. Llavors ens troba una ciutat que li ofereix platja, li ofereix un passeig marítim fantàstic, li ofereix gastronomia i li ofereix cultura, però sense les presses que potser li pertoca a la ciutat de Barcelona. I això agrada molt al final al client.
8: I fora de la temporada d'estiu, el perfil de client canvia? Ara l'estiu comentaves aquest increment del 15% del client familiar, 15% més de nens registrats a l'hotel, també nacionalitats franceses, Regne Unit i Alemanya són les principals, però no sé si fora de l'estiu també hi ha més presència d'altres viatgers, més atrets per algun esdeveniment que es faci a la ciutat, o també per aquest visitant relacionat amb el sector dels negocis.
9: Sí, nosaltres, parlo com hotel, i evidentment la ciutat de Badalona i àrea metropolitana, la ciutat de Barcelona, quan acaba l'estiu, doncs tornem una altra vegada doncs, al client més corporatiu, al client més d'empresa, a la celebració més d'events molt més centrats en aquest tipus de client i amb les reunions, els petits congressos que nosaltres fem. Per tant, sí que és veritat que canvia la tipologia de client, però també és veritat que els caps de setmana, els ponts, també es nutreixen molt d'aquest client molt familiar, molt més turístic i que aprofita doncs, per visitar la ciutat de Badalona també.
8: I quina despesa mitjana fan els turistes? Jo no sé si fan molts àpats a l'hotel o són més de només pernoctar i fer més vida i descobrir la gastronomia que hi ha a diferents restaurants de Badalona.
9: Bueno, a nosaltres ens agrada molt que facin els àpats a l'hotel, però els convidem molt a que descobreixin la ciutat de Badalona. Sí que és veritat que en aquest cas em permetràs, i et demano disculpes, no?, de no donar-te certes xifres, però sí que et diré que el client d'aquest any sí que hem augmentat una miqueta la nostra despesa interna amb un 7% sobre el client de l'any passat. Això també ens dona una miqueta el feedback de que és un client amb un poder adquisitiu, que és el client que visita Badalona, algo superior al de l'any passat, que ja era un client molt bo, i que, doncs, bueno, sempre diem el mateix, quan al client li dones una experiència i està a gust i troba el que ell busca, no li importa, en aquest cas, doncs, fer aquesta despesa, i això també crec que és molt important de ressenyar-ho.
8: I des del vostre hotel, com us afecta conviure amb Airbnb, pisos turístics, això ho noteu?
9: Això és una realitat amb la qual ja convivim des de fa molt de temps i amb les últimes vegades que ens hem vist, la nostra gran preocupació sempre hem mantingut el mateix. És una realitat, per tant hem de conviure, molt bé. L'únic que nosaltres sempre demanem és que hem de jugar les mateixes regles. Hem de tenir una regulació molt clara envers d'això, perquè tot això ens ajudarà a tots. Al final no busquem que els hotels tinguin una preferència sobre els pisos turístics, sinó que el client pugui escollir, però sempre sota les mateixes regles i sobre uns arguments molt similars, tant a nivell fiscal, a nivell laboral, a nivell social, totes aquestes normatives en les quals estem sotmesos, que tots estiguin sotmesos sempre i quan allotgin amb una persona en un espai determinat.
8: Per tant, la regulació d'aquest tipus d'habitatges, no?, seria una mica els reptes del sector.
9: Sí, sí.
8: El principal, podríem dir?
9: És el
8: dir,
9: principal. Jo crec que és la gran oportunitat, no?, en aquest cas. Tornem a repetir, si el que estem buscant, i jo crec que aquí estaríem tots d'acord, és un client de més qualitat, més sostenible, que compagini absolutament amb els residents que hi ha a la ciutat de Badalona, les persones que vivim a la ciutat de Badalona, doncs aquesta regulació, no tinguis cap mena de dubte, que ajudarà a que aquest client canviï, que aquest client doncs, sigui més sostenible, anem a dir-ho d'aquesta manera.
8: Aquest estiu ja s'ha aplicat plenament l'increment de la taxa turística. No sé quina acollida ha tingut, ha generat queixes dels clients o...
9: No, per res. També vam parlar l'altra vegada sobre aquest tema, recordo perfectament. Nosaltres, el client quan se li explica cap a on va aquest... quan el client pregunta, el client jo crec que està ja molt habituat a que grans ciutats d'Europa tenen aquesta taxa i aquesta taxa doncs s'ha de revertir doncs, a millorar l'experiència del client, no? Amb infraestructures, amb qualitat, etc. Sempre hem dit el mateix, vull dir, el que no voldrem és jugar amb una carrera amb altres ciutats europees, si tu cobres 10, jo cobraré 11. Això sí que seria molt negatiu, encara que després reverteixi en la qualitat. Per què? Doncs perquè el client tampoc té moltes alternatives i aquestes alternatives doncs, no jugarien al nostre favor. Però el client, la veritat és que ja està molt habituat amb aquest tipus de càrrecs i no sol preguntar.
8: Jordi, aquest setembre tornem a tenir un gran esdeveniment esportiu a la ciutat, com és la Supercopa de Bàsquet. Des del vostre hotel, com va aquesta ocupació? Esteu ja a tope? No sé si també preveieu acollir alguns dels equips que juguen, com feu habitualment, no?
9: Bueno, tornem a estar, tornem a dir que estem molt orgullosos de tornar a dir que tornem a ser la seu de, en aquest cas, la Supercopa. Ja ho van ser amb la Copa del Rei, hem sigut en la Final Four, i ara serem la seu de la Supercopa. Evidentment, sí que per al dissabte de la Supercopa, evidentment, ja sí que estem plens. El diumenge, doncs, l'ocupació és altíssima, ja, i, doncs, en tindrem els quatre equips una altra vegada a l'hotel. Ja ens coneixen molt, ja podem dir que ens coneixen molt, i, si em permets, diré que aquesta vegada, com badaloní, no se'ns pot escapar aquesta Supercopa, vale?
10: Tant de bo.
9: Des de l'hotel no farem res estrany perquè això passi, però, i ara, sense bromes, tenim la gran oportunitat i l'hem d'aprofitar.
10: Hi ha prevista alguna altra convenció o gran esdeveniment a banda d'aquest que hem comentat ara?
9: Sí, bueno, és el que dèiem, vull dir, tenim la sort de no viure només de l'estiu, sinó de viure els 12 mesos de l'any, no a la ciutat de Barcelona, sinó aquí, gràcies, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, i ara l'àrea metropolitana, en tot cas, doncs es afavorim de tot això, però estan grans congressos, ara mateix doncs en sortim d'un molt important, que és l'RS, que és, hi han hagut aproximadament uns 20.000 assistents, i sortim ara, pràcticament, i ara doncs en tenim, a part de la Supercopa, doncs en tenim també el concert ara a final de mes de Benassens, que serà aquí a l'Olímpic Arena, que tot això és el que genera és molta visita. El mes d'octubre doncs en tenim dos grans congressos mèdics, com és l'EACS i l'UEC, que estan també uns 20.000 assistents, i tot això, evidentment, ens ajuda a passar molt bé una tardor que es presenta com molt, amb molt optimisme.
10: I els clients reserven amb molta antelació quan hi ha aquestes convencions i aquests esdeveniments que ara comentaves? No sé també com us poden arribar a afectar les cancel·lacions o reserves d'última hora?
9: Bueno, sí, en aquest tipus d'esdeveniments sí que és veritat que els clients doncs tenen una mica de previsió per fer les seves reserves. Però nosaltres cada vegada veiem que amb els petits congressos o les reunions cada vegada són de més de last minute, o sigui, més de en el moment, i que et diuen, escolta'm, que tenim una reunió, em venen de l'equip de vents, i em diu, Jordi, tenim una reunió per d'aquí 4 dies de 40 persones, i dius, ostres, no sé com... I, però bueno, sí, encara existeix aquest client de last minute, encara que sigui amb l'aspecte corporatiu.
10: Molt bé, Jordi Batet, doncs director de l'Hotel Marina Badalona, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui al Badalona Matí una mica el balanç de com ha anat aquesta temporada d'estiu, i veiem que la tardor també anirà, si no igual, potser molt millor, oi?
9: No, doncs esperem que sí, perquè torno a repetir, són 12 mesos de l'any, i si em permets, podria fer-te una última per nosaltres, i jo crec que per la ciutadania de Badalona, que a vegades també espera moltes vegades del nostre hotel a l'efecte de l'estiu, que hem obert ara els divendres i dissabtes i estan oberts per a la ciutadania de Badalona al rooftop per a sentir música, per prendre una copa, etc. Doncs em permetràs només dos segons per dir que per primer any farem Cap d'Any a l'Hotel Marina Badalona, però farem Cap d'Any amb festa, farem Cap d'Any d'una manera important. Per tant, tots la ciutadania, que moltes vegades ens pregunten, ens truquen a l'hotel i ens pregunten, doncs aprofito també des d'aquí per comunicar-los això, no? Que està oberta ja la veda i que poden trucar i que poden saber absolutament tot sobre el Cap d'Any, que serà molt important a l'Hotel Marina Badalona.
10: Serà obert a tothom, a tota la ciutadania, no només clients?
9: A tota la ciutadania de Badalona, absolutament.
10: Molt bé.
9: Per tant, esteu convidats a trucar i a saber en què consistirà.
10: Doncs què l'ha dit? Perquè sí que és cert que per celebrar el Cap d'Any a Badalona tampoc hi havia moltes opcions, no?
9: Aquí estem. Doncs obrim la veda i l'obrim a lo gran, a lo molt gran.
10: Molt bé, doncs Jordi Batet, enhorabona per aquesta novetat que avui ens has avançat aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament. Moltes gràcies.
9: Gràcies a tu. Fins aviat.
10: Fins aviat, que vagi bé.
9: Gràcies.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
10: I atents als amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat. Un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
11: Bon dia.
10: I també en Guillem Galera, que és project manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
11: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva quarta edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
10: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
11: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modomio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modomio, com Frater, com Trafalgar. La ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
10: Però no només podrem tastar pizzas, no?, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no?, gelats...
11: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats, podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies, en fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
10: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
12: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un evento així tan gran.
10: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
12: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel.
10: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana a aquesta hora els ingredients.
11: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, he sentit Pau.
10: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
12: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya. Sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no esperen massa temps a treure pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
10: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
11: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular. Mm-hmm.
10: I en aquesta quarta edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
11: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
10: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
11: Sí, l'entrada doncs, es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte, i després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú, i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda, o una pizza sencera i un parell de begudes, i això doncs, et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte, respecte a si ho compres allà en el directe, i segon, doncs estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
10: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no? Que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
12: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
10: Guillem?
11: Jo estic completament d'acord, és un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal, no? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
12: Sí.
10: Pau, el vostre restaurant Modomio, no? El carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
12: Correcte, sorprenentment el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas, i ara pròximament al setembre fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
10: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
12: A la nostra zona, dius, sí. A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
10: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
12: Sí, correcte.
10: Sí, oi?
12: Sí, sí, sí.
10: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
12: Home, esperem que nosaltres.
10: Vosaltres, no? Per què? Perquè, a veure, té algun secret, no?
12: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers i bueno, una bona imatge.
10: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
12: Correcte.
10: Noves pizzas, no?
12: Esperem també, que sigui un inici.
10: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
12: Sí, sempre aneu... estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, doncs introduir-ho a la nostra carta.
10: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, quatre estacions...
12: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita. I un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
10: I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show, cooking, sí, explica'ns sí. Què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
11: Bueno, doncs a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afrotrap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim. A banda d'això, doncs comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas, i, bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
10: No podem fer spoiler,
11: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge, a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
10: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui...
12: I la festa,
10: això està garantida la diversió,
12: Correcte.
10: Aquí no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen. I igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
11: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
10: Ui, tant.
12: Gràcies.
10: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
11: Vinga.
10: Que vagi molt bé.
12: Adéu.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
13: Del Badalona Matí.
10: I aprofitant que és setembre, que ja tothom torna cap a casa, cap a l'escola, cap a la feina, avui el que m'has dit parlarem dels començaments amb en Joan Martínez, que és del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Bon dia.
13: Bon dia, bon dia. Doncs, efectivament, en primer lloc, tenim un dels començaments més esperats, que és el començament dels cursos de català per adults, perquè els adults també estudien, igual que els nens, i, en fi, doncs, totes aquelles persones que en vulguin fer un de curs de català han de saber que les inscripcions aniran del 14 al 21 de setembre.
10: I per a quins nivells són, Joan? Els cursos són només presencials o poden fer-se en línia, també?
13: Doncs, mira, els nivells són tots els del marc europeu comú de les llengües, no? És a dir, són des de nivell A1 fins al nivell C2, no? Des del primeríssim nivell fins al nivell superior. I després els cursos poden ser presencials o en línia. I dins d'aquest ventall hi ha moltes opcions. Tenim semipresencials, tenim en línia síncrons, asíncrons, etc. I la inscripció, de la mateixa manera, també es pot fer presencialment o en línia. Només cal que busqueu CNL de Badalona o CNL de Sant Adrià, també, perquè tenim les dues sucursals, a internet i ho trobareu. I si algú no sap quin nivell té, no, o té un dubte, no, de en quin curs m'hauria d'inscriure, doncs és tan senzill com contactar amb nosaltres i us farem una prova de nivell.
10: Molt bé, i quan comencen els cursos?
13: Doncs, mira, abans de dir-t'ho, si vols, per donar així una mica de joc al tema, et posaré prova, perquè
10: vinga,
13: ja que tornem de l'estiu, toca...
10: Això m'agrada.
13: Toca desconnectar, però hem de mirar a veure si hem tornat amb ganes i amb prou força, eh? Jo ara et diré la data, si vols, però abans necessito que em diguis tants sinònims com puguis del verb començar. Què et sembla?
10: Som-hi, va, a veure, podríem dir iniciar, engegar... endegar, no sé si és correcte en català. Endegar,
13: mira, aquí ara m'has enganxat, eh? Hauríem de consultar.
10: Hauríem de consultar, eh?
13: Hauríem de consultar.
10: Posar en marxa, bueno, això ja seria una expressió, començar, sí. No?
13: Començar, també tindríem arrencar, no sé si
10: arrencar,
13: ho has dit, no?
10: Sí.
13: Similar a engegar.
10: També.
13: I també podríem fer servir, potser, encetar, no?
10: Encetar, també.
13: Que sí que sí. Sembla més aviat, es refereix més a una cosa com estrenar, obrir, però bé, ens serviria igual, no? Doncs bé, va, ja que m'has sabut respondre excel·lentment,
10: sí.
13: Et confessaré la data d'inici dels cursos, que és el 28 i el 29 de setembre.
10: Vale.
13: Et diré més, els cursos principiaran el 28 i el 29 de setembre.
10: Ah, principiar també és correcte?
13: Exactament.
10: Però, ostres, aquesta sí que no la sabia,
13: sí, sí,
10: eh?
13: Sí, clar, de fet, sembla lògic, no? O sigui, si de començament tenim començar, doncs de principi
10: clar,
13: tenim principiar.
10: Clar, principiar, de tot el sentit del món.
13: Exactament.
10: Sempre aprenem alguna cosa, veus?
13: Sí. Com veieu, les paraules en català per referir-se als inicis són moltes, no? En contextos més restringits, o sigui, per referir-nos a coses més concretes i no per parlar d'una manera tan vaga, també podríem trobar més sinònims, no? Com ara entaular, per exemple, que serveix més, no? Doncs per entaular un joc o una conversa.
10: O entaular-se a la taula, també? O...
13: Clar, el tema ve d'aquí, no? D'entaular-se.
10: Ens entaulem, ens...
13: Exacte.
10: Sí,
13: de posar alguna cosa a sobre, no? De la taula, i per tant començar aquella conversa. No? I en canvi, si parléssim d'una empresa, de començar una empresa, a tu se t'acut algun altre verb?
10: Ostres, crear?
13: Crear, però jo no estic pensant un que no has d'anar gaire lluny. Jo, si jo et dic la paraula empresa, cal recórrer molt
10: poc. Emprendre.
13: Exacte, emprendre, no?
10: Clar, emprendre.
13: Que és una paraula que ara se sent bastant, no? Es parla molt de l'emprenedoria, etcètera. En canvi, n'hi ha un que està menys de moda, però que també està molt referit al món de les empreses, que és el verb escometre, que aquest ja no se sent tant. No,
10: aquest no. L'escomesa em ve al cap. L'escomesa, escometre...
13: Exacte, perquè de fet escomesa i empresa és una mica el mateix, que és un intent de fer una cosa, d'iniciar una activitat, no? Per exemple, l'empresa del Quixot, no? Per exemple, no era una empresa monetària, no era un negoci, però era una empresa, no? I també podríem dir-ne l'escomesa. Doncs, i d'aquesta mateixa manera jo podria dir, he comès una perruqueria amb la meva germana, no? Que vol dir, he començat, he emprès, no? Un negoci de perruqueria. no s'acostuma a sentir, no?
10: No, no, la veritat és que jo crec que poca gent ens entendria, no? Tu creus? O, bueno, pot ser algú, però...
13: Clar, això... Però mira, això depèn molt, no?
10: Sí, no, no, i tant.
13: De cadascú i de les percepcions que es tenen, no? Però
10: sí,
13: mira,
10: sí.
13: Continuant amb el tema dels començaments, si vols et puc posar un exemple d'un inici de conversa que vaig tenir l'altre dia, no? Jo vaig baixar a fer la pausa de la feina, vaig baixar a agafar-me un cafè, i a la cua érem tres, no? Jo tenia una parella davant i una parella darrere. I entre tots parlàvem català, cadascú... Jo estava sol, no? Però cadascú... Tots eren catalanoparlants. I quan va arribar l'hora de demanar, tu en quin idioma creus que ho van fer, els del meu davant?
10: En castellà?
13: Sí, van fer aquest canvi, no? I per què creus que va poder passar això?
10: Potser perquè la persona que els atenia doncs era potser de fora... O...
13: Sí, exacte. O sigui, jo crec que... Bé, el que jo vaig pensar va ser... Deuen pensar que no els entendran, no? Que no els entendran. Si diuen, si continuen en català, no els entendran. I, efectivament, segurament un dels motius era aquest, no? Que la noia que era rere el taulell era llatinoamericana, i això doncs, ens porta a pensar, bé, doncs, si aquesta persona ja parla castellà, m'asseguro el tret i no em jugo que no em pugui entendre, no? Mm-hmm. En canvi, continuem amb la història, no? Ells van demanar, fantàstic, jo vaig fer la meva i jo vaig demanar... En quin idioma creus que ho vaig
10: en
13: fer,
10: català.
13: Jo?
10: En català.
13: Sí, efectivament,
10: I
13: no?
10: I et va entendre.
13: I em va entendre perfectament. Clar. Jo, de fet, ja sabia que m'entenia... I no només que mantenia, sinó que el parla el català també, perquè com que baixo cada dia a fer el cafè allà, doncs ja li he demanat suficients com per conèixer-nos una mica, no? Bé, ella em va servir el cafè, etc. I els de darrere meu, en quin idioma creus que em van demanar, que van demanar el cafè?
10: Un altre cop en castellà? O en català, ja van canviar?
13: Doncs aquí va haver una mica de conflicte, una mica d'estira i arronsa, perquè una de les persones de la parella va començar en castellà i l'altra el va com estirar, com si diguéssim, i li va dir alguna cosa així com... Hòstia, ai, perdó, ostres, no has vist que... que ja t'entén, no?
10: Ah, clar, és que... Ostres, com som, eh?
13: Sí, exacte, clar, vull dir...
10: A mi això també em passa, ho he de reconèixer, Perquè jo també sóc molt castellanoparlant, de petit, i clar, aleshores, però sí, és cert que, tot i veure una persona que potser ha nascut en un altre país, ens podem adreçar perfectament en català, perquè potser parlen fins i tot millor que nosaltres, que jo, que porto aquí tota la vida.
13: Exactament, això, o sigui, jo explicava aquesta anècdota relacionant amb el tema dels inicis, perquè és una qüestió que al Centre per la Normalització Lingüística ens trobem molt, que és que els nostres propis alumnes ens comenten, ostres, vinc aquí a fer uns cursos meravellosos i després, quan surto al carrer, quan vaig a la feina, etc., em costa posar en pràctica el que aprenc perquè tothom se m'adreça a mi en castellà. I en aquest cas podríem pensar, bé, perquè aquella noia era llatinoamericana, deu parlar castellà, però això passa fins i tot amb gent que prové d'altres països en què no es parla castellà, com per exemple, no sé, la Índia, el Pakistan...
10: També.
13: No? I això també passa, no? I bé, la gràcia d'aquesta anècdota és doble, que és pensar fins a quin punt, quanta gent entén en realitat el català i també el poder de la nostra pròpia acció, no? O sigui que si mantenim la llengua, si mantenim el català, ens podem endur més d'una sorpresa.
10: Ui, tant.
13: I trobar-nos que algú ens entén i ens parla, no? Una cosa que no ens esperàvem, no? De fet, et volia preguntar una cosa. Tu, quanta gent penses que a Catalunya, no?, que entén el català?
10: No ho sé, ara a Catalunya, a veure, en total som 8 milions i escaig, oi? Més
13: sí,
10: o menys.
13: Sí.
10: No sé, la meitat, el 50%.
13: Doncs, mira, ara cauràs de cul. És bastant més que el 50%, sí. En realitat el parlen el 80,2%. Perdó, l'entenen el 80,2% de persones, que això són uns 6.300.000 i escaig, llargs. I el parlen gairebé un 70%, un 69,1%, no? Que són uns 5.400.000.
10: Caram.
13: I tot això, és clar, segons l'enquesta d'usos lingüístics per a la població de Catalunya, que és del 2023, tot això, és clar, és demoscòpia, no? Són estudis... Són fets amb enquestes, però representa que la mostra és prou grossa i fiable. I, de fet, la reflexió fins i tot és que fins i tot si som escèptics d'aquests números, ostres, quan aquests números són tan alts, vol dir que si poguéssim veure la realitat de veritat, continuarem tenint un pes suficient com per almenys no canviar de llengua a l'hora de demanar.
10: És important. Sí que sap que molta gent diu, jo entenc el català però no el parlo. Encara passa això, no?
13: Sí, sí. Hi ha diversos motius. El principal és que per a una llengua, quan tens la comoditat de poder-te expressar en una altra i que se t'entengui, sempre fa una mica de vergonya. Però és això, al final es pot començar sempre per accions tan quotidianes i tan senzilles com demanar un cafè, saludar, dir bon dia, no? És el que anomenem mostrar disponibilitat lingüística, no? Si nosaltres saludem en general amb un bon dia, la gent que ens envolta pensarà, ostres, doncs aquesta persona deu parlar o com a mínim deu entendre el català i per tant ens hi podem adreçar en aquesta llengua, no? Exacte. Sí.
10: Doncs sí, molt bé, doncs, o sigui, és que és això, que ens hem de posar al dia amb el català, amb el castellà, amb tots els idiomes, quan també és llengua és millor, oi?
13: I tant.
10: És que és això. Per tant, Joan Martínez, moltíssimes gràcies, per haver vingut al Badalona Matí, un plaer conèixer-te, que estic coneixent a tots els col·laboradors i convidats durant aquesta nova temporada aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament, que vagi molt bé.
13: Igualment,
10: gràcies.
13: Fins aviat.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
5: Del Badalona Matí.
10: I ara toca la secció del Badalona Pregunta amb el Suhab Sebà. Què tal, Suhab?
12: Tot bé, tu com estàs?
10: Com estàs? Doncs mira, estrenant-me aquí...

0: compte que hem tingut alguns problemes als aeroports, especialment amb la vaga de Ground Force al Prat. Així que hem sortit al carrer per saber com han viscut aquestes vacances els nostres entrevistats i com afronten ara aquesta tornada. I comencem pel principi, perquè abans de tornar, primer hem d'haver marxat. Per això els hem preguntat, on has viatjat aquest estiu i quin pressupost t'hi has deixat aproximadament?
1: Escoltem-ho, a veure què ens han explicat.
2: Viena, he ido con mi madre, entonces, bueno, lo que me he gastado aproximadamente, la verdad que lo ha pagado mi madre, entonces, no sé.
3: Yo he ido a Menorca, a Gandía, y a, bueno, a mi pueblo y a Zaragoza, y bastante low cost todo, menos Menorca, que fuimos juntas.
4: Yo también he ido a Menorca, fui a Galicia con mi familia, y bueno, ir a lo demás a mi pueblo, y también muy... Muy locos también.
5: Pues yo he viatjat a Itàlia, a part de la Toscana, i m'he deixat uns 800 euros, més o menys.
6: I jo a Menorca, 5 dies, suposo que uns 600, més o menys.
1: Molt turisme interior, no? Sí, Saragossa, això... el poble, turisme low cost...
0: Exacte, això és el que volia destacar. Aquí veiem que no tothom viu les vacances de la mateixa manera, i aquí fa grans viatges, i aquí es queda més prop de casa i que prefereix una escapada curta. I, evidentment, el pressupost també conducien a molt aquestes vacances, no? L'allotjament, el transport, el menjar, les activitats... Per tu, Àlex, què creus que importa més? Quan et gastes o el que acabes vivint?
1: Home, és molt maco el que acabes vivint, no? El que passa que depèn del viatge, no t'ho pots permetre o has de demanar un crèdit per viatjar. Però si l'experiència s'ho val, a mi gastar-s'ho val la pena, no? Per ajustar els diners.
0: Al final, el que recordem no és pas el preu del viatge només, sinó aquell moment especial que al final recordarem tot l'any i que ens en riurem durant tot aquest any, no? Fins a les properes vacances, que sorgeixen noves anècdotes. I per això els hem preguntat quin ha estat el millor moment d'aquestes vacances.
2: No, mira, sinceramente yo creo que el mejor momento ha sido que he pasado mucho tiempo con mi familia, que he de decir que durante el año no lo he podido hacer esto, entonces la verdad que sí, durante el verano he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha gustado bastante.
3: Para mí el viaje de fin de curso con mis amigas, cuando acabamos la selectividad y todo.
4: Para mí la semana de fiestas en mi pueblo.
5: Pues la verdad es que la desconexió. Era el primer any així de vacances pures i dures sense estar estudiant i tal, i el millor desconnectar i no fer res.
6: I jo diré passar temps amb els amics i desconnectar, disfrutar... Y olvidarte una mica de la rutina, ¿no?
1: Me encanta que esta noia, las fiestas de mi pueblo, pasa estona amb els amics, però això, els petits detalls són els que compten, és clar que sí, no cal viatjar a Indonèsia i coses així, no?
0: És que al final les anècdotes sorgeixen en aquests moments, no? Amb els teus amics, familiars, a les festes del teu poble, que te'n rius, que tu passes bé i que al final és una cosa que recordaràs per sempre, no? És una part molt més positiva que potser un viatge que pot sortir tot malament, no? Això ho tens clar. A prop, no gastes diners i a més t'ho passes bé. Al final, tot això positiu, destaquem també que hi ha un viatge, una persona, una experiència, uns dies amb la família o simplement tenir temps per fer coses que durant tot l'any no hem pogut fer. Ara bé, no tot són bons moments, com dèiem, quan viatges, no? Així breument, Àlex, amb quins problemes t'has pogut trobar tu viatjant?
1: Els vols, no?, que es cancel·len, retards, anar a un hotel i que et diguin no, que no era aquí, perquè t'han fet malament la reserva... Això, quan deixes en mans d'algú que no ho fa gaire bé, que et reservin i t'organitzi un viatge, això no és gaire aconsellable. Això, en mans d'algú que
0: has
1: li agradi reservar...
0: Una persona de confiança.
1: De confiança i que li agradi organitzar viatges. En conec algun, eh?
0: Doncs, de fet, aquest estiu al Prat, la vaga dels treballadors de Ground Force, per les millores de condicions laborals que estan demanant, ha provocat incidències en vols i equipatges. Segons 3CAT, després de 15 dies de vaga, hi havia 6.000 maletes afectades i 270 vols entre cancel·lacions i altres incidències. I per això, precisament, els hem preguntat als nois als carrers si aquest estiu han tingut algun problema amb els vols, retards o maletes.
3: No, la verdad que no.
4: Jo tampoc.
5: Jo... O sigui, és flipant, però no he tingut cap problema. Al revés, ha sortit tot millor. Fins i tot algun upgrade d'algun seient o així per anar amb més espai va estar guai.
6: S'ha de dir que tot havia anat molt bé fins la tornada, que el vol sí que es va retrasar, però bueno, crec que va ser una hora, por ahí.
2: Algún que otro atraso sí que he tenido, pero bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? En esta época de verano, yo creo que casi cada año algo siempre pasa en el aeropuerto.

0: Sens dubte, Suhab, no sé, això del, de la maleta, l'equipatge, és una mica els moments de més estrès, no? Jo sempre, no sé tu, sí, evito facturar, jo sempre vaig amb l'equipatge de mà, perquè en aquells moments que veus que surt la, la cinta i tot l'equipatge i no surt la teva, dius, és que em pot donar les vacances el viatge, això, eh?
1: No, no, exacte. I, bueno, jo tinc una mala sort, la veritat, que sempre busco viatjar amb algú perquè quan viatjo amb algú no em passa, però sempre que estic sol tinc retards, o sigui, tinc retards de fins i tot 5 hores.
0: Uau.
1: I justament aquest any, tornant del Marroc, m'ha passat mateixament. Suposo que pot ser per aquesta vaga o per altres motius, no es va aclarar, com gairebé fan sempre, però, bueno, també m'ho vaig passar bé a les vacances, per tant, no em queixo tant, però sí que és veritat que incomoda, no? I més si estàs tancant les vacances o les estàs començant.
0: Exacte, sí, sí, és que pot ser un mal de cap impressionant, eh?
1: Això dèiem, que un retard potser al final pot ser molest, però arribar al destí sense la maleta ja és una altra història, i ara, si arribem al tema central, que és la tornada, perquè pots haver tingut unes vacances espectaculars, però arriba un moment en què sona el despertador i també al final toca tornar, no? Per tu, Àlex, què pesa més, les ganes de tornar a la rutina o la mandra de deixar enrere les vacances?
0: A mi em passa que quan estic ja massa dies de vacances trobo a faltar la rutina. És una persona de rutines, clar, de vacances tota la vida està molt bé, però també si tens molts diners per gastar i viatjar, pots fer la volta al món fins a, no?, acabar marejat. Si tens molts diners, el món no te l'acabes, però és clar, tots som treballadors, no?, i al final hem de tornar a la realitat, que és la rutina, i tornar a la feina.
1: Sí que és veritat, i em passa el mateix. O sigui, tants dies de vacances, al final tornen a l'enyorança de voler tornar, no?, a la rutina. Per això també hem volgut preguntar com afronten la tornada a la feina o a la universitat als badalonins i badalonines.
2: Bueno, yo a la universidad, bueno, soy universitaria, entonces, bueno, estudio lo que me gusta, entonces estoy bastante contenta de volver.
3: Pues nerviosas porque empezamos la uni, pero emocionadas también. Bueno.
4: Igual, o sea, súper nerviosas, pero también con ganas de, pues, yo qué sé, volver a la rutina y conocer a nueva gente.
5: Amb ganes, perquè al final pues, també hi havia ganes de tornar, però a la vegada està sent bastant dur.
6: T'has de posar el dia i és... t'agafa una mica de pressió el primer dia, però després li agafes el ritme i ja tornes a començar bé.
0: Sí que serà això, que costa molt tornar. Jo per això sempre a l'agost ja treballo, perquè així ja agafes com la dinàmica, el rodatge, i arriba al setembre i dius, bueno, ja estic, ja m'he fet la idea.
1: Sí, és això, trobem les dues cares de la moneda, no?, de la tornada, les ganes de recuperar una certa rutina, com dèiem, però també els nervis i la mandra de tornar a començar. Aquesta sensació de cansament, falta de concentració, desmotivació o dificultat per recuperar aquests horaris habituals és el que sovint coneixem com a síndrome postvacacional. Trescat explica que és un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan passem bruscament del descans a les obligacions.
0: De fet, l'altre dia llegia que els especialistes recomanen fer aquesta transició de manera progressiva, o sigui, recuperar els horaris de son, organitzar els primers dies i no exigir-nos estar al 100% des del primer moment.
1: I així és com hauria de ser, Àlex, però també és veritat que cadascú té el seu propi punt feble. I per això els hem preguntat què és el que més els hi costa quan tornen a aquesta rutina.
2: Yo creo que lo que más me cuesta es a lo mejor compaginar todo en la semana, porque, o sea, bueno, hago bastantes cosas aparte de estudiar, o sea, trabajo y estudio a la vez. Entonces es más, yo creo que intentar hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo.
3: Todo, pero sobre todo lo de dormir menos y tener un horario así.
4: Total, y la carga de feina también.
5: La càrrega de feina, una mica tornar a agafar el ritme, que a vegades quan tens el cap molt ficat en tots els temes que tens, doncs és molt fàcil començar el dia, però ara que també doncs, t'han cobert una mica la teva posició i no tens massa clar com ho tens tot, doncs costa una mica més de saber què has de fer.
6: Sí, jo diria que tornar a la rutina, perquè al final vens d'uns dies que has estat fent coses diferents i t'has mogut por ahí i així, i després tornar i tornar a començar i agafar un altre cop el ritme de feina és lo complicat.
1: I és interessant perquè la rutina no és només tornar a la feina, sinó també és tornar als horaris, a llevar-se d'hora, estudiar, fer esport, organitzar els àpats. Després de setmanes amb més llibertat, recuperar aquests hàbits pot costar una mica més, no? I aquí hi ha una idea important, no hem d'exigir-nos estar al 100% des del primer dia si durant les vacances hem canviat també els horaris completament. I és normal, al final, necessitar uns dies per recuperar aquest ritme que teníem abans. I també hi ha una altra qüestió, i és si ja estàvem estressats o descontents amb la feina abans de marxar, la tornada pot fer que aquesta sensació sigui encara més evident, no? És a dir, sí, exacte. És a dir, de vegades no costa tornar de les vacances, sinó costa tornar al que ens espera després, no? Per aquest motiu demanàvem consells als entrevistats.
2: El consejo que yo daría, bueno, yo creo que lo más importante es más o menos la organización. Yo al menos soy bastante organizada con mi tiempo, o lo intento ser. Entonces, eso, organizar tu tiempo.
3: A ver, yo creo que no ponerse como hábitos súper desmesurados, porque si no, no los vas a cumplir, y si no son realistas, luego te frustras y todo.
4: Claro, yo creo que aquí el lo bo es anar poco a poco.
6: Yo diría que has de començar, diguem, tranquil, mirant les coses que tens i després organitzant-te una mica, fent-te un planning i després ja anar agafant així les teves tasques.
5: Exacte, jo et diria això, pas a pas, poc a poc i sobretot amb la mentalitat molt positiva, que és el que et fa tirar endavant.
0: Suhab, després d'escoltar-los, jo em quedo amb tres idees. D'una banda, recuperar els horaris a poc, no? Tampoc no exigir-nos estar al 100% des del primer dia i també intentar mantenir durant l'any una mica d'aquell temps que durant les vacances potser dediquem a nosaltres mateixos.
1: I així és, Àlex, no hi ha una fórmula màgica per tornar de vacances sense mandra, però sí que podem fer com petites coses, no? Recuperar els horaris progressivament, organitzar els primers dies, no voler solucionar-ho tot de cop, intentar també mantenir durant l'any alguns d'aquells moments que associem amb les vacances.
0: Potser no podem evitar que s'acabin les vacances, però sí que podem intentar que la tornada no sigui tan brusca i sobretot recordar que és normal tenir uns dies de nervis, cansament o fins i tot una mica de baixada d'ànims.
1: Així que, Àlex, després de parlar de viatges, pressupostos, millors moments, retards i sobretot d'aquesta tornada, no? Crec que només ens queda una cosa per dir.
0: Doncs sí, Suhab, que la maleta ja està desfeta, el despertador torna a sonar, no sé si per sort o per desgràcia, i benvinguts de nou a la rutina.
1: Això mateix.
0: Moltíssimes gràcies, Suhab, i fins la propera, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Seleccionem els millors moments del programa.
7: Badalona Matí, els millors moments.
9: Els millors moments.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La Diputació de Barcelona ampliarà a Badalona i a la resta de municipis de la demarcació un programa de formació per millorar la detecció precoç i l'actuació davant situacions de risc de suïcidi. La iniciativa, que s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, oferirà 4 mòduls al personal municipal sobre factors de risc, senyals d'alerta, circuits d'atenció i eines de prevenció i acompanyament. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la Diputació recorda les dades de la demarcació que evidencien la dimensió del problema. L'any 2024 es van registrar 395 defuncions per suïcidi, 279 sense comptar Barcelona-Ciutat, i el suïcidi va ser la primera causa de mort entre les persones de 15 a 44 anys, amb 107 casos. Entre els adolescents de quart d'ESO encastats, el 29,3% havia tingut pensaments suïcides en algun moment de la vida. La Diputació també destaca que el seu servei local de teleassistència va valorar 915 possibles casos de risc durant el 2025, dels quals 489 van ser considerats d'alt risc. Ja es poden adquirir les entrades per les nits de tardor a l'Anís del Mono. Amb la tardor gairebé a tocar, arriba el primer cicle de les nits de tardor a la fàbrica de l'Anís del Mono. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través de la web del Museu de Badalona. Els tres primers divendres d'octubre, el públic podrà gaudir d'una visita guiada a la fàbrica, que acabarà amb un concert a la fresca al pati. Canela en Drama serà el primer grup que obrirà aquest cicle de tardor el divendres 2 d'octubre, seguit del cantant i músic Agustí Burriel, que ho farà el 9 d'octubre. Aquestes nits màgiques tancaran el 16 amb el projecte musical i divulgatiu Rauxa. Les entrades són limitades i el preu és de 18 euros i inclou la visita, una degustació de begudes amb base d'anís i també el concert. Per raons d'aforament, els assistents entraran de forma esglaonada i es dividiran en tres franges horàries diferents. La mostra de pessebres es traslladarà a la plaça de Pompeu Fabra per les obres a la plaça de la Vila. La 28a edició de la mostra es desplaçarà de la sala d'exposicions del refugi al local municipal situat a la plaça prop de l'estàtua d'alcalde Xifré. L'Ajuntament i l'entitat organitzadora Amics del Pessebre de Badalona treballaran plegats perquè el nou espai mantingui l'essència i garanteixi l'èxit d'aquesta tradició.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Avui parlem d'una nova alternativa per tractar el càncer de pell no melanoma, el tipus de càncer de pell més freqüent i que representa més del 90% dels casos. L'Hospital Germans Trias ha començat a aplicar una tècnica no invasiva que permet tractar determinades lesions sense cirurgia, sense anestèsia i sense ingrés hospitalari. Ja s'ha aplicat a prop d'una desena de pacients i, segons els estudis, supera el 95% d'eficàcia. Avui volem saber com funciona aquesta tècnica i ho fem parlant amb l'Aran Boada, cap de secció de dermatologia, i l'Anna Paula Caresia, que és cap de secció de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia a tots dos.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Aram, Anna Paula, quan parlem de càncer de pell no melanoma, a què ens referim exactament, de què estem parlant?
4: Doncs el càncer de pell es divideix bàsicament en dos grans grups. El melanoma, que és, podríem dir, el càncer de pell derivat de les pigues, que és menys freqüent però pot arribar a ser més agressiu, i el càncer de pell no melanoma, que és el majoritari, més del 90% del càncer de pell és càncer de pell no melanoma, que, tot i que no sol donar, diguem-ne, metàstasis i, per tant, és més estrany que pugui ocasionar la mort del pacient, pot ocasionar una gran morbilitat i, a més, és molt més freqüent.
3: Mm-hmm. Quins són els tumors més habituals o...?
4: Doncs parlaríem sobretot de dos grans tumors, que són el carcinoma vasocel·lular i el carcinoma escatós, no? I que comparteixen alguns trets comuns, no? Són lesions que apareixen en àrees d'exposició solar crònica, per tant, per exemple, a la cara, i àrees de la cara com el nas o com les orelles, i que apareixen en general amb el pas del temps. Per tant, ara que hi ha una població més envellida, són tumors que veiem que van molt en augment.
3: És el tipus de càncer de pell més freqüent, com ara explicàvem, i representa més del 90% dels casos. Per què està augmentant tant aquesta incidència? No ens protegim prou de la radiació solar?
4: Bé, aquests càncers de pell es relacionen sobretot amb l'exposició solar acumulada. Per tant, per molt que ara fem segurament millor les coses que abans, doncs apareixen en població que probablement fa 40 anys no es protegien igual que ara, i que ara, doncs, la medicina ha evolucionat, aquesta gent viu més, hi ha una població més envellida i un percentatge de població molt més gran que supera, per exemple, els 80 anys, que és quan aquests càncers de pell solen aparèixer.
3: I una pregunta que pot interessar especialment als oients: com podem detectar aquestes lesions, no? Quins canvis a la pell hem de notar per consultar un dermatòleg? Sempre s'explica aquella llei de ABC, no? El color...
4: Sí, això, a l'ABCDE, està pensat pel melanoma, per el càncer, diguem-ne, de les pigues, per detectar pigues malignes, no? Que són l'asimetria, els marges irregulars, el color no uniforme, diàmetre major de 6 mil·límetres i lesions que canvin. En canvi, el càncer de pell no melanoma es relacionaria més amb o bé ferides que no curen en determinades àrees, com hem dit, d'exposició solar crònica, com la cara, o amb tumoracions de creixement ràpid en aquestes localitzacions. D'acord? Aquestes serien els dos motius de consulta que ens han d'alertar per un càncer de pell no melanoma. Per exemple, una història d'una costra que no s'acaba de curar, que es torna a fer, doncs obligaria a la consulta.
3: Fins ara la cirurgia ha estat una de les principals opcions per tractar aquest tipus de tumors que ara comentàvem. En quins casos operar pot ser especialment complicat? No sé si pacients grans o amb patologies prèvies...
4: Sí, bàsicament, com que aquestes lesions solen aparèixer en àrees on, diguem-ne, la funcionalitat i l'estètica és important, doncs representen un repte quirúrgic. Intentar ser suficientment expeditius com per curar el tumor, intentant preservar al màxim, doncs, la funcionalitat de l'òrgan i l'aspecte del pacient. I aquí és on, doncs, sorgeixen alternatives, no?, que ens poden estalviar en alguns casos determinats la cirurgia, tot i que no ens hem d'enganyar i hem de seguir considerant la cirurgia com el tractament habitual d'aquestes lesions.
3: Per tant, a l'equip també podria estar implicat un cirurgià estètic, per exemple?
4: De fet, tots aquests tipus de tumors es valoren per un equip multidisciplinar, on hi ha dermatòlegs, cirurgians, radioterapeutes, oncòlegs i des de fa uns mesos també els companys de medicina nuclear.
3: Clar, perquè ara explicaves, poden aparèixer el nas, els llavis, les orelles, són zones especialment delicades, no?, quan parlem de cirurgia de tumors cutanis.
4: Exacte, on l'equilibri entre doncs, l'extirpació total de la lesió i, per tant, la curació, sense també doncs, crear una morbilitat molt important en el pacient que li condicioni doncs, l'estat d'ànim i l'aspecte, doncs és important.
3: I parlem d'aquesta resina radioactiva, Reni 188, no?, que s'aplica sobre la pell. De quina manera actua?
2: Bé, aquí el que fem servir és com una mena de pasta, que és aquesta resina que en contacte amb l'oxigen solidifica. És una resina que conté l'isòtop radioactiu, Reni 188, i normalment el procediment funciona de la següent manera. Primer, com tot, ho fem de forma multidisciplinar. Quedem el mateix dia a medicina nuclear els dermatòlegs i els nuclears. Preparem la lesió, els dermatòlegs treuen doncs, si té alguna escara, alguna... Bueno, s'ha de netejar molt bé la pell. A continuació es col·loca un film transparent i sobre el film transparent s'aplica la pasta. I es deixa allà col·locada i fent l'efecte entre mitja hora i dos o tres hores. Depèn de la profunditat de la lesió. Mentre estem en aquesta situació, el reni el que fa és emetre una radiació beta que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN celular i el que fem és provocar la mort celular. Provoquem la mort celular, però amb una profunditat de 3 mil·límetres. I és una característica d'aquests tumors, que són molt poc profunds, amb la qual cosa aconseguim que el reni faci l'efecte i, a continuació, es retira la pasta i el film transparent, o sigui, en cap moment està en contacte la resina amb la pell, i allà comença a fer l'efecte el tractament. Al cap d'uns dies s'envermelleix la zona i es comença a fer com una ferida, que a poc es va curant. I així és com és el tractament.
3: I el més sorprenent de tot és que el pacient no necessita ni anestèsia ni ingrés i quan acaba el tractament pot marxar a casa ja.
2: Exacte, i tampoc té radioactivitat en el seu cos, perquè al final ha estat protegida la seva pell, col·locada la pasta i retirada la pasta, amb la qual cosa, sobretot pacients on l'anestèsia pot ser un problema, o fins i tot l'ingrés, o fins i tot... doncs diguéssim que la cura d'aquestes lesions és molt més fàcil.
3: I com heu arribat a aquesta conclusió a l'hora d'aplicar aquesta resina? Molta investigació?
2: Sí, hi ha molts anys d'investigació. 2008 em sembla que va ser el primer cas publicat a la literatura i des de fa 2 anys que s'ha començat a fer a Espanya.
3: Ja heu tractat a prop d'una desena de pacients, els germans Trias. Quina ha estat la resposta que heu observat fins ara?
2: Estem molt contents perquè... de fet, la notícia gran és que només estan tractant 5 hospitals en tota Espanya de forma recurrent i tots estem molt contents i molt satisfets, tant com ho viu el pacient com amb els resultats estètics. Perquè al final l'únic que ens pot passar és que quedi una miqueta de despigmentació a la zona de la ferida. Però comparat amb una cicatriu, doncs la veritat és que tothom té una satisfacció altíssima.
3: Es parla, de fet, d'una eficàcia superior al 95%.
2: Exacte. De fet, els últims estudis estan 95-97, depèn de la zona.
3: En molts casos n'hi ha prou amb una única sessió o els pacients necessiten aplicar aquesta resina més d'un cop?
2: En quasi tots els casos, amb una única aplicació seria suficient perquè habitualment fem un marge al voltant de la lesió per assegurar-nos de que s'ha curat completament. I això, doncs, clar, fer marge, per exemple, a una orella o a un nas, amb cirurgia pot ser més dificultós i és una de les raons pels quals a vegades recauen les lesions, tornen a aparèixer els tumors, i amb aquesta tècnica aconseguim, doncs, cobrir més superfície.
3: I és important, ja ho comentàvem ara, és una tècnica que el resultat estètic és molt satisfactori, no deixa cicatriu, simplement aquesta despigmentació, com a molt de la
2: que
3: pell,
2: no? Que no sempre... passa, És de tant en tant.
3: depenent de la pell de cada pacient. Aquesta tècnica implica dermatologia i medicina nuclear. Com és aquest circuit? Qui decideix que un pacient és el candidat idoni, no, per a aquest tractament?
4: Doncs bé, això és el que comentava anteriorment, que hi ha un comitè multidisciplinar de càncer cutani no melanoma, on els casos, diguem-ne, complexes d'aquest tipus de tumor es debaten entre diferents professionals de diferents especialitats. De fet, això és una pràctica habitual en tots els tumors germans tries, que hi ha comitès multidisciplinars on es discuteixen aquests casos, perquè és molt important la visió conjunta, no? Tots a les especialitats tenim una visió un pèl esbiaixada, no? Cap a la nostra especialitat i compartir i consolidar les decisions entre diferents professionals és una pràctica que enriqueix la medicina.
3: De fet, aquest càncer que estem comentant, el de pell, cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que aquesta xifra vagi en augment. Quines recomanacions ens podeu donar? Ens hem de protegir la pell? Hem de posar-nos una crema protectora tots els matins al sortir de casa? Què hem de fer perquè a la llarga això no ens pugui aparèixer afectació?
4: Tendim molt a pensar, a reduir, que la fotoprotecció és posar-nos una crema. I jo sempre dic que la fotoprotecció és, diguem-ne, una manera de viure, on hem de combinar la crema quan cal, però també hem de seleccionar a quines hores fem segons quines activitats, no? Evitar, doncs, l'exposició solar quan la radiació és més intensa, que són els mesos d'estiu a les hores centrals del dia. Avui en dia tots els telèfons mòbils tenen una aplicació on ens diu l'índex ultravioleta i ens diu que, per tant, doncs, a partir de quin punt ens hem de fotoprotegir. La fotoprotecció no només és la crema, sinó és el barret, les ulleres, una roba adequada i, sobretot, això, una mentalitat d'adaptar una mica algunes pràctiques de la nostra vida.
3: De fet, la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, no? Sent poc freqüent abans dels 45 anys. És una mica aquell clàssic que es repeteix sempre de que la pell té memòria. Això és un mite, és una realitat?
4: No, això és una realitat. Particularment el càncer de pell no melanoma es relaciona amb l'exposició solar acumulada, i que, per tant, la que acumulem amb els 80 anys és molt més intensa que la que acumulem quan tenim 40 anys.
3: El Germans Trias, a Dermatologia, esteu fent noves investigacions? De què treballeu de cara al futur, en nous reptes de cara a fer front al càncer de pell?
4: Doncs, en aquest sentit, sí que tant amb càncer de pell no melanoma com amb melanoma tenim diverses investigacions en marxa per millorar una mica el maneig d'aquests pacients amb melanoma, per exemple, que és a la part que potser jo em dedico més. Doncs hi ha hagut un canvi de paradigma en el tractament del melanoma amb la introducció de tractaments mèdics que ara fem abans de la cirurgia, que és el que es coneix com a neoadjuvància, que ha revolucionat el maneig d'aquest tipus de tumors i que ha canviat la nostra manera de fer històrica. Estem en un moment molt interessant per ser dermatòleg.
3: Molt bé, doncs això és important. I sobretot que la gent, no, es consciencí de que potser és important que ens explorem, que ens mirem la pell, no? Que moltes vegades ens apareix una piga, potser no li donem importància. Això és així, no? Hem de prevenir, és important.
4: Sí, l'autoexploració és fonamental. I de mateixa manera que ens rentem les dents cada dia, doncs probablement en funció de el nostre perfil, no? Doncs un cop al mes o cada 3 mesos mirar-nos davant del mirall o amb la nostra parella i explorar-nos mútuament, doncs, l'esquena, aquestes àrees menys accessibles. Perquè dic, el diagnòstic precoç en dermatologia és superimportant. En melanoma està clar que salva vides i en càncer cutani no melanoma redueix molt, doncs, la morbilitat, és a dir, tomar una lesió petita la pot fer, doncs, per exemple, doncs, tributària de poder-la tractar amb el reni o de fer una cirurgia molt menys agressiva que la que hauríem de fer amb una lesió més gran.
3: Ara que hem vingut de les vacances d'estiu, molta gent haurà anat a la platja, a la piscina, i això de cremar-nos algun cop ens ha passat a tots, no? No sé si això de que la pell té memòria ens hem de preocupar, i aquell any que em vaig cremar tant, no té per què, no?, que a la llarga puguem patir una afectació d'aquest tipus.
4: Les cremades solars, sobretot, es relacionen amb el càncer de pell tipus melanoma, que són exposicions intenses intermitents. Jo sempre dic amb els pacients que ja no podem fer res amb la cremada que vam tenir fa uns anys. El que hem de fer és mentalitzar-nos perquè no ens torni a passar.
3: Molt bé, doncs Aran Boada, cap de la secció de dermatologia dels Germans Trias i Pujol, i també agraïm a la Paula Carècia, cap de secció de medicina nuclear. Gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí i ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després
5: sí,
3: de les vacances.
5: Exacte.
3: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
5: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Mm-hmm. Això és el principal.
3: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser sí, està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui hi ha alertes, eh? Què hem de fer?
5: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el reg, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
3: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
5: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un reg constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Mm. Però, tot i així, davant d'una absència d'una setmana, dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
3: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? Mica en mica, no?
5: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot, mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
3: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha alguna cosa inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
5: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense reg constant. És a dir, al haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorreg, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un reg més constant, es pugui anar nutrint.
3: I, Sílvia, hem de canviar de lloc les plantes quan tornem? Per exemple, si una planta ha estat molts dies sense llum, com l'hem de tornar a exposar al sol?
5: Jo ho faria de forma gradual. Si ha estat sense llum, mica en mica anar-li ampliant el que és la seva zona de claror i anar-la observant, sobretot, anar regant a poc, tampoc en excés, i anar-la reubicant on creiem que pot estar bé. Allunyar-la d'aires acondicionats, això seria
3: això
5: fantàstic.
3: Això li perjudica,
5: sí,
3: no?
5: Sí.
3: És convenient, ara deies, tornem de vacances, potser ens trobem les fulles eixutes,
5: sí,
3: no? És convenient treure-les d'alguna manera, retallar aquestes fulles grogues?
5: Sí, si la fulla està molt malmesa, molt groga o molt tova, es pot treure directament sencera. Si hi ha alguna zona afectada, més seca, es pot retallar la zona que està més afectada, però, tot i així, si es treu la fulla, no passaria res. És millor que la planta estigui sana, amb poca fulla, que no estigui molt frondosa, però que hi hagi moltes zones afectades. És millor sanejar-ho.
3: I hem d'aplicar algun tipus de producte, fertilitzant?
5: Sí, sí, hi ha fertilitzants més específics per plantes que tenen flor, d'altres que són només de fulla verda, que mantenen el que és el ferro adient perquè estigui ben vitaminada, però tampoc caldria un excés de vitamina si la planta està en un lloc adequat i el reg també és adequat. Tampoc és necessari.
3: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat, sí, i hem marxat de viatge i la planta pobreta s'ha quedat allà?
5: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior... pot costar una temporada.
3: Sí, una temporada, sí, sencera.
5: Sí, sí. Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
3: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
5: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre. Intentar que no li afecti.
3: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
5: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort, i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més... l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
3: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
5: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona, aleshores permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
3: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
5: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això, ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu... Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
3: I ara, ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
5: Ara comença, sobretot, el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada... A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més, amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional, només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred. Tot i que és una mica just, ara, perquè fa molta calor.
3: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que sí, arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
5: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o
3: normal.
5: Una pluja. Sí.
3: Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ens has posat una mica al dia, de gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
5: Clar que sí.
3: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Moment d'obrir aquesta plana tecnològica d'intel·ligència artificial, perquè ens hem de posar al dia aquí al Badalona Matí en totes les temàtiques. I per acció avui ens acompanya en Xavi Vinaixa, que és l'artesà del software i director tècnic de Sorensen.ai. Xavi, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bon dia.
3: A veure, avui comencem amb una bona notícia, perquè de tant en tant també ens va bé, eh?
6: Sí, sí. Bueno, primer, clar, us volia parlar de... d'allò que tenim els catalans que sabem fer molt bé, que és de, que cadascú, quan ens ho proposem amb un granet de sorra, acabem fent una muntanya.
3: Això passa, eh?
6: I això és el que passa amb la Wikipedia, no? Que és aquesta enciclopèdia col·lectiva que fa la gent, no? I que, bueno, bàsicament consultem.
3: I, a més, a banda de la Wikipedia, perquè avui també ens parles de PISA, eh?
6: Sí.
3: Perquè, esclar, està molt de moda, que ha estat un fracàs en comprensió lectora, en matemàtiques...
6: Bueno, fracàs en tot.
3: Amb tot.
6: Llavors, va sortir ahir a l'informe PISA i he començat a veure algun titular i jo només parlaré de la part que, diguem, que em sento autoritzat per parlar, que és quan he vist molts titulars que culpen a la IA, no? Des que ha aparegut la IA, anem a baix en tot. No entraré a jutjar els temes que no sé, les ràdios, tot això, tot el que s'estan queixant els professors ara, yeah. No en tinc ni idea, però la part que em toca, que és la IA, sí que la vull comentar, perquè per començar la davallada, m'he mirat totes les dades en brut, les he analitzat, m'he fet gràfiques i tal, baixa a tots els països de l'OCDE. O sigui, no sé si sabeu, l'informe PISA es fa a tots els països que formen part de l'OCDE, eh? I les dades es publiquen totes. Aquí ens hem quedat només amb les d'Espanya. Però si mires totes baixen, vale? Llavors, la davallada comença el 2012. El 2012 no hi havia intel·ligència
3: Encara
6: artificial.
3: Encara no hi havia, esclar. O sigui que no és la culpable, d'aquests resultats.
6: No és la culpable. Sí que... farem un matís, eh? Però no és la culpable. La culpable poden ser mil factors. Mm. Bueno, són molts factors i ja s'estan analitzant, eh? El que passa és que, clar, jo vull lluitar contra aquesta anàlisi oportuna que diu la IA és la culpa de tot i així jo no he de prendre responsabilitats, no? No desviem el tema, és un boc expiatori, la IA.
3: Però s'atribueix, se li dona la culpa perquè potser els estudiants fan els treballs en via, després bueno. Els profes no la saben detectar, no tenen eina, alguna eina ja, no?, per detectar-la.
6: Sí, però això sempre diem que és fals. O sigui, no et pots fiar d'això.
3: Yeah.
6: Què passa? On baixa? Han preguntat als estudiants, hi ha diverses preguntes, i és on està baixant realment quan s'usa IA? Pues en comprensió lectora i en escriptura. Llavors, això no és culpa de la IA, és culpa de delegar. Quan un estudiant delega aquesta tasca, la de llegir o la d'escriure, i en aquest cas la delega la IA perquè existeix la IA, però si ho haguessin preguntat fa 20 anys, probablement el que els seus pares els hi fessin els deures o els hi llegissin i els hi fessin un resum, tindríem el mateix resultat. Aquí sí, baixa. I és degut a la IA? Bueno, no, és degut a la delegació. Llavors, hi ha una altra dada interessant que no estic veient sortir enlloc i que m'ha semblat remarcable, és que hi ha un ús de la IA, pel que sí que pregunten, que és l'ús que li donen per ajudar a aprendre. Llavors, aquí sí que és molt interessant que sí que puja. Aquí puja el nivell. Respecte
3: ens
6: que no
3: ajuda, en el fons.
6: I el curiós ha sigut que els que diuen que la usen d'un a dos cops al mes, aquí sí que baixa, però el que diu que la usen d'un a dos cops a la setmana sí que puja, respecte als que no la usen.
3: Ostres.
6: Això vol dir que entenem que els que ja la usen normalment per aprendre, per ajudar-se a aprendre, ja hi tenen un cert criteri i la fan servir, li treuen partit. Per tant, en comptes de calar foc a la intel·ligència artificial, demanem responsabilitats a qui les té i recolzem els mestres, que si estan fent tantes vagues serà per alguna cosa.
3: Per algun motiu, eh?
6: Per
3: serà,
6: algun motiu,
3: si no...
6: i és el motiu de fons que quasi diem que és culpa de la IA, ja no tractem.
3: I també, Xavi, ens dius que no ens hem de fiar de res dels que ens digui la IA?
6: No ens hem de fiar de res, i això ho hem dit sempre, no només això, sinó perquè la IA no té enteniment.
3: Però
6: i
3: sempre fa... et dona la raó, no? La IA o
6: home,
3: el chatbot.
6: És supercomplaent.
3: Si no, no...
6: No ens hem de fiar de res, i això ja ho sabíem, perquè realment no sap res, és predicció de la següent paraula, però ara tenim un cas concret que va destapar el The Guardian, fa un parell de setmanes, que és... va aparèixer un... A veure si tinc el nom per aquí. Va aparèixer una mena d'universitat inventada.
3: Sí.
6: No estic trobant el nom. Bé, és igual. Que va començar a publicar articles com si fossin articles acadèmics, però del grau de, no sé, o sigui, centenars d'articles, que tractaven molt el tema del conflicte Orient Mitjà, del tema Israel, Palestina i tal, i molt esbiaixat. No era una web feta per ser llegida per humans, sinó que era una web feta perquè aquest entrenament d'IA, perquè la IA ens contestés el que deia allà.
3: Sí.
6: I era una, es va descobrir que era una cosa creada a Nova York, però a través d'Israel, el que van fer és intoxicar clarament la informació que donava el chatbot. Per tant, què passa aquí? Que els governs s'han donat compte que poden fer aquestes coses.
3: Que això és un perill, no? Clar. És que...
6: I llavors, i si t'hi fixes, és relativament barat, perquè no costa res començar a generar informació falsa, li dones la vestimenta d'un lloc, una universitat, alguna cosa que sigui
3: creïble. Credibilitat, no?
6: Sí. Clar, llavors la IA ho agafa com a font fiable i t'ho dispara. Per això sempre diem que és molt, molt important, sempre que li preguntem qualsevol cosa a la IA, que anem a la font. Anem a la font i ens la creguem. Clar, en aquest cas, com a humans, potser aniríem a la font i veuríem que és, no sé, una universitat, no sé què, i ens ho creuríem. Hi ha molts perills. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer és no informar-nos a través de la IA, sinó que fer servir la IA pel que és una eina, i és una eina molt útil.
3: Fer-la servir bé, com totes les eines, no?
6: Clar,
3: i anar a la font, que sempre ens oblidem de
6: correcte.
3: Les fonts. Ens fa mandra. No?
6: I això lliga amb el que parlàvem de l'informe PISA. No fem servir la IA per llegir o escriure, saps? Fem-la servir perquè ens ajudi a millorar.
3: Molt bé, doncs, Xavi, déu-n'hi-do, eh?
6: Sí,
3: aquí bueno. La IA és el futur, és el present, i com acabarà això,
6: I
3: eh?
6: Sempre, jo sempre intento portar la mirada positiva, eh?
3: No, i tant,
6: perquè
3: i tant.
6: Perquè ja tenim temps de parlar de coses negatives.
3: És una gran eina. Doncs moltes gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Avui al nostre mirador del Badalona Matí particular parlarem de premsa, una professió que s'ha hagut de reinventar-se a la força si volia continuar arribant als seus lectors, als seus oients o també als seus telespectadors. I l'home que ens acompanya avui, d'això en sap un munt. Avui parlem amb el periodista badaloní i director de Som Metgina, Andreu Mas. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Andreu, què és Som Metgina, per situar-nos una mica?
7: Sommetgina.cat és un nou mitjà de comunicació que vam començar a engegar un grup de persones a finals del mes de juny i que explora una nova manera de donar la informació, molt més reposada, molt més tranquil·la, amb més contingut de fons, amb molta presència d'entrevista, amb molt contingut audiovisual... és una nova manera, una nova concepció de fer un periodisme bàsicament digital, molt centrat en la pròpia pàgina web i també en les xarxes socials, però que també té una versió en paper.
3: És un mitjà que fuig de la immediatesa? Creus que s'ha caigut en l'error de buscar ser el primer en donar la notícia i s'ha deixat de banda allò de contrastar, que és tan important?
7: Bé, el tema de contrastar fa molt de temps que s'ha deixat de banda, malauradament, i sobretot s'ha deixat de banda donar context a les coses, fer un periodisme una mica més reposat. Nosaltres pensem que la immediatesa ara ja no és tan important, bàsicament per un fet tecnològic, no? Quan jo estava a la direcció del Punt, a l'edició del Barcelonès, no? L'edició de Badalona... encara no hi havia, pràcticament crec que no existia ni Google, i no estem parlant pas de massa enrere, estem parlant de l'any 96-97. En aquells moments el cercador no existia, evidentment no hi havia intel·ligència artificial, no hi havia xarxes socials, i el paper jugava un altre paper, mai millor dit, no? En canvi, ara no cal córrer perquè les notícies apareixen en 0, a través de les xarxes socials, a vegades no prou contrastades, a vegades no prou verificades, però el cert és que majoritàriament, com a mínim les que produeixen de fons oficials, de fons de mitjans de comunicació, sí que tenen un percentatge molt important de correcció de veritat, i per tant nosaltres pensem que hi ha gent que necessita, que vol i que demana un periodisme més com es feia abans, que és com el sabem fer nosaltres, però adaptat a les noves tecnologies i a les noves circumstàncies.
3: I Andreu, des del teu punt de vista, en els últims anys, què és el millor que li ha passat a la premsa i el pitjor? Com ho veus?
7: El pitjor que li ha passat a la premsa és no saber connectar amb els seus lectors. És a dir, no saber trobar el camí per connectar amb persones que en aquests moments doncs, no tenen el costum de llegir i no tenen l'hàbit d'haver vist a casa diaris en paper i per tant estan desconnectats d'una manera de fer, de sentir, de tractar amb la realitat, no? La relació amb el paper al final és una relació física. No és el mateix llegir un tuit o scrollar de manera infinita les xarxes socials que tenir, diguem-ne, contacte físic amb un producte, olorar fins i tot la tinta, no? Jo penso que els mitjans no han sabut o no hem sabut connectar amb aquestes noves generacions que tenen una estructura mental segurament diferent. I el millor que li pot haver passat és que hi hagi gent que es doni compte que aquesta cosa ha passat, que els mitjans, que els grans mitjans no han sabut adaptar-se a aquest canvi tecnològic i que sorgeixin noves iniciatives. En el fons, jo penso que el fet de que s'hagi democratitzat a través de les xarxes socials l'accés a la informació no és tan dolent com moltes vegades la gent del mateix gremi dient.
3: Les noves generacions, que estan molt connectades a Instagram, a TikTok, moltes vegades es diu... ja és que la gent jove ja no mira la tele, deu haver de tot, eh? I també hi ha gent jove que deu escoltar la ràdio, però sí que és cert que hi ha com aquesta percepció de que moltes vegades la gent més jove dona més credibilitat a l'influencer que segueixen de Tor, que pots acumular 300.000 seguidors, que al que expliquen a la tele. Perquè hem perdut credibilitat als mitjans per les noves generacions?
7: Sí, perquè bàsicament el fet de que l'impacte del canvi publicitari, perquè aquí hi ha hagut un altre canvi, no només ha estat un canvi amb la massa lectora, també la publicitat ha abandonat els mitjans tradicionals, no només el paper, també la televisió, també la ràdio. Cert que la televisió i la ràdio en menor mesura, bàsicament la caiguda bèstia i a més prolongada en pràcticament una dècada i mitja s'ha produït amb la premsa, en els mitjans de comunicació en paper. Doncs això és el que ha fet que s'aprimessin les plantilles, que es pagués pitjor els periodistes, i aleshores, en el fons, les empreses periodístiques el que estan pagant és que estan oferint un pitjor servei als seus lectors. Si es donés un servei com es donava abans, quan les vaques eren més grans i no es depenia tant tampoc de subvencions públiques,

0: exemple, d'una empresa que es diu Kantar Media, que es dedica a mesurar audiències i hàbits de consum a l'estat espanyol, en aquests moments una de les xarxes més seguides és una xarxa audiovisual que és YouTube, i per tant el consum d'informació en vídeo és bastant alt entre la gent jove, i a més quan tu preguntes que miren, busquen coses de tipus informatiu, si més no a plataformes com YouTube. Per això Som Metzina inclou una plataforma amb programes propis i amb programes de tercers que es diu Som Metzina TV.
1: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de Mar, topant amb saludats desconeguts. Badalona.

0: Andreu, et vam demanar que triessis una cançó i has seleccionat aquesta, de l'Albert Fibla. Sí. Per què? Explica'ns.
1: Per dos motius. Primer, perquè parla de Badalona. Jo fa uns anys que no visc a Badalona, també és cert que, diguem-ne, me vaig exiliar. Vaig tornar al cap de molts anys i després m'he tornat a marxar i estic a les comarques de Girona. Però, bueno, Badalona forma part de la meva essència, vull dir, del meu paisatge emocional, del meu paisatge espiritual. Encara, evidentment, hi tinc força família. I, bé, crec que sempre una ha de reivindicar les seves arrels. De fet, allà on vaig, dic que sóc de Badalona, i normalment em trobo que el meu interlocutor em diu: ah, doncs jo conec una altra persona de Badalona que està per aquí. Fins i tot tinc un amic gironí que diu que els badalonins som una plaga, que estem per tot arreu. I he triat l'Albert Fibla, doncs, perquè em sembla un cantant excel·lent, i perquè no acabo d'entendre com una persona que, com ell, que té una veu fantàstica i treballa la lletra i la música també d'una manera impressionant, doncs no acaba de tenir el reconeixement públic que jo crec que es mereix. I per tant, en certa manera, la tria d'aquesta cançó és una manera de reivindicar l'Albert Fibla, i especialment aquest disc, que és el concert que va interpretar Marta Barnasants, amb gent com el Josep Trevé o el Martí Serra, que també són músics badalonins extraordinaris.
0: Andreu, com veus la premsa de Badalona? Quin paper tenen els mitjans de comunicació local? Encara creus que estan considerats aquest trampolí per arribar als mitjans generalistes?
1: Jo penso que això que dius del trampolí per arribar als mitjans generalistes va haver una època que es va perdre, que es va trencar. Això abans de l'existència del Punt era així. Quan el Punt apareix i es crea el primer diari que surt 363 dies a l'any, perquè n'hi ha tres que els mitjans escrits fem festa, i que, per tant, Badalona, que és la tercera ciutat o quarta ciutat de Catalunya, depèn de l'any, en aquell moment té un diari, es converteix en una ciutat, diguem-ne, normal dins d'un ecosistema en el conjunt de Catalunya en el qual hi han ciutats mitjanes i molt més petites que Badalona que tenen mitjà de comunicació propi, que tenen un diari, més que un mitjà de comunicació, un diari propi. Jo crec que durant l'època que el Punt va estar actiu, això ho vam aconseguir trencar, també perquè al darrere hi havia una dinàmica de tenir... hi havia un programa econòmic per evitar la fuga de cervells en l'àmbit local, no només a Badalona, sinó en el conjunt del que representava en aquell moment el projecte del Punt. Jo crec que això s'ha perdut. No sé tant si els periodistes que exerceixen la seva professió a Badalona pensen que pot ser un trampolí per anar fora, perquè realment la professió està molt malament i és difícil fer salts a qualsevol lloc. El que sí que és veritat, que jo crec que la premsa ha anat aprimant-se a Badalona, no? I en tot cas ha passat un fenomen curiós, no? Que és que en el moment que el Punt deixa de tenir Badalona com una prioritat, els mitjans públics, que a l'època en la que nosaltres estàvem, doncs no tenien el reconeixement que es mereixien, en aquest moment sí que el tenen ja des de fa força anys, i això no ho dic perquè m'estigueu entrevistant, sinó perquè realment és el que penso. I en canvi tota la part privada s'ha primat molt. Hi ha gent que ho fa bé, però jo crec que no té res a veure amb el que vam fer nosaltres de

0: època, i no ho dic perquè jo en fos el director, ho dic per la gent que teníem, que eren excel·lents professionals.
1: Sempre s'ha dit, Andreu, els mitjans locals són una mena d'escola, no? Però una escola, en podríem dir, on conflueixen la veterania dels més grans, no? I els més joves. Això enriqueix totes dues generacions. Per exemple, aquí tenim, davant meu tinc el tècnic, el Roger Cuixart, també el Pau, que és molt jove. Aquí conflueix, no?, la veterania, el Pau, que és jove, però sap molt, també. Per tant, això és enriquidor, no? Perquè, a més, s'ensenyen mútuament. Els joves estan molt més preparats tecnològicament.
0: Sí, sí, mira, per exemple, nosaltres som metzina, som un equip petit, però justament hi ha aquesta transferència de coneixement, no? Hi ha dues persones que superem la cinquantena de llarg i la resta de l'equip és gent jove. Això, a mi, per exemple, que és una persona que li agrada aprendre constantment, a mi això m'enriqueix moltíssim. Jo quedo absolutament flipat de les coses que fan i de la capacitat que tenen per arribar a dominar certes eines, i crec que nosaltres els ajudem a entendre coses, a tenir context, a tenir background, a tenir memòria històrica, no? Que és una cosa que malauradament avui s'ha perdut i que jo crec que a més amb la intel·ligència artificial encara es perdrà més.
1: T'has hagut d'adaptar, Andreu, a aquests nous llenguatges del periodisme, a aplicar, reduir, condensar un contingut informatiu, per exemple, en una piulada, una publicació d'Instagram, un TikTok, aquesta diversitat de xarxes on el periodisme també hi ha de ser present, no? Perquè si no ens quedem enrere.
0: Sí, sí, hem fet una reconversió bastant espectacular. Vull dir, és cert que també, en el meu cas, sempre m'ha agradat molt la tecnologia i entendre-la. Encara hi ha coses que, diguem, no em fa mandra aprendre, això també ho haig de confessar, però penso que precisament Som Metzina respon, és un exemple de com la gent d'una certa edat, amb el suport de gent jove o molt jove, pot adaptar-se tecnològicament al que faci falta, mantenint l'essència del que s'ha pogut fer sempre.
1: Vosaltres opteu per el format en paper, oi? Us resistiu a deixar anar aquest romanticisme, no?, del que sempre es parla?
0: Bueno, nosaltres, el nostre mitjà és bàsicament digital. El que passa és que nosaltres cada trimestre traurem una revista en paper pel conjunt de l'àmbit lingüístic, perquè pensem que encara hi ha un lector de paper, pensem que encara hi ha una publicitat que vol el paper, i jo crec que el paper, entès com aquest servei d'immediatesa, està condemnat a desaparèixer, però que, en canvi, quan dones coses en profunditat i dones un servei de qualitat i una cosa que et pots llegir tranquil·lament, no té rival. És com el tema dels llibres. Jo, que també m'he dedicat a l'edició de llibres i que porto escrits uns quants, et puc dir que no hi ha comparació entre llegir un llibre en paper o llegir un llibre en un format digital, en un Kindle o en un EPUB o qualsevol d'aquestes coses. És una mica el que et comentava abans, no? El fet d'olorar el llibre, de sentir... Et transmet, almenys a mi i a molta gent que conec, també gent jove, li transmet molt més el paper que no pas la pantalla, i de passada, cognitivament, això hi ha estudis que demostren que també ajuda.
1: Andreu, tu has treballat a premsa escrita, ràdio, televisió, com a periodista, al llarg de tota la teva trajectòria. Quina ha estat la notícia que t'ha costat més donar i la que no t'hagués agradat mai donar? També la que t'ha fet més feliç, una mica positiu i negatiu.
0: Vale, però sí, n'he donat moltes, Mira, en l'àmbit local... Et diria que l'època que més vaig gaudir, més que una notícia en concreta, l'època en què més vaig gaudir professionalment va ser en l'etapa en què el Joan Blanc va dir que va anunciar que deixava l'alcaldia, que deixava el PSC, arran de que s'havia dit que, doncs, que el Partit Socialista tenia previst desplaçar-lo de l'alcaldia. Aquells 3 anys, jo recordo això, vam publicar l'octubre del 96 i les eleccions eren el maig del 99. Aquells 3 anys van ser molt... Perdoneu l'expressió, hi haurà gent que potser s'ofendrà de la que estava en aquella època i que ho va patir. Va ser una època molt divertida per nosaltres i periodísticament molt, molt enriquidora. Ens ho vam passar molt i molt bé, sobretot a la gent que ens agrada fer periodisme polític. La més trista... Mira, et diria que cada vegada que m'ha tocat escriure la necrològica d'algú que conec. Això és durillo, sobretot quan es tracta de gent que per una qüestió d'edat, doncs no, creus que no li tocaria.
1: Andreu, ja per anar acabant, el que farem és fer-te un qüestionari, com sempre acostumem a fer en aquesta secció del Mirador. Et sembla? La primera
0: Perfecte.
1: Pregunta que et faré és: què no és l'Andreu?
0: L'Andreu no és una mala persona.
1: Què és l'Andreu?
0: Una bona persona, o com a mínim ho intenta.
1: Què t'hagués agradat ser?
0: Músic.
1: Ah, sí? I algun instrument en concret o què?
0: Bueno, jo, jo diria que una de les poques frustracions que tinc en la vida és no haver pogut tocar, no haver pogut aprendre a tocar el piano, tot i que, diguem-ne, ara en aquests moments en tinc una casa i per tant tinc la possibilitat d'aprendre'n si trobo temps per fer-ho. Però de fet, jo vaig tenir un grup a Badalona i vaig actuar en directe a la ciutat, vull dir que en part, diguem-ne, vaig poder ser-ho, però és una professió a la que m'hauria agradat molt dedicar-me.
1: Un somni realitzat?
0: La família. Tenir la família, saber valorar-la, tenir temps per passar amb ella. A vegades quan tens una professió com la nostra, en la qual doncs vas absolutament de bòlit, és una cosa que perds. I saber-la retrobar, saber-la valorar, jo penso que és el més important a la vida i per tant és el somni aconseguit.
1: Un somni per realitzar?
0: Doncs mira, poder tocar davant d'un estadi ple de gent.
1: A lo Bruce Springsteen, a lo... A l'estrella del pop.
0: Sí, o del rock. Del pop. O sigui, jo més soc més de rock que de pop, però sí, mm-hmm. Fer això, diguem-ne, això seria una passada.
1: Omplir un Sant Jordi, eh?
0: Oh, sí, un Sant Jordi, un Camp Nou, un lloc d'aquests guapos, sí, estaria guai.
1: A què tens més por, a la vida o a la mort?
0: L'Alejandro Sanz cantava allò de que vivir és el més complicat que tiene la vida. Viure és una cosa extraordinàriament complicada i difícil. És fantàstic. La vida és una cosa fantàstica, però també és una cosa extraordinàriament cruel en alguns moments. Però, mira, mentre som aquí la podem viure més bé o més malament. Mm. Per tant, jo et diria que en aquests moments encara el que continua fent por és la mort.
1: Amb qui aniries a fer un cafè, Andreu?
0: Amb qualsevol persona que tingui alguna cosa interessant a explicar.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
0: Suposo com un psicòpata, però clar, hauria de saber abans que és un psicòpata.
1: Clar. Un llibre?
0: La comanda d'Enric Crespi, un autor de Banyoles extraordinari, malauradament desaparegut fa uns anys ja, i La comanda és un llibre que us recomano que cerqueu, segurament encara el trobareu de segona mà en algun lloc, però de veritat és un llibre de ciència-ficció medieval extraordinari.
1: I finalment, una pel·lícula i un lema de vida.
0: La pel·lícula t'hauria de dir, si em permets, te'n trio dos. La Guerra de les Galàxies,
1: sí.
0: La primera, la del 77, la de la trilogia bona.
1: Una nova esperança, no? Si no m'equivoco.
0: Una nova esperança, exacte. I després diria que una altra, que és de la professió, que es diu The Paper, que també es va traduir en castellà com Detrás de la notícia, que la feia el Michael Keaton, i la Marisa Tomei i la Glenn Close, que és una grandíssima pel·lícula per qui vulgui saber com es feien els diaris i com es vivia fent de periodista d'un diari a l'uso. I després un lema de vida és també de Star Wars, que és una cosa que la gent que vam néixer als 70, diguem-ne, ens ha marcat la vida, que és fes-ho o no ho facis, però no ho intentis.

0: Ja t'ho diré si vens, Andreu.
1: Sí, sí, sí. Per cert, dir-vos que em sap molt greu no haver pogut estar avui aquí amb vosaltres, com us havia promès, però, bueno,
0: no
1: una qüestió de salut,
0: ja
1: em limito una mica els desplaçaments.
0: No et preocupis.
1: Si vens, ja t'ho diré, Chris Conico. És una cançó que, justament, per qüestions personals, la tinc molt vinculada a Badalona, i el record de la infantesa dels meus fills i el carrer de la Creu. Per tant, per mi és una cançó que representa una època.
0: Doncs amb aquesta cançó ens quedem. Andreu Mas, periodista badaloní i director de Som Metzina, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Ha estat un plaer.
1: A vosaltres també ha estat un plaer per a mi. Gràcies.
0: Adeu, bon dia.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
1: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
0: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
1: Fem créixer el català.
2: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
3: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
6: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
5: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
8: Són les 5 de la tarda, estem al municipal de Santa Coloma de Gramenet.
9: El partit del Badalona.
10: A partir d'ara seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
9: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
10: Connectem amb el nostre company Ramon Duran, desplaçat en aquest partit.
8: Què tal? Molt bona tarda des del municipal de Campaixauet a Santa Coloma de Gramenet. A partir de 5:45 viurem la segona jornada de Lliga i aquest partit del grup 5 de la tercera federació entre el Club Futbol Badalona i la Muntanyesa. Un partit que explicarem, que narrarem íntegrament aquí a la sintonia dels 94.4, un enfrontament que es disputa avui dissabte i on el Badalona intentarà sumar els tres primers punts de la temporada després de punxar la primera jornada al camp del Martinenc. En canvi, la Muntanyesa, de manera circumstancial, de manera anecdòtica, ve com a líder, va derrotar en el seu primer partit 3-0 al Sant Joan de Montcada i, per tant, doncs, per diferència de gols, és el primer líder de la competició. En tot cas, com dèiem, el Badalona, que ve de jugar i de fer un gran esforç el passat dimecres en el partit de Copa Federació contra el Sestao, però, malauradament, el que més lamentem, i ho vam explicar després del partit, va ser la lesió de Toni La Rosa. Ara ho explicarem tot plegat, perquè ja tenim, no última hora d'ultimíssima hora, però sí que tenim notícies doncs, que no són gens atractives, no són notícies que podíem dir es puguin considerar optimistes pel que fa a la lesió de Toni La Rosa. Això sí, encara hi haurà d'haver un dictamen final per determinar l'abast d'aquesta lesió. Avui ens acompanyarà en aquesta retransmissió el Sergi Crusell. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, Ramon.
8: Doncs un partit avui que aquesta tercera federació grup 5è es pot considerar que hi ha com molts derbis o molts subderbis. Sí. No derbis de la mateixa ciutat, però sí partits que són clàssics, diríem, no?
11: Sí, i aquest és un clàssic de clàssics, tot i que el Badalona possiblement en algunes temporades estem acostumats a veure-lo una mica més a dalt, però quan coincideixen en aquestes categories és normal que s'enfronti al Club de Futbol Muntanyès, equip de Nou Barris de Barcelona, i veurem en un escenari peculiar, perquè les obres del municipal de Badalona no ho permeten, que de moment el Badalona pugui jugar a casa i ha trobat una nova casa aquí a Santa Coloma.
8: Doncs veurem com li van les coses en aquest exili en el Club Futbol Badalona. En un principi, i és que ens comuniquen, és que tenim la megafonia que ens està menjant a sobre, Sergi, tot ho hem d'explicar.
11: Sí, sí.
8: Intentarem estar pràcticament menjant-nos el micro perquè ens pugueu escoltar el millor possible.
11: No és que haguem canviat el fil musical de Ràdio Ciutat de Badalona, és que està l'altaveu just a sobre nostra i
8: tot hi ha hagut una pausa d'un segon i la diferència és enorme.
11: Sí, sí.
8: Explicava, doncs, que el Badalona està a l'exili, que el pròxim partit que el Badalona jugarà a casa d'aquí dues setmanes s'espera poder-lo disputar a la travessera de Montigalà, és a dir, al camp anexa de l'estadi municipal.
11: Una altra casa nova. De casa en casa...
8: Sí, el que passa que ja estaràs més a prop, ja. Això ja estaràs a metres del teu estadi.
11: Ja és Badalona.
8: Correcte. Doncs veurem, perquè això s'haurà d'anar més o menys determinant conforme passin els dies i conforme aquest estat de les obres continuï avançant. Sí que hem de dir, doncs, que sembla que ja el tema de la gespa és una realitat a l'estadi municipal, que sí, les senyor. Obres continuen avançant, que aquesta mateixa setmana ja hi havia contacte amb la gespa i, per tant, segurament d'aquí a poques hores, pocs dies, Sergi, el veurem ja de verd natural.
11: I, a més, serà un salt qualitatiu, ja només pel Badalona, de tenir un estadi amb gespa natural que sempre fa goig, sinó també per la categoria de tenir un estadi amb gespa natural, que hi ha molt pocs aquesta tercera federació, doncs també serà un plus, sobretot pel Badalona, quan jugui a casa, perquè els rivals estaran acostumats a jugar a gespa artificial, menys, diria, dos o tres. La gran majoria d'estadis en aquesta categoria, la cinquena categoria del futbol estatal, és gespa artificial, com el partit d'avui, també, a Can Paixauet.
8: D'aquí uns minutets, Sergi, aniràs a palpar les impressions de la gent.
11: Veurem.
8: Quatre o cinc aficionats socis del Badalona que s'hagin desplaçat fins aquí, o aficionats al futbol, per veure com viuen això d'haver de venir a Santa Coloma o de veure com el seu equip encara no té el seu camp des del punt de vista de si, home, això els pot afectar més, menys, si el partit de dimecres passat creu que pot també suposar un esforç afegit avui que se li pot girar en contra, un Badalona realment, Sergi, necessitat. Avui, necessitat ja a la segona jornada.
11: És més que necessitat per punts, perquè encara queda moltíssima lliga, és més de sensacions. La pretemporada tampoc ha estat del tot positiva. Comences el primer partit amb una derrota més contra un recent ascendit, com és el Martinenc. Clar, les sensacions no són positives. Llavors, guanyar el primer partit a casa, o almenys treure un bon resultat, doncs ja sí que et dona ales per continuar, i sobretot per Geni Sanpietro.
8: Que... I a banda del que hem explicat, que el Sergi doncs copsarà aquesta opinió d'alguns socis aficionats del Badalona, que els donarem l'oportunitat de dir la seva, també contarem amb la presència avui del Carles Domínguez, que és l'adjunt a la secretaria tècnica, a la direcció esportiva del Club Futbol Badalona. Amb ell valorarem el moment de l'equip, després de la derrota al camp del Martinenc, de l'eliminació a la Copa Federació, de la lesió de Toni La Rosa. Parlarem de diverses qüestions que jo crec que ara mateix preocupen, perquè quan va finalitzar el partit contra el Sestao, el de menys, Sergi, era l'eliminació.
11: Sí.
8: El que més preocupava en aquell moment era Toni La Rosa.
11: I a més, un jugador important tant pel vestidor, com pel club, com per l'afició. Així que veurem les proves que en els pròxims dies els ha de donar. El Badalona, al seu compte de Twitter, va posar unes molèsties, però sembla ser que aquestes molèsties són una mica més que molèsties, que estaríem parlant d'una lesió important.
8: Sí, una lesió important, i el que sí que ja podem dir és que, fetes les proves més importants, hi ha lesió, i és important. El que passa és que és evident que un especialista mèdic, un radiòleg, haurà de determinar quin tipus d'intervenció s'haurà d'efectuar. És a dir, si s'haurà de fer una recomposició total dels lligaments, o bé doncs fent una recomposició parcial i amb un tractament més alternatiu o diguem-ne un altre tipus de tractament, es pot reduir el temps de baixa. Però bé, en tot cas, comptem ja aquí amb la presència del Carles Domínguez. Si vols posar-te més còmode, Carles, em sap greu, perquè no estàs còmode, però bé. Estàs aquí, no? Molt bé, doncs tenim, com diem, l'adjunt a la direcció esportiva del Club Futbol Badalona. Carles, en primer lloc, estàvem explicant als oients de Radio Ciutat de Badalona que, evidentment, el que més va preocupar després de l'eliminació a la tanda de penals de dimecres no era l'eliminació. L'equip, a més, va donar la cara, ho vam explicar, va estar molt bé el Badalona, la gent jo crec que se'n va anar satisfeta, sinó la preocupació per la lesió de Toni La Rosa.
12: Exacte, com bé dius, l'altre dia... El partit va ser molt bo de l'equip, però la mala notícia va ser la lesió del Toni, que, bueno, ahir es va anar a fer una ressonància, a falta de confirmació, doncs té afectat el genoll. pràcticament segur tindrà que passar per quiròfan i serà una lesió de llarga duració. És una pena, una pena.
8: Una autèntica llàstima, perquè a més el xaval estava agafant un to potent, no?
12: Sí, sí, l'altre dia ja vam veure, va sortir, va fer molts bons minuts, fins i tot va marcar, llavors semblava que havia començat a endollar la temporada i bueno, és la pèrdua d'un jugador molt important per la plantilla, pel pes que té i per el seu estat de forma actual.
8: Imagino que el que s'haurà de determinar, Carles, a partir de la setmana que ve, dilluns, dimarts, quan sigui, és si quin tipus d'intervenció se li haurà de fer, no? Des del punt de vista que, depenent del tipus d'intervenció, potser sigui un període de baixa o un altre, però estem parlant d'un període important, clar.
12: Sí, sí, no ho sabem amb exactitud, estem pendents dels resultats de l'ecografia, que ho valori un doctor, i a partir de la setmana que ve sabrem una mica millor el temps estimat de baixa, però bueno, pràcticament el 99% serà llarga duració.
8: Un handicap molt important, que es lesioni qualsevol jugador. Ja, el que passa que, clar, Toni La Rosa és el que té, no? Un pes específic a l'equip, és el capità, diguem que és un jugador que porta anys a la casa.
12: Sí, sí, Toni porta molts anys a la casa i apareix capità i, bueno, no el tindrem al camp, però estic segur que coneixent el Toni estarà al costat de l'equip tot l'any i hi haurà nosaltres companys que entraran per ell i segur que ho fan molt bé.
11: No sé si amb aquesta lesió, a més sent de llarga durada, si s'ha començat a mirar el mercat o es té la porta oberta a incorporar algun substitut.
12: Bueno, han passat molt poques hores des de la lesió de Toni. No s'ha valorat, però bueno, mirant una mica la plantilla que tenim a nivell d'extrems, que és la posició que ocupa el Toni, doncs tenim el Tom, tenim el Joaco, el Pepe que pot jugar allí, que de fet avui juga a banda dreta, tenim el Fran que està a punt de recuperar-se, li queden 3-4 setmanes. Llavors jo et diria que segurament, veient que tots els jugadors que tenim i el mercat, que tots els jugadors que puguem tindre al mercat lliures ara mateix segurament no seran de gaire nivell, en principi ho valorarem aquesta setmana, però no crec que entri ningú per suplir el Toni.
8: Perquè ara mateix, Carles, la Copa Federació s'ha acabat, però m'imagino que cap allà al novembre hi hauria Copa Catalunya, no? M'imagino.
12: Sí, sí, al novembre no sé les dates exactes, però sí, l'equip està inscrit a la Copa Catalunya i tocarà jugar un altre dimecres. I
8: una Copa Catalunya que ara crec que és obligatòria de jugar-la, no?
12: Sí, sí, és obligatòria. Em sembla que a partir de tercera federació ja entres a una tercera o quarta ronda. Van començar des de quarta catalana, van jugant entre ells i em sembla que els de tercera entren a tercera ronda.
8: Avui contra la Muntanyesa, el que ens interessa, Carles, uns jugadors que repeteixen de dimecres, uns altres que roten, l'amplitud de la plantilla, m'imagino que tot estava una mica previst, no sé com pot afectar l'esforç de l'altre dia, pròrroga, tanda de penals, m'imagino que, bé, estan preparats els jugadors per això, no?
12: Sí. I, de fet, jo crec que el dimecres, traient el que hem parlat abans de la lesió del Toni, la lectura i és molt positiva i crec que el reforç emocional i de confiança que va rebre l'equip va ser important i jo crec que això ajudarà i es notarà avui en el camp que aquest reforç del que vam veure l'altre dia. Repeteixen uns quants, els altres estaran a la banqueta, hi ha gent doncs, que evidentment està una mica carregada l'altre dia, però no, dubto molt que afecti alguna cosa avui.
8: L'equip va demostrar que també, a més de jugar, sap competir. No sé si era una revàlida, no?, poder demostrar-ho també contra un gran equip de segona federació que segurament aspirarà a fer play-off a primera.
12: Sí, totalment, i més una mica després del que veníem del dissabte passat, una mica aquesta decepció al camp del Martinenc, on l'equip segurament no va estar contundent, va deixar moltes segones jugades, no va ser molt guanyador de pilotes de segones jugades, i l'altre dia va ser tot el contrari, un camp petit també, contra un rival físicament molt poderós, l'equip va demostrar que pot competir de tu a tu també en aquestes situacions, en aquest context de camp, i la veritat que aquest any crec que ens trobarem molts camps com aquests i és important que també l'equip pugui jugar, el que tu dius, un altre futbol.
8: Carles, quina Muntanyesa ens trobarem avui aquí al davant? Imagino que un equip més aviat defensiu, però que et voldrà fer mal al contracop i també a pilota aturada, m'imagino, no?
12: Estava parlant amb el míster seu, el Luis Gallego, i la veritat que ells venen amb tota la confiança del món després del partit de l'altre dia, aquest punt de tranquil·litat, fins i tot, de no tindre la necessitat avui de guanyar. Llavors, ens trobarem un equip que segurament ens vindrà a esperar. No sabem si surten en línia de 4 defenses o de 5. Suposo que ens donaran el pes de la pilota i nosaltres, bueno, estar tranquils, trobar situacions bones a nivell ofensiu i esperar la nostra oportunitat.
8: Allà et deixem. Ens deia l'altre dia el Geni San Pietro quan va finalitzar el partit, d'Eric Iglesias no ens hem de preocupar gaire, malgrat sigui baixa avui.
12: No, tenia una petita molèstia a la boca d'un cop que es va fer l'altre dia, però està al 100% i ha sigut una mica per precaució. Ha quedat fora de convocatòria, però Eric Iglesias està al 100% i disponible.
8: Doncs Carles Domínguez, adjunt a la direcció esportiva del Club Futbol Badalona, gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt agraïts, molta sort i avui pels 3 punts, està clar.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs el Carles Domínguez fent una mica de resum d'aquesta actualitat, Sergi, una actualitat que, evidentment, com tu bé deies i parlaves amb ell, no? Ara és una mica tot massa aventurat, no? Vull dir, és massa aviat i a partir d'aquí doncs ja es valorarà, no?, també les necessitats de l'equip i tot això, no?
13: Clar, fins que no se sàpiga exactament quant de temps tindràs de baixa a Toni La Rosa, doncs és complicat fer una valoració o anar al mercat o decidir, perquè, a més, és com ha dit ell, tens molts jugadors en plantilla, molts jugadors que poden jugar en aquesta posició, o sigui que és... tens jugadors per suplir-lo, però clar, en pes...
8: Les circumstàncies ho aniran...
13: Exacte, sí, ho aniran,
8: sí,
13: valorant.
8: Sí, sí. Doncs, Sergi, si et sembla, res, no sé si... No veig... Sí, veig,
13: sí,
8: més gent
13: ja,
8: a la banda dreta. Veig més gent. Tenim aquí ja tot plegat per fer la connexió, vull dir, està tot connectat aquí amb la nostra aplicació i, per tant, el Sergi que el que farà és marxar cap a on estan els espectadors i res, a veure quines sensacions tenen.
13: A veure què ens trobem. A lo millor hi ha algú de Santa Coloma que ha dit vaig a picar l'ull a veure què ens trobem.
8: Frank, ens ho pot explicar. Vale. Mira, estava a casa i dic, ostres, juga el Badalona aquí, vinga, va. Avui el Badalona i demà la Grama, que juga a casa, demà al matí.
13: I ja està, ja tens el cap de setmana complet. Veurem a veure què ens trobem.
8: Doncs el Club Futbol Badalona que arriba, un cop arribi aquí el Sergi, repassarem les alineacions que presentaran el Badalona i la Muntanyesa aquí a la sintonia del 94.4 quan el nostre company Sergi Crusells estigui ja a punt per poder entrar des de la seva posició, doncs el tindrem ja també in situ amb les valoracions d'alguns aficionats que s'han donat cita al principal de Santa Coloma. La gent que, evidentment, triga una mica a posentar-se, qui més qui menys aprofita doncs, per fer un cafetó, també alguna cosa fresca. Avui ha estat un dia de bastanta calor i, en definitiva, doncs, aquest partit que començarà a 6:15 de la tarda, que l'estem vivint des de les 5 aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona i que, evidentment, doncs, veurem si per part del Badalona suposa aquesta primera victòria de la temporada. No sé si ens escolta ja el Sergi Crusells i si està molt a prop ja d'algun aficionat. Doncs, encara no em diuen que no està encara disponible, insisteixo. També s'ha de trobar l'aficionat que estigui disposat a parlar, perquè hi ha gent tímida que no li agrada massa això de que li posin un telèfon o un micro al davant per haver de donar explicacions. Veig doncs, que la gent, o molts companys, aficionats, membres del club, s'abracen amb Toni La Rosa, doncs, que és un dels protagonistes del partit d'avui, malauradament de manera negativa, no? Perquè ja ens han confirmat que, vaja, 99% haurà de passar pel quiròfan i això sempre és una... Sempre és una mala senyal, perquè això sí, no es pot determinar encara el temps de baixa ni el grau d'afectació al 100%, però sí que les proves més importants han determinat que haurà de ser sotmès a una intervenció quirúrgica. Encara no està disponible el Sergi Crusells, però suposem que d'aquí uns momentets el nostre company ja estarà en protagonista d'aquí a la sintonia dels 94.4. Com dèiem, avui el Badalona que presenta una alineació, diríem, amb diversos jugadors que van actuar el passat dimecres, però també d'altres que van actuar menys minuts o que fins i tot no van jugar i que, per tant, doncs, avui diríem que aparentment estaran més frescos en aquest enfrontament contra el Club de Futbol Muntanyesa. En tot cas, el que farem abans que entri el Sergi Crusells és repassar les alineacions que presentaran el Club Futbol Badalona i la Muntanyesa en aquesta tarda futbolística que viurem als 94.4. Per part del Club Futbol Badalona... Doncs no, en diuen que ja tenim el Sergi Crusells, per tant, improvisem, ens anem al Sergi. Sergi, amb protagonistes.
14: Però...
8: Endavant, Sergi.
14: M'escolteu?
8: Sí, sí, t'escoltem.
14: Doncs estem aquí amb el Quique i el José Manuel, que són dos aficionats a Badalona. Bueno, nois, com és venir fins aquí? Com us heu trobat tot?
15: Molt bé, molt bé.
14: No sé si és més còmode o heu tingut més dificultats a l'hora de venir.
15: Molt còmode, perquè vivo al lado.
14: O sigui, tu eres de Santa Coloma?
16: Sí.
14: I tu sí que ets de Badalona?
16: No, jo sóc de Sant Adrià del Besòs.
14: O sigui, sou els dos de les ciutats veïnes i sou aficionats al Badalona.
16: Sí.
14: I com... No sé si és molta molèstia, però com us va venir aquesta afició?
16: Bueno, jo perquè el meu tiet va ser jugador del Badalona i anava al centenari a veure-lo jugar. Mm.
14: Com es diu el teu tiet?
16: Lolo.
14: Lolo. Doncs no sé, Ramon, si a tots sona Lolo. No, en tot cas, tu a través de
15: Quique.
14: I com veieu l'equip a aquestes primeres jornades? És veritat que portem un partit, que és la derrota, però com heu vist l'equip?
16: Bueno, la pretemporada no ha sigut molt bona, però s'ha de confiar amb l'equip. Crec.
15: Hay margen para recuperarse. Aunque la pretemporada no ha sido muy buena, pero hay margen. Hay jugadores que son nuevos, se tienen que conocer entre ellos. Hay que darle tiempo.
14: ¿Y cómo veieu, cómo pot afectar la baixa del Toni La Rosa? Uf, complicat, ¿eh?
15: Sí.
14: Bueno, en tot cas, no sé si us aventureu amb un possible marcador per avui. Una porra.
16: 2-1.
14: 2-1, a favor?
16: Del Badalona.
14: Gols de?
16: De Josu i... Josu i Bermo.
14: Josu i Bermo?
15: Josu i Joaco.
14: I Joaco. Perfecte. Doncs moltes gràcies, nois, i que gaudiu del partit.
8: Molt bé, doncs, Sergi, m'imagino que deu haver-hi algú més, no?, també aquí preparat per parlar, i si no, doncs, bé, hi han copsat alguna opinió... i veiem que els aficionats més o menys estan optimistes, més o menys, eh? Sí. Doncs el Sergi, que continua a la recerca de nous seguidors aquí a les graderies per tal doncs, de poder fer-nos arribar les impressions, en tot cas, com dèiem, no, sembla ser doncs, que ara mateix no sé si el nostre company, que el veig que està venint cap a la nostra posició, doncs ho deixaríem aquí, hem pogut parlar amb algun aficionat. Ara sí, doncs el que farem és anar a repassar els 11 que presentaran el Club Futbol Badalona i el Club de Futbol Muntanyesa en aquesta tarda esportiva que viurem a Ràdio Ciutat. Per part del Club Futbol Badalona, Jaime a la porteria, Pol Gimeno com a lateral dret, Gerard de Marco lateral esquerra, Castillo i Ayala seran la parella centrals. Al mig del camp, Nils Auret i Bermu, una línia 3 per davant, en Joaco, amb Pepe Bonilla i amb Josu, i en punta d'atac, Anthony Asso. Una banqueta de suplents formada per Antonio, per Robert Simón, Jair, Fran Miranda, Martí Alonso, Nico Espósito, Callís Aguilera i Tom Diaguara, per part del Club de Futbol Muntanyesa. A Àlex Baño a la porteria, defensa de 4 de 5, perdó, amb Rubén com a lateral dret, Guillem Pujol lateral esquerre, tres centrals, Batalla, Zahara i Òscar Sierra, un doble pivot amb Alejo i De Pedro per banda esquerra com a interior, Melero, i en punta d'atac, Moja i Pape.
9: El partit del Badalona.
8: Doncs una banqueta, a més de la muntanyesa, amb Josep García, Adai, Lluc, Torres, Bar Soldado, Jou, Alejo i Eric Linares. Aquests són els protagonistes. L'àrbitre del partit, Navarro Gómez, auxiliat a les bandes per Tés Marvilla i Rivera López. Els jugadors, Sergi, ja han marxat. I, escolta, no hem trobat a la gent tampoc molt predisposada, Sergi, eh?
13: No, la veritat és que ha costat una mica, però bé, la gent una mica positiva, una mica el que parlàvem de mal inici de temporada, però encara hi ha marge i encara se'ls pot donar moltes i moltes oportunitats a l'equip de Geni San Pietro.
8: Doncs esperem que així sigui. De fet, com dèiem, els jugadors que han marxat ja cap a l'interior dels vestidors, el Badalona, que alterna jugadors que van actuar minuts l'altre dia, per exemple, cas de Bermo, dèiem que Jair físicament va acabar bastant tocat l'altre dia. Sí, sí. Bermo també va estar. Va haver un moment, fins i tot el partit del passat dimecres, que tota la defensa i tot el mig del camp, el que era el doble pivot del Badalona, estaven amonestats. I, curiosament, et quedes en 10 per la lesió de la Rosa.
13: Clar, és que, a més, és el problema ara. Sí que és veritat que ara tens 5 canvis i en cas de pròrroga 6, però, clar, jugar 120 minuts i més a una eliminatòria a un partit on tu estàs jugant tot, doncs normalment et trobes amb problemes d'aquests, no? De... tens molts jugadors sancionats que ens poden quedar expulsats, però bé, has de mirar i has de veure quins jugadors confies més de aquesta patada, potser no la donen, aquesta entrada se la poden estalviar, llavors veurem. Per sort, no vam tenir aquest problema.
8: Anthony Asso i Martí Alonso van formar la dupla atacant l'altre dia. Avui juga titular Anthony Asso, el jugador del juvenil la temporada passada, que en principi sembla, doncs, que ha passat per davant tant d'Eric Iglesias com de Martí Alonso.
13: Sí, és veritat que Iglesias està, avui no està convocat per aquestes molèsties a la cara, però Martí Alonso avui, que torna a estar a la banqueta, veurem si tindrem minuts per ell a la segona part. Un Martí Alonso que avui podríem dir que és el seu partit predilecte, no? Perquè ell va jugar a la muntanyesa, va jugar a la grama, avui juga al camp de la grama amb el seu actual equip, que és el Badalona, contra la muntanyesa, que va ser ex-equip seu.
8: I tornen aquí al camp dels seus ex la temporada passada, Pepe Bonilla.
13: Correcte.
8: I també Martí Alonso, que la temporada passada estaven jugant amb la Fundació Grama, una Fundació Grama que va aconseguir la victòria, els 3 punts a la primera jornada de Lliga, i que, doncs, també sembla, apuntaven, ho he sentit a dir més d'un, que la Fundació Grama podria ser un dels equips tapats, el que passa que quan diuen tapats, jo ho dic entre cometes, d'aquesta tercera federació.
13: Sí, sempre es diu això molt de tapat, de, bueno, no a la segona volta, no, en algun moment saltarà, però, clar, això es veu en la jornada a jornada, es veu en els caps de setmana, en els partits, si guanyes, els empats, els aconseguir punts, i això a la pretemporada sí que pots parlar molt, però un cop ja comença ja hem de parlar de la realitat, dels punts que aconsegueixes, com jugues i si pots mantenir el nivell de sumar el 3 més 3 cada jornada.
8: En una tarda de dissabte on hi haurà més d'un partit d'aquesta categoria, però el que passa que la resta, els altres dos començaran un cop hagi finalitzat aquest enfrontament entre el Badalona i la muntanyesa, perquè són el Cornellà Cerdanyola i també el Sant Joan Atlètic de Montcada contra el Vilassar de Mar.
13: Sí, i també estarem pendents, aquest sí que ens toca més a prop nostre, que juga el Sant Gabriel contra el Sigüenza de Badalona a partir de les 6 de la tarda. Estarem pendents i us anirem donant la informació. En tot cas,
8: molt a prop d'aquí, a Sant Adrià, sí, sí.
13: Exacte, i es podrà veure a Televisió de Badalona a través de la xarxa.
8: Recordem que demà completen aquesta jornada, no?, en aquest grup 5è de la tercera federació, el Grama Martinenc aquí, precisament, a partir a 3:15, hora habitual de la Fundació Grama. Mollerussa, Vilanova, a les 12. Poble de Mafumet, Sant Cristóbal, a les 12. A 12:15. Hospitalet, Atlètic, Lleida, a les 5 de la tarda. Europa B, l'Escala. I pararà de Tona a partir de les 6. També jugarà a partir de les 7 de la tarda el Badalona Women al camp de l'Eibar, en aquesta primera, tercera jornada de
13: Lliga F.
8: De la Lliga F. buscant la segona victòria, recordem el triomf la setmana passada al camp de l'Espanyol.
13: Sí, sí. I quan ja han sortit els 22 protagonistes a la gespa, s'estan donant les mans i tot a punt per començar quan queden 2 minuts per 6:15 de la tarda per aquest Badalona Club de Futbol Muntanyesa. Veurem ara el sorteig i cap a on va cada equip.
8: 8:15, de fet començarà el partit entre l'Eibar i el Badalona Women a les 7 de la tarda, si posaran els nostres companys a Ràdio Ciutat de Badalona per viure la retransmissió d'aquest partit. Allà tenim l'11 del Badalona amb el Gavi com a protagonista, amb la mascota, i esperem que avui pugui portar tota la sort del món, Sergi.
13: Esperem que sí. Ara posició per les fotos, la muntanyesa que fa el corri, la rondalla una mica d'aquests últims ànims, i ara sí, els jugadors, els capitans que es preparen pel sorteig de camp.
8: Bé, doncs veurem quin tipus de partit podrem veure. És evident que en principi preveiem que serà diferent al que vam viure dimecres al Municipal de Sistrells, amb un camp amb dimensions més reduïdes, molt més estret sobretot, sí. Molt de futbol aeri, un Sestao que també sabia el que venia perfectament, un equip del nord adaptat al tipus de circumstàncies, amb un camp amb vessals d'aigua, amb molta pluja, en definitiva, dos equips que van demostrar tenir ofici i que volien realment superar l'eliminatòria.
13: Veurem si no els hi afecta gaire físicament al Badalona, perquè la muntanyesa no ha tingut aquest enfrontament a mitja setmana, i al Badalona sí, veurem com els hi afecta. El Badalona sembla que ha guanyat el sorteig i començarà el partit.
8: La atacant en sentit mar, el Badalona en sentit muntanya, ho farà la muntanyesa, posar la pilota en moviment al conjunt escapulat. Per tant, això és a punt d'iniciar-se, recordem, amb Jaime Ayala, Casti, De Marco, Pol Gimeno, Nil Sauret, Bermu, Josu, Juaco, Antoni Aso i Pepe Bonillo, que inicialment se situa a la banda dreta.
13: Sí, veurem estar a Aso i Josu per començar el partit.
8: Això és a punt de començar. L'àrbitre que fa mantenir una mica la intriga, Els jutges de línia ja situats i, per tant, tot a punt. I bona entrada aquí al Municipal de Santa Coloma per presenciar aquest partit. La pilota ja roda al Municipal de Santa Coloma. Recordem que el Badalona juga com a local. Badalona Muntanyesa acaba de començar.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
8: Doncs és Jaime que envia una pilota llarga al mig del camp, una pilota aèria. La deixa passar Juaco i arriba Antoni Aso. Aquest sí que no la deixa passar, perquè aquest sí que va absolutament a totes. Josu, intentant demostrar la seva classe, posa el peu per part de la Montalejo, envia la pilota fora del terreny de joc, a la banda esquerra de la defensa, servirà el Badalona.
13: I primers segons amb el que ens podíem esperar, el Badalona tenint la pilota, pressió molt alta de la muntanyesa, que a més està deixant molt poc espai entre línies. A la mínima que un jugador del Badalona, en una posició, no direm perillosa, perquè estaven en el mig del camp, tenien la pilota, ja tenia 2 o 3 jugadors de groc i negre ja a sobre per treure la pilota.
8: Es confirma aquest esquema que estàvem al principi del partit comentant, no?, en la preparació, Sergi, aquests 3 centrals per part de la Monta.
13: Sí, un 5-2-3 amb 2 extrems on Alejo Orozco i De Pedro sembla que es posen... No, perdó, Melero es posen com a pivots migcampistes i després Pape, Moja i De Pedro estan pressionant a la defensa central del Badalona.
8: El Badalona ataca a la banda dreta, la centrada queda curta a Josu, al final el mateix Josu que pot fer el control serà Pol Gimeno que combinava amb Bermu, li torna de primeres la pilota, se'n va fora de banda, és out, a la banda esquerra de la defensa, favorable al conjunt visitant, a la Monta.
13: No se n'ha entès bé i la pilota que estava molt a prop del límit del camp de futbol, i pilota per la Monta.
8: Minut gairebé 2 de la primera part del partit, 0-0. Estem al Municipal de Santa Coloma. Un jugador del Badalona que sembla que està estès ha rebut una forta topada, Sergi.
13: Diria que ha estat Nil Sauret. Ara van tots els jugadors amb ell i l'àrbitre que demana les assistències. Ha estat un cop... Diria que no s'ha donat cap amb cap, però han saltat els dos i diria que s'ha donat amb l'espatlla d'un jugador de la muntanyesa.
8: el fet d'estar un minut fora del terreny de joc, no? Quan ja... veig a Jair, que està fent exercici d'escalfament, eh? Seria començar fatal, això, eh?
13: Seria començar molt malament. També recordem que en cas de ser per commoció o cop molt fort, el Badalona no perd una finestra. Tipo, tindria 6 canvis, per entendre'ns.
8: Sí. Sí, correcte. Es confirma que és Nils Auret.
13: I veiem a De Marco, que s'apropa a Genís San Pietro mentre està aquesta aturada.
8: Afortunadament ja podem dir que sembla que Nils Auret tornarà, li estan indicant sí, amb el polze que sí. Per tant, doncs, en aquest sentit, bona notícia. Som al minut 3 de la primera part i la Monta que torna esportivament la pilota cap al seu adversari, cap al Badalona. Minut 3 de la primera part del partit. De moment no ha passat absolutament res. El Badalona... que juga avui contra la Monta buscant aquests primers 3 punts a la Lliga.
13: Portem 3 minuts, també, eh? Si hagués començat molt fort.
8: Sí, també.
13: I també s'ha de dir força presència de la muntanyesa. Veiem un grup important d'aficionats que sempre són de viatjar. Els agrada viatjar la gent de Nou Barris.
8: Sí, sí, la gent de Nou Barris és que... segurament és que... vaja... la millor afició de la Tercera Federació, segurament. Sí, sí.
13: Molt...
8: de la Tercera Federació i podria dir-te que de tota la segona, també.
13: Molt recomanable la Bombonera de Nou Barris, si algú té un diumenge o un moment per anar-hi. Molt bé, i es menja molt bé, que també molt important en aquests camps.
8: Sí, sí, i es menja molt bé tant a dins com a fora.
13: Sí, exacte.
8: La juga Aso ha caigut. Al final recupera la defensa visitant, allà la pugnant amb el cos de Moja. Moja que es posa ara per davant de Yala. Se n'ha pogut aprofitar per part del Badalona De Marco. No ha pogut fer una bona passada. De Marco que tornarà a refusar la pilota. L'envia fora de banda. Sabia la Monta que, com apuntava el Sergi, està pressionant. Sobretot la part tres quarts, la part de la defensa del Badalona.
13: I pressió molt intensa. Hi ha un jugador de la muntanyesa que sembla que es tinguin com quatre, però és que no és només un, no és Moja, són tots. O sigui, el Badalona ha d'estar molt atent als jugadors perquè en qualsevol moment els pot venir un jugador per darrere o dos o el que estava barallant al principi.
8: I a més aquesta acció d'estratègia, que encara que sigui el camp més gran els hi és igual... ja la tenen molt estudiada a casa, no? Aquest llançament a l'interior, atenció, perquè no hi ha fora de joc. Moja! Jaime, primera intervenció. Moja no estava en fora de joc. S'ha confiat una mica a la defensa del Badalona. S'ha deixat anar, els hi ha guanyat totalment l'esquena i amb poc angle, tot s'ha de dir, ha intentat ajustar el primer pal i ha parat perfectament Jaime refusant a corna.
13: Serà el primer corner del partit a l'esquerra de la porteria de Jaime.
8: Doncs en compte, amb aquest tipus de situacions perquè... acaba de començar el partit, Sergi, però et fan el primer i déu-n'hi-do, eh? En curta, atenció, perquè la jugada, la Monta insisteix, la treu allà, la demanaven penal, eh? I veig fins i tot aquí a la llotja el president de la Monta que amb els braços, quan menys, Sergi, les coses s'han de dir com són, per mi molt dubtosa
13: molt,
8: la jugada. Eh?
13: Molt justet, sí. Està Josu, que ha fet una falta dins l'àrea, és veritat que arriba un pèl tard, però l'àrbitre ha considerat que ha estat una acció del joc.
8: Sí, sí, no, no. I a
13: però
8: més
13: una
8: a més,
13: mica
8: és
13: just,
8: que, clar, sí, sí, és que també perpendicular a la jugada està el jutge de línia, no? Vull dir que també ho ha de veure, no?
13: Estava tothom que ha de prendre la decisió molt a prop.
8: Doncs possible penal a l'àrea del Badalona. L'àrbitre diu que no ha passat res i se n'ha pogut salvar el conjunt escapulat. Josu, precisament, que és qui ha comès aquesta acció polèmica. Bermo, juga per Casti. Casti cobrirà la banda dreta, segurament per Juaco. Juaco que vol penetrar. Li ha sortit el tall Guillem Pujol, l'ha enviat fora de banda. És out, ha estat Zàhara. És out a la punta dreta, favorable al Badalona.
13: Ho ha fet molt bé aquí al Badalona, amb Gimeno posant-se en posició d'extrem i Juaco apareixent com a lateral, fent un... tercer home per posar-se de cara i deixar el jugador, que és més perillós en tres quarts, més a prop de la porteria de Baño.
8: De moment, Moja apretant moltíssim a dalt.
13: El sí,
8: Badalona
13: sí.
8: Que servirà de banda a l'esquerra del mig del camp, la condueix Bermo. Bermo sobre Ayala. Ayala juga amb Nils Auret. Nils Auret obre la banda dreta, ja en territori de la Monta, per Antoni, perdó, pel Port Gimeno.
13: I Nil Sauret, que sí, sí, ja ha tornat i ja està.
8: Escolta,
13: tot correcte després d'aquest cop.
8: La botxina és dins del camp o fora?
13: Diria que és fora. Crec que és d'un cotxe de... que hi ha hagut algun problema amb el trànsit i és la botxina perquè s'escolta molt, molt fort.
8: Sí, sí, sí. Nil Sauret combina entre línies pel mig del camp, zona ampla, amb Vermo, Vermo de primeres per Antoni Asso, aquest per Nil Sauret, el Badalona ara remena la pilota, la té en el seu poder, veurem si troba també la profunditat, Josu de primeres volia combinar amb De Marco, s'anticipa la defensa, la monta, arriba al tall, Vermo, torna a recuperar, és un teva meva, toca Nil Sauret obrint i oxigenant el joc a la banda dreta al mig del camp, la toca Pol Gimeno, interior del cercle central, Nil Sauret, ve a rebre Vermo de primeres per Josu, ara està tocant bé el Badalona, Josu fa la centrada, no hi arriba Antoni Asso, refusa la defensa, el refús va parar fora de l'àrea per Juaco, a veure què fa Juaco, toca curteta per Nil Sauret, Vermo des de lluny, veurem si s'atreveix a xutar, la posa a l'interior de l'àrea, no l'han llegit perfectament.
13: No l'han llegit, i també el número 3 de la Muntanyesa, Batalla, que l'ha agafat una acció al límit, podríem dir, però en tot cas no era falta, ha evitat que Asso pugui fer la desmarcada perquè si no es plantava sol davant de la porteria de Baño.
8: 8:30 de la primera part del partit. Hem passat uns minutets entretinguts, eh? L'atenció ara, la pilota llarga corre per part del Badalona, Antoni Asso, penetrarà des del lateral, a veure què fa Antoni Asso, té darrere Josu, no arriba a la seva destinació, això sí, la recupera Pol Gimeno, vol fer la centrada, no arriba, però a la rematada per part del Badalona, ho intentava, crec que era, en aquest cas,
13: Asso, sí, Asso.
8: Antoni Asso, no hi ha arribat, i per tant, com dèiem, la pilota ha passat de llarg i ha sortit fora de porteria, servirà la monta al minut 9 de la primera part.
13: Té espai per córrer el Badalona, ho pot aprofitar, però un cop ja s'apropen a prop de l'àrea, hi ha molts jugadors de la Muntanyesa, hi ha molts jugadors rivals i això impedeix que puguis concentrar-te, que puguis fer molt joc associatiu i has de tirar, doncs, això, de centrades, de desmarcades, però clar, amb tres defenses aquest tipus de jugades és molt complicat que arribin a bon port.
8: La passada per De Marco, la destinació era Josu, al final... Déu-n'hi-do, eh? Moja com les lluita totes, eh? Vermo cap al seu porter, falta sobre Vermo, falta de Moja. L'empenta. Serà falta a l'esquerra de la defensa favorable al Badalona. Camí del 10 d'aquesta primera part, ho expliquem des de la Ràdio Ciutat de Badalona, vivint l'emoció del futbol. Badalona 0, Muntanyesa 0. Segona jornada de Lliga d'aquest grup cinquè de la tercera federació.
13: I ara veiem com Josu es posa com a mitja punta, Juaco es queda a l'esquerra i Pepe Bonilla es posa a la dreta. Es van canviant, es van tornant a aquests tres mitja puntes per buscar espais i desconcentrar una mica a la defensa rival.
8: Ayala l'està demanant a l'esquerra.

0: Sí, sí, està clar. Aquestes jugades els porters han d'estar sempre molt atents, en quatre ulls, diríem, eh? Cuoco trenca ara cap al mig. Vol obrir cap a Nil, que bona, de primera per Pepe Boni, perdó, Antoni Asso, que volia combinar amb Bonilla. Al final no ha anat bé la passada. A la banda dreta, ara qui corre per part del Padrón és Pepe Bonilla, surt el porter i amb el cap ha pogut enviar Guillem Pujol cap al seu porter, cap a Àlex Baño. I aquest cedeix ja cap al Albert Batalla. Juga Òscar Sierra, aquest sí que és un autèntic rodamont,
1: autèntic Sergi, mite, eh? Del futbol català, que aquesta setmana ha fet 45 anys i segueix jugant a Tercera Federació.
0: Quan tenia 34-35 anys i va jugar amb el Badalona, és allò que dius, ostres, és un jugador veterà quan el van fitxar, saps? Mare de Déu.
1: I, encara, i fa 10 anys, que el van fitxar.
0: Sí, sí, clar, sí, sí. Sí, sí, va coincidir en el Badalona amb Manolo González, curiosament, sí, sí. Va ser, a més, la primera temporada de Manolo González en el Badalona.
1: Sí.
0: Que el Badalona va comptar aleshores amb Sierra, amb Òscar Sierra.
1: Ara està com a capità de la muntanyesa amb el número 2, ara actuant com a central. Ja no té aquesta velocitat ni tanta resistència per jugar de lateral.
0: I va Moja, li ha fet un retall a Casti. Continua Moja, vol tornar encara, xuta des de lluny. Jaime! Fora de joc, el refús. No hi havia segona jugada, però déu-n'hi-do. Moja és contundent. Moja, que ha vist el foradet i diu, vaig a xutar des de fora de l'àrea. I ha fet intervenir Jaime. Això sí, el llançament anava centrat, però el porter ha d'intervenir.
1: És un jugador que té el gol entre cella i cella, es veu claríssim, perquè hi havia molt poc marge, però tothom veia que ho intentaria, que anava a intentar el xut, i s'ha refet, ha aconseguit l'espai davant de Yala i ha aconseguit enviar el xut entre els tres pals. És veritat, una mica centrat i no amb gaire potència, però es fa tenir en compte, perquè en qualsevol moment pot tenir una altra oportunitat que sigui més clara.
0: Juga el Badalona, és De Marco, té a la banda esquerra Juaco, que l'estava demanant. De Marco intentant aprofundir, una mica endarrerit des del carril del 10. Ayala, cap a Bermu, Bermu sobre Pol Gimeno, aquest obre a la banda dreta per Pepe Bonilla, Bonilla que combina de primeres per Nil Sauret, a l'esquerra té a Josu, a veure què fa Josu, Josu té més a l'esquerra Juaco, retall cap a l'interior... Josu, al final obre per Juaco. Juaco té un 1 contra 1. Aquí pot ser bo. I va Juaco, línia fons, fa la centrada. Primer pal, la pilota refusa, la refusa un defensor, l'acaba allunyant la defensa de la Monta i la lluita un altre cop de Moja Mayala.
1: En el moment de Josu i Juaco, que podrien fer les entrades, que era molt complicat, hi havia només dos jugadors. Compte per què van, el Badalona.
0: Hi anava Pol Gimeno, també hi anava Antoni Asso. Ha volgut sorprendre Josu amb una passada a l'esquena de la defensa. Uf, déu-n'hi-do, eh? No se n'està de res. No ara... se n'està de res, Moja, a Mayala, eh?
1: No, ara era Pape, l'altre Pape, extrem, sí, que perdó. Estava a l'altra banda, però els dos extrems, dos davanters del Badalona, que entren com trens de mercaderies.
0: S'ha sentit a la graderia.
1: Sí, sí.
0: Antoni Asso, deixa per Josu. Josu volia buscar la combinació amb Pol Gimeno. Al final recupera... Moja, Moja se n'ha volgut anar d'Ayala. Ara qui ve a ajudar defensivament és Juaco, canvia la pilota fora de banda.
1: Moja perquè no ha estat tan directe i no ha tingut molta facilitat a l'hora de fer el regat, però si no és que es quedava sol davant de Jaime.
0: Bé, dos estils, Sergi, de moment. Un Badalona que vol arribar a base de construcció amb una passada en profunditat, i la Monta que quan supera el mig del camp té entre cella i cella el fet de poder xutar a porteria.
1: Sí, intentar apropar-se al màxim possible. Ara la centrada de la muntanyesa que aconsegueix treure a Bermo.
0: I va Bonilla. Bonilla enganxat a la banda, rep una falta en territori propi, evitant el contracop del conjunt escapulat. Hi ha hagut falta de Guillem Pujol. Servirà el Badalona al minut 15 d'aquesta primera part del partit amb empat a 0 en el marcador. Està demanant continuïtat Genís Sanpietro.
1: Sí, clar, davant d'aquests rivals el millor que pots fer és que el joc s'aturi al mínim possible, perquè intentant agafar la inèrcia, intentar apropar-te i apropar-te i de córrer, aviam si en alguna d'aquestes trobes l'oportunitat, però és que és molt difícil i la muntanyesa vol totalment al contrari, que el joc sigui el més pausat possible.
0: És Josu, tocant de primeres per Gerard De Marco, aquest per Bermu, Bermu obre la banda esquerra per l'interior, per Josu, la posa a l'interior de l'àrea, pot ser bona per Nil Sauret.

0: Nil Sobret, atenció, pot fer la rama del punt de penal, arribada fora, l'oportunitat del Badalona que l'ha tingut, l'arribada des del darrere de Pepe Bonilla, canviant la pilota per damunt del travessant, el que ha estat la millor jugada del Badalona que portem de partit.
1: La centrada al punt de penal, Pepe Bonilla que ha intentat rematar amb la dreta, possiblement amb l'esquerra li hagués sortit un pèl millor, però la pilota que se'n va fregant al travesser, i com tu has dit, Ramon, la més clara de moment pel Badalona.
0: Era boníssima, Sergi.
1: Era boníssima. La centrada ha estat increïble. A més, ha deixat a tota la defensa del Muntanyès a parada. O sigui, molt bona oportunitat per de Gianni Sanpietro.
0: De fet, era el que segurament estava buscant feia estona al Badalona, sí. I no li havia sortit fins ara, no? Però bé, a base d'insistència, al final segurament t'acaba sortint.
1: Buscar línia de fons i una mica, també amb el que parlàvem abans a l'entrevista, que hi ha molts jugadors ofensius que poden ocupar aquestes posicions d'atac. Ara mateix tens a Aso, Pepe Bonilla, Josu, Juaco. Ara
0: la pilota a l'interior de l'àrea, l'ha tornat a tenir Moja. L'ha tornat a tenir Moja en una acció similar a la que al minut 4 ha xutat, però ara encara de més a prop, i el seu llançament ha sortit un xic creuat a la dreta de la porteria del Badalona.
1: S'ha passejat per la línia de Jaime. Si arriba hasta algú al segon pal, estaríem ja cantant el primer de la Muntanyesa.
0: Sembla que hi ha un cotxe que molesta, Sergi.
1: Ara podem entendre la botxina.
0: I va el Badalona, Pepe Bonilla. Sembla que hi ha un cotxe que fa nosa, eh?
1: És un Kia que molesta.
0: Sí, hi ha un cotxe que fa nosa. En fi, doncs el que no està fent nosa és el partit entre el Badalona i la Muntanyesa, que de moment està oferint bones vibracions amb una oportunitat clara per cada equip i per la Muntanyesa dirien gairebé dues.
1: Sí, portem 18 minuts. És veritat que anem amb 0-0, però ja n'ha hagut ja oportunitats per moure el marcador. Veurem si el veiem canviar en algun punt dels pròxims i esperem que sigui a favor del Badalona.
0: Ara posant una pausa al partit. Déu-n'hi-do, eh? No fan cas, eh?
1: No fa cas.
0: No fan cas. El propietari del cotxe no fa cas. Josu, canvi de joc a la banda dreta. Pol Gimeno. Castillo. Castillo, diagonal a la banda esquerra, buscant a De Marco. Talla la defensa. Ho ha fet Rubén. Moja, la baixa. Que bé, ara s'ha anticipat Pol Gimeno. Pol Gimeno vol tocar en cura amb Pepe Bonilla. Pol Gimeno pel mig, se'n va també per l'esquerra. Josu, la passada, la decisió de Pol Gimeno no ha estat bona.
1: No. I jo crec que ara que veiem a Casti, a Sergio Castillo, jo crec que serà un dels protagonistes pel Badalona. Ho ha de ser. Com dèiem, la Muntanyesa està amb les línies molt juntes. Ell és un jugador amb molt bon peu, que a més té molt bon regat. Llavors jo crec que en una d'aquestes conduccions ha de ser clau per trencar una mica la línia de pressió de la Muntanyesa. Veurem si pot fer-se el número 4 del Badalona.
0: La juga Josu per l'interior esquerra. Té a De Marco. El Badalona intercanviant contínuament les posicions. Bonilla, Bonilla, Bonilla. Busca l'1 contra 1. Al final no se'n poden sortir. El Badalona que pressiona la possible sortida de la Monta. I al final es veu obligat a rifar la pilota de Pedro. La torna a recuperar el conjunt escapulat. És Casti, 19 i mig de la primera part, 0-0.
1: Buscaven a Moja, però Moja no pot estar a totes bandes.
0: No sé ben bé què està passant, sí, perquè aquest no era el tema aquí, eh?
1: No sé si s'està escoltant per la retransmissió, però la megafonia molt activa avui a Camp Aixauet.
0: La juga Casti, mig del camp. Atenció a Aso, a l'interior de l'àrea, el xut d'Aso, pràcticament caient al 20 del... Déu-n'hi-do. Minut 20 de la primera part del partit. Això és pràcticament, doncs, d'APM, eh?
1: Sí, sí. Ui.
0: Puntada llarga, ja per ell surt Jaime, i havia fora de joc. Ha aixecat el banderó el jutge de línia i havia fora de joc de Moja en aquesta jugada, on ha servit ràpidament Àlex Baño intentar sorprendre a la defensa del Badalona.
1: I una mica també el que dèiem de que ha d'estar atenta perquè Ayala no sabia on tenia la pilota pràcticament a sobre i estava tant Moja com Pape, però esperant el mínim error per atacar la pilota.
0: El que passa que suposo que algú ens haurà d'aclarir què està passant, en aquesta primera part, perquè no és normal tot això. La juga Josu, ataca el Badalona, que ha agafat el control del partit. Josu, que no sap ben bé què fer, al final la posa a la mitja punta buscant a Nil Sauret. Nil Sauret a l'interior de l'àrea busca Antoni Asso, que xuta amb l'esquerra fora, desviat. Antoni Asso s'ha desequilibrat una mica al fer el gir.
1: Sí, a més d'esquenes, una mica aviam si trobes la sort, també si trobes alguna cosa, però directament fora de porteria.
0: Sembla que el problema del cotxe deu estar a la part de la nostra esquena, aquí, al lateral del camp.
1: Al pàrquing que hi ha a la zona de tribuna.
0: Sí, sí. Ho dic perquè hi ha molta gent que està més interessada pel que passa al pàrquing que no al partit, però bé.
1: Mira que està interessant.
0: És un clàssic. Això és com quan hi ha un cotxe aturat a l'autopista, sí. El carril contrari és el que va més lent.
1: Exacte.
0: Sí, sí. La juga Casti. Minut 22. Passarem l'equador de la primera part del partit. Badalona 0, Muntanyesa 0. Ho expliquem des del 94.4. Segona jornada de Lliga. Definitivament, qui porta el comandament del partit i el ritme territorial és el Badalona, Sergi?
1: Sí, jo crec que a l'entrenador de la Muntanyesa, Luis Gallego, no li agrada gaire perquè ara estava fotent uns crits als seus jugadors, estava pràcticament dins del camp, cridant als seus jugadors perquè es col·loquessin, perquè pressionessin i tenir almenys una mica més de pilota. Ara Gianni Sanpietro és el que respon també per donar una mica més de velocitat a la pilota, però els dos entrenadors molt actius en aquests primers 22 minuts de joc.
0: Casti i Ayala, tots els components del Badalona endinsats en terreny de la munta.
1: I pràcticament
0: que està defensant pràcticament en bloc baix, gairebé 23 de la primera part. A veure què fa Josu, intenta des de lluny. Josu, fora! S'ha de provar, també.
1: Sí, sí, també i Josu és un especialista en això. Sempre que pot, sempre tindrà una en el partit que ho provarà des del mig del camp.
0: Doncs 23 ja de la primera part, hem passat l'equador d'aquest primer període, no s'ha mogut el marcador aquí a Santa Coloma. Badalona 0, Muntanyesa 0.
2: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
3: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Allà la que refusa, l'envia fora del terreny de joc. Sabia que Moja estava darrere i pel que pogués ser, no s'ha volgut complicar la vida.
1: Pilotes fora.
0: Sí, sí. A vegades també s'ha de ser contundent, no?, en aquest tipus de situacions.
1: Ara anava a treure, diria que és Rubén, el servei de banda just al mig del camp, però estava la pilota que havia tret Ayala, no havia sortit del tot i estava dins del terreny de joc.
0: Li falta, sobretot al Badalona, jo crec que aquell punt d'inspiració de Juaco,
1: Sí, sobretot a la línia de tres quarts, ja sigui Juaco, ja sigui Bonilla, Josu, i també...
0: Però estan participant més, Josu, sí. Pepe Bonilla, no?, segurament.
1: Sobretot també és que hi hagi la connexió amb la passada dins l'àrea. És molt complicat generar en la zona de tres quarts, llavors necessita sobretot una desmarcada i aquesta connexió i buscar més a Asso, però que Asso també vagi al desmarcatge.
0: És Castillo. Minut 24 i mig de la primera part. Badalona 0, Muntanyesa 0. Baixa a rebre, pràcticament al mig del camp, Juaco. Ja la té. Avança metres. Toca curtet amb De Marco. Aquest sobre Vermo. Vermo amb De Marco. Uf, li ha deixat el recadet. Sí. Moja a Vermo.
1: Semblava primer una empenta, però una mica del tac s'ha endut Vermo cap a casa.
0: Juga Vermo a l'esquerra, al mig del camp. Domina el Badalona, que té la possessió. La munta està sent més pràctica, però el Badalona també està construint i elaborant, intentant doncs, fomentar l'acció que li pugui facilitar el primer gol del partit. Pol Gimeno, anticipació defensiva sobre Pepe Bonilla
1: contra la contra.
0: Papa, per part de la munta. Pape Will volia obrir a la banda dreta per Moja, era boníssima, tallat bé la defensa escapulada, s'incorpora a l'atac a la banda dreta Rubén, fa la centrada a l'interior de l'àrea, la treu bé pel Badalona Casti, ponent-s'hi el conjunt escapulat, pot robar, però la té Pape, penal. És penal favorable a la Monta. Pape amb pentes i rodolons, ha xutat, Jaime ha refusat, però ha considerat l'àrbitre que no l'han deixat rematar en comoditat i ha xiulat penal de Pol Gimeno.
1: Ha tardat molt en senyalar-lo l'àrbitre per veure si la jugada podia continuar, però finalment no sé si ha estat Pol Gimeno o Casti el que ha considerat que ha fet la falta. En tot cas, càstig des dels 11 metres per la Muntanyesa.
0: Si et dic la veritat, m'ha semblat més clar el de Josu que
1: sí,
0: aquest.
1: Jo crec que també. Però Pape que s'hagués estirat a terra.
0: Però és aquell tipus d'accions que tu acabes fent la rematada, no et deixen rematar en condicions perquè t'estan fent falta, però quan has rematat, l'àrbitre ja es desentén de la jugada.
1: Sí.
0: Ho hem vist molts cops. Però ha considerat que al no tenir productivitat la rematada, doncs li estaven fent falta i per tant era penal. Clar, penal és gol, penal i gol és gol, no? Però en aquesta ocasió havia aturat Jaime i ara doncs picarà penal la Monta.
1: Diré que esa és Òscar Sierra,
0: que està al costat de la pilota i a més doncs li demana l'aigua a Jaime.
1: Han entrat també les assistències per atendre Pape, que ara s'aixeca, però veurem que es troba, va caminant
0: i tres
1: sortirà del terreny,
0: no?,
1: de joc.
0: Moja, que se'n va.
1: Sí, Moja ve aquí a parlar amb els tècnics.
0: I no, serà Òscar Sierra, correcte. Jaime a sota pals. Doncs el Badalona que li picaran el primer penal a la Lliga i aquesta setmana, déu-n'hi-do, amb la tanda de penals. Picarà Òscar Sierra, pica Òscar Sierra, gol. Ha enganyat totalment a Jaime. Marca la Monta, s'avança la Monta aquí al municipal de Can Paixauet i el Badalona que haurà de remar contracorrent. Encaixa el primer gol l'equip de Genís Sampietro.
1: Doncs justament abans que parlàvem d'Òscar Sierra, el veterà que aquesta setmana ha fet 45 anys, doncs des dels 11 metres, ha enganyat totalment a Jaime, que el porter que s'ha llançat cap a la dreta, Òscar Sierra que ha llançat cap a l'esquerra, i obre el marcador aquí a Can Paixauet al minut 28. Muntanyesa 1, Badalona 0.
0: El Badalona que dominava el partit, el Badalona que controlava la situació. I ara sentim que hi ha algú que diu que s'ha xutat porteria, no?
1: Sí, és que de moment poques rematades a porteria hem vist.
0: Hem vist el xut de Josu, el de Pepe Bonilla que ha sortit desviat.
1: Clar, però cap entre els tres pals.
0: No, no.
1: També el de Aso d'esquenes, però és veritat que no hem vist xuts entre tres pals. Mm.
0: Doncs bé, el Badalona que haurà de posar una marxeta més per mirar d'equilibrar aquest partit que se li posa en contra amb aquest gol d'Òscar Sierra de penal a la minut 27 d'aquesta primera part.
1: Per cert, la Muntanyesa jugant amb 10 perquè Pape encara no ha entrat al terreny de joc. Mm. L'estaven atenent, no sé si tenia una petita ferida o alguna cosa al front, però de moment ja està demanant poder entrar.
0: I va Josu, combina amb Juaco. Juaco se'n va pel mig, continua Juaco, obre la banda dreta buscant a Pol Gimeno, encara no entra Pape, el Badalona toca i toca, Casti que vol penetrar pel mig, Pol Gimeno tocant corteta per Juaco per Casti. Ayala es desespera, Pape en el rectangle de fora del rectangle de joc, recupera la pilota, la Monta, la té Moja que posa la directa per banda dreta, continua Moja, fa que la pilota reboti en Ayala i de moment li està sortint el guió perfecte al conjunt barceloní.
1: Sí, li està sortint molt bé, s'ho està fent molt bé i ara l'àrbitre que va parlar amb...
0: Pausa d'hidratació. Sí,
1: hi ha pausa d'hidratació, però ha anat a parlar perquè... Ah, és la ferida que justament estava parlant, que sembla ser que té sang i l'àrbitre li diu que fins que no deixi de regalar-li més sang que no pot entrar al camp. No sé doncs, si fa prou no. calor per pausa d'hidratació, a lo millor
0: no sé,
1: a la
0: però,
1: gespa.
0: Sí, és que els jugadors estan ja al voltant dels seus entrenadors, per tant, m'imagino que és una cosa que està decidida abans del partit, no?
1: Sí, és una decisió que s'ha de prendre entre els dos entrenadors i... Així com a norma una mica curiosa, quan es fa la primera meitat també s'ha de fer la segona. O sigui, a la segona meitat també tindrem pausa d'hidratació.
0: Bé, doncs, Sergi, ja hi tornem a ser. Molta productivitat amb la pilota, però poca eficàcia.
1: Sí, tampoc has tingut moltes oportunitats per apropar-te a l'àrea.
0: Molta possessió i poca productivitat.
1: Sí, sí, no? Sí, jo crec que seria el titular exacte, perquè no han tingut moltes oportunitats, quan t'apropaves tens molts jugadors groc i negres davant de la pilota, molt complicat fer parets, molt complicat moure el bloc baix de la muntanyesa, llavors, doncs, jo crec que hem de veure més moviment dels de dalt, de les bandes contràries, que hi hagi desmarcatges, ajudes als laterals, que els laterals pugin més, una mica més de moviment que pugui despistar o desconcentrar a la defensa de la muntanyesa, perquè ho hem vist abans. Quan arribes a línia de fons amb passades, amb regats, quan fas passes enrere o centrades sí que pots tenir alguna oportunitat. Ho hem vist amb la de Pepe Bonilla. Veurem en aquests últims 15 minuts que queden de primera meitat.
0: Som al 31 i mig d'aquesta primera part del partit. Hi ha hagut pausa d'hidratació, torna Pape, ja sembla en plenes condicions, amb un espadrap a la zona de la sella, no? A la part del front, eh?
1: Sí, just al mig del front.
0: I bé, veurem si això... Dubto que això canviï massa el partit, no?, aquest gol.
1: No, jo crec que el guió continuarà la muntanyesa igual, amb pilotes llargues, buscant l'oportunitat, mentre el Badalona té la possessió de la pilota.
0: Juga Nil. Nil que corre la zona ampla. Evidentment que el Badalona no es pot permetre el luxe d'ensopegar avui. Però ara mateix no ho té, no ho té fàcil. Juga Ayala, encara en territori propi. Ha rebut Gerard De Marco, a l'interior esquerre. Tocant i tocant al darrere. Ja en territori de la Monta. Pol Gimeno, Casti, Ayala. Mateix guió. De moment, mateix guió. Juaco. Se'n va pel mig, se'n va de dos, s'ha empatxat de pilota.
1: També és el que dèiem de... Tens un jugador, superes un jugador i tens a dos a sobre.
0: I Jaime, que ha dubtat, però ha pogut salvar la situació. Però Jaime ha dubtat, permetem dir-ho, perquè la defensa, primer, no ha estat atenta i Jaime no sabia si sortir. Quan s'ha donat compte que potser no arribava, ha endarrerit la seva posició, però s'ha quedat a la meitat de camí i... Moja ha intentat una vaselina, afortunadament, pel Badalona, el mateix Jaime ha pogut refusar perquè li ha quedat curteta.
1: Sí, i serà córner favorable a la muntanyesa, el segon del partit, el segon pels visitants, a la mateixa cantonada que el primer, a l'esquerra de la porteria de Jaime.
0: Doncs, a hores d'ara el partit hagués estat molt car pel Badalona, si hagués marcat Moja el segon, eh? Es pica el córner, favorable a la monta, el refús, Castillo... Ayala, a la frontal, hi ha hagut una xilena. No hi ha fora de joc, surt Jaime, atrapa la pilota, hi haurà servei de porteria, hi ha falta, favorable al conjunt escapulat.
1: Falta, i ara hi ha un jugador de la muntanyesa a terra, és Òscar Sierra, que es queixa d'un cop. També hi ha hagut una oportunitat desperdiciada per la muntanyesa, perquè quan ha intentat la xilena venia un jugador en segona línia que podria haver... Jo crec que era més clara, tot i que tenia un mar de jugadors just davant dins l'àrea.
0: Juga De Marco, Ayala, per segon partit consecutiu a la Lliga, el Badalona per sota en el marcador. Casti, tocant per Bermu. Bermu intentant buscar el suport. Josu. Josu amb Bermu, Bermu amb Josu. Josu, és que clar, veus una tranyina de jugadors groc i negres, passada a la banda dreta buscant a Pepe Bonilla. Era Pol Gimeno qui volia entrar, la pressió del Badalona que no surt bé, Nil Sauret, això sí, la recupera, la deixa per Pepe Bonilla, Pepe Bonilla que evita que la pilota surti, fa una centrada, buscant el segon pal, atura Baños. Atura Baños, ha pogut buscar la profunditat, ara Pepe Bonilla.
1: Sí, Navasso també per intentar rematar, però ha arribat un pèl tard, però s'ha avançat molt bé a la centrada Pepe Bonilla.
0: Rubén vol fer la passada en De Pedro, falta... La combinació dels jugadors de la Monta que del mig del camp cap a dalt estan portant de corcoll, la defensa del Badalona.
1: Sí, està molt desesperada la defensa del Badalona i jo crec que pot ser un problema perquè de moment no hem vist targetes, però hi haurà un moment que l'àrbitre es pot cansar.
0: Doncs servirà aquesta falta, la Monta. Suposem que intentaran penjar-la, però el que fa el Badalona és adelantar la defensa. Hi ha hagut un rebot, la pilota a l'interior de l'àrea bota, atrapa Jaime sense problemes.
1: La muntanyesa només havia posat 3 jugadors per atacar la centrada.
0: 36 encara no d'aquesta primera part. 0-1 guanya la Monta. El Badalona juga com a local a Santa Coloma. De moment patint aquesta derrota. Cuaco fa la paret amb De Marco. De Marco que li torna la pilota, podríem dir, als lleons. Li torna la pilota als lleons.
1: És que la pilota ha sortit per línia de fons, o sigui, és pilota per Baño.
0: Sí, sí. I clar, la jugada partia al mig del camp, pràcticament. Sí. Vull dir que... En fi, doncs, Sergi, és molt aviat, però és evident que Genís San Pietro segur que està fent càbales per mirar de trobar solucions.
1: Sí, s'ha de mirar què fer. Ara et queden encara 10 minuts. És veritat que jo veig el Badalona un pèl canviat després de la pausa d'hidratació. Vèiem ara Pepe Bonilla buscant un altre desmarcatge. Veiem més moviment, però clar, és que ara una altra pressió de la muntanyesa que per sort és falta pel Badalona.
0: Pape que allunya la bola, l'àrbitre però que l'únic que ha fet és mig avisar-lo, ni del tot. Permo, la puja Nil, Pol Gimeno, Nil pel mig, carril del 8, deixa per Casti, Casti sobre Ayala, Ayala a la zona 3 quarts, buscant la banda esquerra a Juaco. Juaco ho està intentant. Toca per Vermo, Vermo per Juaco, però poca profunditat. Movent la pilota esquerra-dreta. Ara la torna a tenir Pol Gimeno. Pol Gimeno que rep el suport de Pepe Bonilla. Bonilla sobre Ayala. Ayala cap a Juaco. A veure si troba espai. Deixa per De Marco. De Marco per Juaco. A veure què fa Juaco. Fa les entrades, retall amb l'esquerra, la vol posar, hi ha un rebot i arriba Josu, que força el corna, no? Corna.
1: Sí, corna. El primer pel Badalona.
0: Sí, Josu, empentes i rodolons, sabia que si no tocava la pilota era corna. El primer del Badalona a la punta esquerra, a veure si en una acció pilota aturada el conjunt escapulat pot generar perill.
1: I tots els jugadors de camp pràcticament del Badalona dins l'àrea, els de la Monta, sense el pràcticament tots al rectangle de joc.
0: Josu pica el corna buscant el segon pal, l'entrada de Vermo, ben defensada la jugada per part de la Monta perquè entrava en bona posició Vermo i haurà corna a la banda contrària.
1: El segon pel Badalona al quart del partit.
0: En aquesta ocasió el picarà Juaco, punta dreta de l'atac. Se'n va tot el Badalona a la rematada, baixa a rebre en curt Pepe Bonilla. Ha pogut però anar a tapar Guillem Pujol, picarà Juaco, ho farà directament, segurament cap a la zona del punt de penal. Intentava la rematada Casti, el reforç defensiu, Pepe Bonilla la torna a posar per Juaco, Juaco per Pepe Bonilla, Bonilla la vol posar a l'interior, és bona aquesta per Pol Gimeno, interior de l'àrea, el segon pal, el xut de Pol Gimeno, no ha pogut arribar-hi allà la... No sé si ha estat un xut o ha estat una centrada xut.
1: Jo crec que ha estat més centrada que rematada. Buscava el segon pal perquè Josu també li havia marcat abans de fer la centrada que estava allà desmarcat i jo crec que ha buscat que entrés Josu o que entrés un altre jugador, en aquest cas Ayala.
0: 39 de la primera part, 0-1, guanya la Monta aquí al Municipal de Santa Coloma. De moment fent el seu partit. I serà la Monta qui, a través de l'Ejo, troba el carril per la banda esquerra. No hi ha hagut falta, diu l'àrbitre. Recupera la pilota l'equip escapulat i va Nil. Nil deixa per Josu. Hàbil deixant la pilota agafada per darrere a Juaco i Tarja. Sí, sí. Tarja pel dorsal 24 de la Monta.
1: Melero, que veu la primera del partit, també.
0: Bé, jo no sé què estan protestant.
1: És la falta, la recuperació del Badalona, entenc.
0: Ja. La juga Casti, deixa per allà la... El Badalona intentant apropar-se a la porteria de la Monta, però, insisteixo, de moment sense eficàcia. 40 de la primera part. 0-1, val el penal que ha aconseguit Òscar Sierra. Un veterà, un rodamunt del futbol, un autèntic futbolista exemplar. Juaco vol fer la centrada, se la prepara amb la dreta, deixa per Nil. Nil vol tocar amb De Marco per Juaco. Juaco vol aprofundir. Molt ben organitzada la defensa a la Monta. És Josu, intentant trencar. Casti, a veure què passa. Casti deixa per Vermo. Vermo té més a la dreta a Pepe Bonilla. Bonilla enganxat a la línia de banda. Busca el retall cap a l'interior. Continua Bonilla. Fa la centrada, el primer pal, no hi ha ningú a la rematada. Havia penetrat bé Bonilla. A més, havia relliscat un jugador de la Monta. I això havia facilitat el passadís a Bonilla, que ara surt al contracop a la Monta. Ben defensada la jugada per part de Juaco, que recupera la pilota. Bona acció defensiva de Juaco, deixa per Josu. Josu per Nil, però la defensa de la Monta, que no es... Valgui la redundància, no es desmunta.
1: No es desmunta, però és veritat que han començat a tocar, han començat a haver moviments. Casti també, que ha pujat, i això comença a despistar bons minuts del Badalona, que jo crec que és... s'està apropant més a la porteria de Baño.
0: Juvenil, toca per Ayala. Clar, el problema és que quan arribes a la, pràcticament a la frontal, a la mitja punta, hagis d'endarrerir la pilota.
1: Sí.
0: Això és el que desespera. Dil, són a tres quarts.
1: És que tampoc Ayala. Tens espai per no. jugar quan estàs a prop de frontal.
0: No. És Casti. Casti vol penetrar, a veure qui té. Toca en curteta per Vermo. Vermo li toca a Casti, aquest per Ayala. Nil, que baixa a rebre, a l'interior esquerra, és De Marco. De Marco avisa el desdoblament de Josu, la toca per Bonilla, Bonilla per Vermo, a sobre, autèntiques enganxines, els jugadors de la Monta. Ayala, minut 42, Vermo, Josu, molt a prop de la frontal, banda esquerra, toca per Bonilla, Bonilla per Josu, Josu té a la dreta a Pol, bona obertura a la banda dreta, buscant a Juaco. A veure què fa Juaco, busca l'1 contra 1, el vèrtex de l'àrea, deixa per Josu. Josu, que no sap ben bé què fer, toca per Pol, Pol per Juaco, el Badrona la toca i la toca pel mig, Juaco, bona combinació, com bona combinació, Juaco es fa un embolic, no pot arribar a la profunditat fins a l'interior de la porteria, pràcticament. Juaco, que té darrere a Casti, recupera la Monta i surt al contracop Moja, torna a recuperar el Badalona, i ara la puntada llarga, i la gent es desespera perquè molt de toc, però poca profunditat.
1: I el que principalment es desespera és Genís Sampietro, que ha començat a cridar a De Marco, però jo crec que el Badalona no ho està fent gaire malament. Sí que hi ha hagut oportunitats o que podrien haver buscat una altra, però ja almenys estàs entrant dins l'àrea, que és una cosa que abans no podies fer.
0: El Badalona torna a recuperar la pilota, la té De Marco. De Marco la vol posar a la banda esquerra, no hi arriba Pepe Bonilla, recupera la defensa de la Monta, se la torna a emportar De Marco, demanaven que hi ha hagut un cop, no ha passat res segons el jutge de línia, la puja Vermo i l'àrbitre, que ha interromput el joc quan el jugador de la Monta estava fora i clarament s'ha ficat a dins.
1: Sí, ha fet la croqueta, s'ha ficat a dins, i ara que demanarà assistències que hi vagin, l'àrbitre, que torna a cridar-les perquè les assistències del Badalona, ai, de la Muntanyesa, van sense pressa, podríem dir.
0: Però això no és. Si un jugador està fora, això hauria de ser sancionat. O sigui, jo no discuteixo si hi ha hagut falta o no. L'àrbitre no ho ha interpretat així, però és que el jugador estava fora i li està dient al fisioterapeuta del Badalona, al preparador físic, volem dir, perdó, a l'Aleix Peix, que li està dient si estava fora... I, com deies tu, rodant, ha fet la croqueta i s'ha ficat dins del terreny de joc, no?
1: Ara, en teoria, el Badalona estaria en superioritat numèrica un minut.
0: En teoria, sí.
1: En teoria.
0: Que jo crec que així serà, no?
1: Veurem, ara és...
0: De totes maneres, entrarem en temps afegit aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona i en el terreny de joc. El Badalona, que té la pilota, el jugador de la Monta, que està disposat ja a sortir, i d'aquí pocs segons sabrem quant de temps afegit, que ben bé seran 3, entre una cosa
1: sí,
0: i l'altra.
1: Sí, 3 o 4, perquè entre els 2 minuts de la pausa s'ha de sumar la del penal i algun més, entre 3 i 4.
0: La falta sobre Josu, protestada per la banqueta de la Monta, està demanant tranquil·litat al jutge de línia, i el Badalona, que tindrà una bona oportunitat per picar una falta directa des de lluny, un xic llunyana, però, vaja, per Josu i per Juaco no està gens malament, malgrat, insisteixo, que està lluny, perquè està a uns 10-11 metres de la frontal de l'àrea, escurada a l'esquerra. Ideal per un deretà. Jo crec que qui piqui, picarà directament, Sergi.
1: Per cert, ja han mostrat la tauleta i seran 3 minuts d'afegit. Ja.
0: i anirà Josu. Pica Josu directament, la pilota que topa la tanca defensiva, el porter de la grama que refusa, de la muntanyesa, perdó, i al final Cuaco, que l'ha tocat, l'ha enviat fora de banda, entra en el terreny de joc Rubén, minut 46 ja de partit, i Cuaco que s'emporta la pilota. Bé, no, no té cap sentit.
1: Això no té cap sentit perquè no. et beneficia el Badalona que estigui la pilota en joc.
0: Rubén, Ayala, Bermu, Cuaco, tot això en territori del Badalona. El sol que apreta ara mateix. Recupera pel Badalona Nil. Al final és la Monta qui recupera i canvia una pilota llarga cap a Moja, que està en posició correcta. I va Moja des del vell mig de la corona de l'àrea. Obre la banda esquerra. Malament per Guillem Pujol. Ha definit malament Moja. I el Badalona recuperarà la bola quan som al 46 i mig, a minut i mig, perquè finalitzi la primera part.
1: Jo crec que Pujol també s'ha vist la tanca de la graderia massa a prop i ha dit, mira, no ens la juguem, anem a assegurar-nos que no hem de prendre mal.
0: I va Nil, al final demanaven una falta, servirà el Badalona que vol treure ràpidament, torna a sortir el tall de defensa de la Monta. Impressionant, la Monta defensant el Badalona, que evidentment està patint de valent en tots els sentits. Veurem si pot fer una última jugada a la primera part. Nil fa la centrada buscant a Aso, l'estaven emmanillant i ha blocat Àlex Baños. Podríem dir que el Badalona, més enllà de l'acció de Pepe Bonilla,
1: poca cosa més hem vist
0: en quant a accions d'atac, Allà la que refusa amb el cap. Això és a punt de finalitzar. Juga la Monta a la dreta de l'atac. I va Rubén. Rubén que s'ha fet una autopassada. Fa la centrada. I ha pogut arribar, Jugada
1: increïble.
0: Curiosa, Sí, sí. Jugada curiosa, però és que el jutge de línia tampoc avisa Rubén.
1: Ui, ara ja va una pica baralla
0: Nil,
1: a la frontal.
0: Sí,
1: amb Nil i Moja. Van els jugadors de la muntanyesa.
0: Ha acabat la primera part, ja pica baralla aquí al al municipal de Santa Coloma.
1: Genís San Pietro, que va a endur-se a Pape, i diria que l'altre jugador del Badalona és Pujol.
0: Sí, sí, el jugador que estava...
1: No, Alejo Orozco.
0: I també veig a Josu, que està dient alguna cosa.
1: Ui, hi ha hagut una targeta groga, però no hem vist exactament a qui és, perquè, clar, està tota la tumulta de jugadors, estan els jugadors del Badalona, alguns que ja han tornat a vestidors i d'altres que encara s'estan intercanviant paraules.
0: Doncs bé, Sergi, què t'ha semblat la primera part? Perquè és evident que el Badalona té una assignatura pendent de cara al segon període i difícil,
1: Sí, jo crec que en tota la resta no li donaria una nota negativa al Badalona. En defensa has pogut solventar, al mig del camp en la sortida de pilota està anant bé, però quan ja compleixes tot això i t'apropes a l'àrea, se li acaben una mica les idees als escapolats. Veurem a la segona part, els últims 10 minuts sí que hem vist una mica més de desmarcatges, però s'ha anat apagant a mesura que passaven els minuts. Veurem que hi ha la represa, que els diu a San Pietro als seus jugadors i com surten.
0: De moment hi ha algun jugador del Badalona que està fent exercici d'escalfament. Veig per una banda, en aquest cas, a Callís, i per l'altra, no sé si és Martí Alonso, en tot cas... Com dèiem, també hi és Jair. Per tant, doncs, Genís San Pietro, no sé el que trigarà a fer alguna substitució, perquè no li acaba, evidentment, d'agradar el que ha vist. Tampoc el 100% el públic congregat, el públic escapulat congregat aquí a les graderies del municipal de Santa Coloma. Sergi, ens retrobem d'aquí uns minutets. Ara és el torn del Martí Villegas, el company dels serveis informatius de Ràdio Ciutat de Badalona, amb el qual coneixerem tota la informació de caire local. Us deixem i tornem a la segona part. De moment, Badalona 0, Muntanyesa 1.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
4: el partit del Badalona.
5: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Notícies Badalona.
1: Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i hagi considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig, és a dir, que pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori va intentar comprar el monestir fa un any i mig, tal com s'havia intentat fer també en mandats anteriors. Fins ara no s'havia arribat a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. El museu pretén explicar un episodi per molta gent desconegut, la trobada que va tenir Cristòfor Colom amb els Reis Catòlics al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: Era un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
1: A més, segons ha explicat Xavier García Albiol, de cara a un possible pròxim mandat, la intenció és recuperar altres edificis com a equipaments municipals. Es refereix als dos edificis ubicats al Parc de Cal Arnús i masies ubicades a la ciutat. Tornem a escoltar Albiol.
2: També hi ha l'operació de recuperar edificis d'importància, com pugui ser els dos edificis que hi ha al Parc de Cal Arnús, que volem reformar-los, o algunes masies que tenim a Badalona.
1: Amb l'expropiació de Sant Jeroni, el govern municipal vol garantir que el monestir quedi vinculat definitivament a Badalona i pugui ser preservat, rehabilitat i obert a la ciutadania com un equipament cultural de referència per a la ciutadania. Els Amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni veuen amb bons ulls l'expropiació del monestir. Es tracta d'un bé cultural d'interès nacional que reclamen que es continuï destinant a activitats cíviques. Sant Jeroni de la Murtra és un espai públic que fa activitats dirigides a la ciutadania i també funcions socials. Per això, quan les entitats associades van començar a escoltar els rumors de compra i privatització de l'espai, temien que es perdés aquest llegat i que deixés de ser per la gent. Voluntaris, guies i membres de les associacions són els que s'encarreguen de mantenir el monestir i els que defensen la continuïtat de les actuals funcions. Escoltem a Susana Inostroza, de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni, i Ramon Andrés, voluntari.
3: Pensem que aquest edifici ha de ser per la gent, per al poble, i no per un ús privat.
4: Aquí s'admetia gent, pernoctava la gent, s'acollia la gent. Llavors seria interessant que es mantingués aquest esperit. Seria interessant també que es mantingués tot el complex arquitectònic, això és evident. I seria interessant que es mantingués també l'espai com a espai de recolliment, de meditació intercultural.
1: El monestir de Sant Jeroni té tres funcions principals. Des de 1412 ha estat un espai dedicat al culte. Els geronians són els monjos que continuen apropant la religió cristiana al poble amb les misses tots els diumenges i festius. Però aquest espai no només és espiritual, també té un llegat històric a preservar, i és que és en aquest monestir on va tenir lloc l'audiència entre Cristòfor Colom i els Reis Catòlics un cop va tornar del seu primer viatge a Amèrica. La tasca de preservar aquesta memòria la fa la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni a través d'activitats adreçades a la ciutadania. La Diputació de Barcelona ampliarà a Badalona i a la resta de municipis de la demarcació un programa de formació per millorar la detecció precoç i l'actuació davant situacions de risc de suïcidi. La iniciativa, que s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, oferirà 4 mòduls al personal municipal sobre factors de risc, senyals d'alerta, circuits d'atenció i eines de prevenció i acompanyament. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la Diputació recorda les dades de la demarcació que evidencien la dimensió del problema. L'any 2024 es van registrar 395 defuncions per suïcidi, 279 sense comptar Barcelona ciutat, i el suïcidi va ser la primera causa de mort entre les persones de 15 a 44 anys, amb 107 casos. Entre els adolescents de quart d'ESO encastats, el 29,3% havia tingut pensaments suïcides en algun moment de la vida. La Diputació també destaca que el seu servei local de teleassistència va valorar 915 possibles casos de risc durant el 2025, dels quals 489 van ser considerats d'alt risc. Ja es poden adquirir les entrades per les nits de tardor a l'Anís del Mono. Amb la tardor gairebé a tocar, arriba el primer cicle de les nits de tardor a la fàbrica de l'Anís del Mono. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través de la web del Museu de Badalona. Els tres primers divendres d'octubre, el públic podrà gaudir d'una visita guiada a la fàbrica que acabarà amb un concert a la fresca al pati. Canela en Drama serà el primer grup que obrirà aquest cicle de tardor el divendres 2 d'octubre, seguit del cantant i músic Agustí Burriel, que ho farà el 9 d'octubre. Aquestes nits màgiques tancaran en el 16 amb el projecte musical i divulgatiu Rauxa. Les entrades són limitades i el preu és de 18 euros i inclou la visita, una degustació de begudes amb base d'anís i també el concert. Per raons d'aforament, els assistents entraran de forma esglaonada i es dividiran en tres franges horàries diferents. La mostra de pessebres es traslladarà a la plaça de Pompeu Fabra per les obres a la plaça de la Vila. La 28a edició de la mostra es desplaçarà de la sala d'exposicions del refugi al local municipal situat a la plaça prop de l'estàtua d'alcalde Xifré. L'Ajuntament i l'entitat organitzadora, Amics del Pessebre de Badalona, treballaran plegats perquè el nou espai mantingui l'essència i garanteixi l'èxit d'aquesta tradició. Això és tot, us deixem amb la segona meitat d'aquest partit.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
0: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
5: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
0: Fem créixer el català.
6: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
7: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
8: El cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de quatre curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
7: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
10: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
9: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
11: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
12: El partit del Badalona.
13: En directe de nou des del municipal de Santa Coloma, semblava que ens estaven esperant perquè... Sergi Crusell, si les indicacions que poden estar donant a l'interior dels vestidors als entrenadors, en aquest cas sobretot Genís Sampietro, que és el que ens interessa perquè el Badalona haurà de canviar coses, espero que es puguin sentir en claretat, no?
14: Home, jo crec que millor claretat. Ara ens han apagat la música. Espero que no hi hagi problemes amb cap cotxe.
13: Creus que hi haurà algun canvi d'entrada en el Badalona?
14: Veurem. Sí que hem vist algun jugador que s'ha entrenat a l'inici del descans. Veurem què decideix Genís Sampietro. Jo crec que alguna cosa hauria de canviar als 11 jugadors que estan sobre la gespa.
13: I és allò que dius, ostres, és que no, a veure com va el minut 10-15. No. Ja sabem com va aquest tipus de coses. Jo crec que el que veig és que no ha anat bé, segurament, si ho pots canviar al descans, millor que el minut 10 de la segona part, no?
14: Veurem, ara estan els jugadors que comencen a sortir, veurem a Pape. Pape, que diria que ja no porta... No, ja no... ha rebut un cop.
13: Sí.
14: Jo crec que més que un cop ha estat una rascada en el penal,
13: sí,
14: que ha provocat ell de caure a terra amb la gespa.
13: 6, 7, 8, 9, 10, 11, els mateixos protagonistes per part del Badalona. Per tant, no hi haurà canvis d'entrada.
14: No, del Badalona ja estan els 11 jugadors sobre la gespa que faran algun moviment per escalfar i els mateixos 11, com deies, sobre que han començat el partit.
13: Doncs Jaime, Pol Gimeno, Ayala Casti de Marco, Bermu, Nil Sauret, que al final s'ha vist involucrat en una picabaralla quan ha finalitzat la primera part. Hi ha hagut alguna tarja que segurament ens l'hem perdut, no sé per qui ha estat, però en tot cas després a veure si ho podem esbrinar. Amb Juaco, Josu, Pepe Bonilla i Antoni Aso. Aquest és l'11 titular del Club Futbol Badalona, que de moment s'està enfrontant a la Muntanyesa, que està perdent per 0-1, ha marcat de penal al minut 27 de la primera part Òscar Sierra, una Muntanyesa que pel que fa a oportunitats n'ha tingut més. I per part del Badalona sí que hi haurà un canvi, eh? Un o dos, perquè veig a Callís, eh?
14: Callís. Ah, sí, està
13: Callís. Sí, no, hi haurà tres canvis, clar que sí. El que passa que han anat tots ja amb el gruix de jugadors que estaven fent exercici d'escalfament, tres canvis.
14: Callís, Yahir...
13: Sí, Jair Antúnez, Callís, i el dorsal 24, Aguilera, el central... s'ha dit per part del Girona que va jugar l'altre dia els 90 minuts contra els 120 minuts contra el Sestao. Per tant, dos canvis defensius i un al mig del camp. Això vol dir que vaja, Genís Sampietro no ha quedat gens satisfet,
14: Sergi, que marxa...
13: perquè per fer tres canvis al descans és que has hagut de quedar bastant, bastant enfadat.
14: Un dels que marxa és Aguilera, també marxa Nil Sauret per Yair. Allà la que surt per Aguilera i quedaria saber que Callis, la Casti, sí
13: en principi, està... En principi, Pol Gimeno seria el canvi natural, però veurem.
14: Doncs a Pol Gimeno no el veig sobre la gespa.
13: Doncs serà Pol Gimeno.
14: Ah, no, sí que sí. Està.
13: El dorsal 2.
14: No veig a De Marco.
13: Gerard De Marco, és a dir, que un d'aquests podria actuar de lateral esquerra. Pol Gimeno, efectivament, Gerard De Marco, sí. Se'n va Pol Gimeno a l'esquerra, sí. Doncs aquests són els canvis que ha dut a terme el Badalona en el descans, que són ni més ni menys que 3. O sigui que...
14: Sí, Callis ha marxat per De Marco, Aguilera per Ayala i Yair per Nil Sauret. Doncs mira, demanaven canvis.
13: 3 canvis en el Badalona, sí. I per part de la Munta, doncs el mateix 11 que ha començat el partit.
14: Sí, Banyola porteria, defensa 5 amb Rubén i Pujol de carrilers, Sierra, Batalla i Zahara de centrals, Alejo Orozco i Melero com migcampistes, De Pedro de mitja punta, Adal, Pape i Moja.
13: La pilota ja roda! La segona part aquí al Municipal de Santa Coloma. De moment, Badalona 0, Muntanyesa 1.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
13: La puja Pol Gimeno, ara canviat de banda. Deixa per Juaco. Juaco ha creuat. No massa ràpid la línia al mig del camp. Bermu, Josu, Yair. Yair cobra la banda esquerra buscant a Juaco. Juaco que fa jugada... Continua Juaco, la toca pel mig per Pol Gimeno, a l'interior de l'àrea, bona oportunitat, Aso no ha pogut fer la rematada. Era la primera aproximació i semblava bastant clara per part del Badalona. Ara és la Munta aquí i vol forçar el contraatac. Ha recuperat Aguilera per part del conjunt escapulat. Deixa sobre Josu. Josu obre cap a Pol Gimeno. Pol Gimeno sobre Josu. El Badalona que sembla disposat a agafar el... comandament de la segona part des d'un bon començament.
14: Per cert, pel Badalona s'escalfen Robert Simón i Martí Alonso.
13: La juga Aguilera. Deixa per Callís. Callís la posa buscant a Josu. La intenció era bona, però no ha arribat a bon port. Moja. A la banda esquerra buscant a Pape. Pape ha pogut evitar de moment a Callís. Deixa enrere per la posició d'Alejo, Alejo per Pape, ha posat bé el peu per part del Badalona Bonilla, Bonilla que deixa sobre Callís, i Callís endarrereix cap a Jaime, al 2 de la segona part. La puja Yair Antúnez. Obre per la pujada de Pol Gimeno, aquest sobre Juaco, Juaco sobre Yair.
14: i Pol Gimeno, com està cama canviada, es posa més en zona interior, per dir-ho d'alguna manera, i Joaco enganxat a la línia de cal.
13: Ha volgut combinar Callis amb Antoniasso. I ara, clar, els arguments que et queden són canvis ofensius. Vull dir que has esgotat tres canvis i cap finestra, però et queden dos canvis i, evidentment, que el Badalona segurament els haurà de fer, però de forma ofensiva, no? Estem parlant de Robert, de Tom Diawara, de Martí Alonso. La pilota que ara li ha tocat el clatell amb un jugador de la Monta, el refús contundent de la defensa. Veus algun canvi de moment, algun canvi significatiu en el joc, dic, Sergi?
14: Ah, en el joc, no, de moment no veig gaires canvis. La Muntanyesa, que segueix igual, molt defensiva, amb la pressió, la Muntanyesa està fent el seu partit i li està sortint bé perquè està per sobre en el marcador. El Badalona, de moment portem 3 minuts, és veritat que ja han tingut alguna aproximació, però bé, encara jo crec que és massa aviat per dir-ho.
13: Juga Joaco, deixa acabar la posició de Pol Gimeno. Ha perdut la pilota, però el Badalona hi ha una falta claríssima a la zona ampla del terreny de joc i demanaven tarja. Demanaven tarja i bé podria ser-ho, eh?
14: Sí, jo crec que és d'aquestes faltes, a més, una mica falta de frustració, perquè ha perdut la pilota Jair i el jugador que li recupera, doncs, li deixa la cama per endur-se la falta. Ja és molt a prop de línia de mitjos, però clar, una centrada molt perillosa que aquí la Muntanyesa pot fer molt de mal.
13: És una falta llunyana que es picarà segurament cap a la frontal de l'àrea del conjunt escapulat. Ho prova la Monta amb un llançament molt tancat que surt directament fora de porteria. Servirà Jaime, el porter escapulat, i torna a construir jugada el Badalona, que ha de buscar la reacció com sigui. És Bonilla, la deixa curta, al final recupera Vermo, afortunadament pels interessos del conjunt escapulat, la juga Aguilera, aquest per Vermo sobre Casti. Ara ben obert a la banda esquerra Pol Gimeno, que té metres per davant. Pol Gimeno sobre Jair sobre Pol Gimeno, avança metres Jair sobre Aguilera sobre Bonilla, Pepe Bonilla sobre Callis, torna a tocar i tocar el Badalona buscant la millor combinació, però s'ha de trobar l'eficàcia, s'ha de trobar la profunditat, Sergi.
14: També s'afegeix Tom Diawara als exercicis d'escalfament. Recordem, només dos podran entrar perquè el Badalona ja ha esgotat tres canvis.
13: El reforç de la defensa de la Monta. El sol encara ben viu aquí a Santa Coloma. Demanaven una falta de servei de banda favorable al Badalona.
14: S'ha caigut Pape, però l'àrbitre ha considerat que aquí no hi ha res i pilota pel Badalona perquè l'últim en tocar-lo ha estat al davant de la Muntanyesa.
13: Juga Aguilera. Toca per Jair. Jair sobre Aguilera per Vermo cap a Casti per Josu, ara a la banda esquerra. Josu sobre Vermo en Joaco sobre Casti per Aguilera, tocant i tocant, un altre cop en territori propi, a veure què fa Aguilera. Aguilera la posa a la banda dreta, intentarà córrer Antonio Asso. Asso busca el retall a l'interior de l'àrea, aquesta és bona, punt de penal, Josu d'esquena la porteria envoltat d'adversaris. És difícil l'acció, però d'Antoni Asso, que ha estat bona.
14: Sí, ha estat molt bé l'intent d'Antoni Asso, arribant a línia de fons la passada enrere, però Josu, entre que la passada ha estat una mica forçada i que estava rodejat de jugadors de la Muntanyesa, era molt i molt complicat.
13: Però clar, és que al final, ara bona passada de Jair buscant a Asso, arriba des del darrere Josu, busca la combinació, el xut des de lluny, ho ha provat Bonilla, suau, a les mans del porter Àlex Baño.
14: Sí, però se li ha escapat i jo crec que amb aquestes algunes has d'aprofitar, però clar, per tenir algun refús, algun rebuig que el porter no acaba d'agafar, algun xut que el porter no acaba d'agafar, has de provar i has de xutar. Si no ho intentes, aquestes oportunitats no les trobaràs.
13: El que passa que hi ha una centrada per part de la Monta, la pilota molt passada, i arribarà que Llisca refusarà

0: Melero.
1: La puja Bermu, deixa per Casti. Casti sobre Pol Gimeno, aquest cap a Juaco. Juaco buscant la verticalitat. Juaco no se'n pot en sortir. Li manca aquesta purna encerta, Juaco, eh? Jo crec que això ha d'anar tornant mica en mica perquè és molt convenient. Mentrestant, la muntanyesa prepara aire fresc.
0: Sí, es preparen dos canvis. Torres, i veurem, ara ho explicarem, quan el Badalona es podria haver apropat.
1: I el Badalona, a base de passades ràpides, intentant desequilibrar, ara Pol Gimeno, Juaco... Juaco que veu l'entrada, Callis, deixa per Bermu, Bermu obre per Josu, Josu té a Pol Gimeno a l'esquerra, obre la banda dreta buscant a Pepe Bonilla, Bonilla, Bonilla encara, línia de fons, fa la centrada, el segon pal al refús de la defensa, el porter també ha acabat refusant, la monta que vol sortir, Pape amb dificultats, pilota llarga buscant a Moja, però hi arriba Aguilera i l'envia fora de banda.
0: Ara es faran els dos canvis per la muntanyesa, entrarà amb el 19 Torres i amb el 10 Adair, marxaran, suposo que un serà Pape, que a més ha vist la targeta groga i ja s'està apropant.
1: Un és Pape, efectivament.
0: Més Pape i l'altre diria que és Alejo Orozco, que també ja està marxant.
1: Correcte.
0: Per línia de fons. Mm-hmm. Ai, per línia de banda.
1: Doncs els dos canvis a les files de la munta que es produeixen al minut 54 de partit. Servirà mentrestant el conjunt barceloní. A l'esquerra del mig del camp, un servei de banda. Posa el peu a Aguilera. El refús arriba a un dels recent incorporats.
0: Adair.
1: Sí, sí. Refusa la defensa del Badalona, la té Bermu, Bermu combina amb Jair, Jair que fa un retall, al final la posa i és bona buscant a Pepe Bonilla, Pepe Bonilla que prolonga la banda esquerra per la pujada de Pol Gimeno, aquest sobre a Juaco, a veure què fa Juaco, ho intentarà Juaco, deixa per Pol Gimeno, Pol Gimeno que vol fer la centrada, posava el cos per fer la rematada d'Antoni Asso, torna a refusar la defensa de la monta, posa el peu Bermu, l'àrbitre que xula, falta favorable a l'equip escapulat. És falta
0: a zona de mitjos.
1: Sí, a la zona ampla del terreny de joc, que servirà probablement per fer la centrada, però és que el Badalona en joc aeri no està tenint avantatge.
0: No, i tampoc té jugadors no. Extremadament alts. Sí que tens a Asso, bueno, igualment treuen en curt.
1: És Callis, Callis que la penja, torna a refusar la defensa, la munta molt difícil, eh? Ara és Jair qui la posa a la corona de l'àrea, la pilota arribarà a peus de Bonilla, Bonilla la vol baixar amb el peu sobre Aguilera, Aguilera per Bonilla, interior de l'àrea, aquesta és bona, Bonilla!
0: Oh!
1: La creua massa, Pepe Bonilla! La creua massa, tant, que crec que ha estat servei de banda.
0: Sí, efectivament. Entrava Asso per intentar rematar la centrada perquè Baño s'ha quedat aturat, però no ha arribat al davanter del Badalona.
1: Mare de Déu.
0: I la pilota s'ha passejat.
1: Doncs Bonilla, que diríem que ha tingut les dues més clars del Badalona al partit, eh?
0: Sí, i ha començat molt bé aquesta segona part, portem 10 minuts i la majoria de jugades de perill o transicions passen per les botes de Pepe Bonilla.
1: Ara Bermo, que torna a tallar per part del Badalona, pilota la frontal, sortirà el porter Baños i atraparà. Però bé, igualment, Sergi, el Badalona necessita una marxa més.
0: No, sí,
1: no,
0: sí,
1: no sé
0: sí.
1: Si és demanar molt.
0: Una però, sí. O dues fins i tot.
1: Sí. Perquè el que està clar és que ara en dominar la possessió, en tenir de tant en tant una oportunitat, no n'hi ha prou. S'ha de posar setge. Una defensa molt ben organitzada, la de la munta, però vaja, les coses com siguin. És que tampoc sabem com jugar Baños. És Josu qui fa el control. La vol posar, la busca per Asso. Asso que el van a buscar. Continua Asso, se l'acaba emportant Antoni Asso, la deixa per Bonilla. Bonilla a veure què fa, envoltat de jugadors, se'n va fins a la línia de fons, vol fer la centrada, la penja i força el córner. Bona acció de Pepe Bonilla, va.
0: Molt bé, Pepe Bonilla que treu el córner, el primer del partit, a la segona meitat anirà Josu a l'esquerra de la porteria de Baño.
1: Bonilla que està esperant a rebre en curt, però crec que Josu li donarà un respir i la picarà directa. Casti, Bermu, Asso, Aguilera, i va Josu,

0: L'intent de rematada al primer pal, Callis, no hi ha falta, no es pot fer falta aquí. Moja la treu a la frontal de l'àrea i arriba Bonilla, Bonilla que xuta! Oh! La pilota se'n va a córner, refusada per Àlex. Ho ha tornat a intentar Bonilla, segurament els millors minuts del Badalona.
1: I els millors minuts del Badalona i els millors minuts de Pepe Bonilla, que està a un nivell altíssim i està portant tot l'atac badaloní.
0: Picarà. Jo sóc corna. A la frontal. La rematada! El travessé! La rematada de Juaco, el travessé. Aquesta sí que mereixia alguna cosa més. Al final la pilota se'n va per fora de porteria. I malauradament, doncs, el Badalona no ha aconseguit l'empat quan segurament sí que se l'ha merescut.
1: Oh, ha estat una rematada boníssima. La centrada rasa a la frontal ha aparegut Juaco. Quan tota la defensa de la muntanya se l'ha quedat mirant, i ha estat maquíssima la rematada, que no ha trobat el resultat. Però si arriba a entrar, un dels gols del cap de setmana, possiblement.
0: A més, era acció estratègia i d'aquelles ben treballades,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Antoni Aso deixa per Bonilla, i va Bonilla, i torna Aso a per totes, refusa la muntanyesa, pilota per Moja, surt Jaime, el porter del Badalona, que es veu obligat a refusar amb algun problema, deixa per Casti, Casti per Jaime, pressiona la Monta. Sí que un segon gol de la Monta et deixaria estabornit del tot, eh?
1: Sí, la Monta que ha despertat ara amb aquesta ocasió, podríem dir. Aviam, perquè ara la pressió és més intensa, ha recuperat alguna pilota i els canvis que comencen a despertar.
0: Servirà Jair, quart d'hora, encara no de la segona part. Martí Alonso disposat a entrar per part del Badalona. Seria el quart canvi de l'equip escapulat. La juga Josu.
1: Entenem que el canvi natural seria Aso, però podria buscar algun altre, Josu o Juaco, i deixar dos davantecentres.
0: Casti, Bermo, entre línies, ha rebut Bonilla. Bonilla fa la centrada a l'interior de l'àrea, refusa la defensa, massa curta. Aguilera toca per Casti. Casti obre la banda esquerra per Josu. Trobant ara millor els espais al Badalona. Se'n va jugar per banda esquerra. Fa la centrada de Josu. Pot ser bona el segon pal. I arribava Callis. Molt forçat, servei de porteria. Bé, jo crec que ara sí que està estirant bé el camp al Badalona. Jo crec que el Badalona ara sí que està fent les coses que toquen per intentar aconseguir el gol de la Igualada. De moment no arriba. Minut 60 de partit. Badalona 0, Muntanyesa 1.
2: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
0: Entra Martí Alonso, substitueix a Bermo, Sergi, i ara el Badalona jugant clarament amb dos puntes, no?
1: Sí, just el que estàvem dient, de que podria treure un jugador... Jo havia dit extrem, perquè clar, al tenir tres, tens a Pepe, tens a Josu, tens a Juaco, doncs treu a Bermo i sembla que és Josu, el número 22, el que ocuparà aquesta posició de migcampista.
0: Jair.
1: Per cert, Josu, amb el braçal de capità.
0: Deixa per Josu, aquest cap a la posició d'Aguilera. Aguilera se'n vol anar pel mig, penetra Aguilera, continua Aguilera, dos retalls d'Aguilera, volia fer la passada, era boníssima. L'obertura de Pol Gimeno buscant a Juaco. Juaco té a Josu, li fa la passada al vèrtex de l'àrea. Juaco se'n va per l'esquerra, arriba al lateral, fa la centrada amb l'esquerra, la posa al punt de penal, refusa la defensa. Domini ara total, del Badalona ja.
1: Sergi. Sí, però ara Juaco tenia espai, tenia temps per pensar i ha volgut centrar, jo crec, massa ràpid, massa precipitat, i no ha estat l'opció més òptima.
0: És Pepe Bonilla, combina pel mig amb... buscant la falta Jair, ha caigut, la demanava, la Monta que munta el contracop, recuperarà per part del Badrona Josu, està recuperant tot, absolutament tot l'equip escapulat, ara hi va Pepe Bonilla, que fa la centrada, buscant el segon pal, la rematada!
1: Oh!
0: Ha refusat el porter enviant la pilota a corna. Una altra gran ocasió del Badalona, que jo crec que ara sí mereix alguna cosa més. Es treu el corna ràpidament i va Pol Gimeno. Pol Gimeno farà la centrada, buscant el segon pal. La rematada de Josos en va fora. Demanaven corna, no és servei de porteria. En fi.
1: Quina mà de Baño. Mare de Déu. Quina mà de reflexes, com un gat que ha saltat Baño per enviar la pilota a córner. Ara sí, servei de porteria, pilota pel Badalona. Ahir, per la Muntanyesa.
0: Doncs,
1: però l'està tenint, s'estan apropant i ara sí que estem veient perill a prop de la porteria rival.
0: Bé, jo et diria que si això, evidentment, el cansament també fa acte de presència i ara el posicionament de la Muntanyesa també queda una mica més desorganitzat, no?
1: Sí, ara comença a intentar atacar, tirant una mica una centrada a la Babalà i la recupera el Badalona.
0: I va Juaco, creuant la línia de mitjos, continua Juaco, té a Josu, li fa la passada, continua Josu, arriba a la mitja punta, continua Josu, cau Josu! L'àrbitre diu que no ha passat absolutament res. Es desespera Josu, i l'àrbitre diu que no ha passat res. Bé, jo no sé si hi ha hagut una mica de contacte i s'ha deixat anar. En fi, que pensava que faria la paret amb l'interior, eh?
1: També, jo crec que com la pilota ha anat massa llarga, potser ell ha decidit, mira, em tiro a terra, aviam si ho trobo. Baño, el porter de la Muntanyesa, ha provat de, ei, això és targeta groga, però l'àrbitre ha dit que no, que servei de porteria i res més.
0: Al mig del camp, ara el domini del Badalona és total. Han arribat les oportunitats claríssimes. Dues de Bonilla, falta, claríssima.
1: I aquesta sí que és perillosa.
0: És una falta lateral, escurada a la dreta. El Badalona aprofitarà per centrar-la també amb un esquerrà. També es podria picar directament, però vaja, a Josu no descartem. I ara la monta que posa un jugador a mig metre de la pilota. Això, si pica Josu i rebota, això hauria de ser tarja, però bé. Bueno, això és el que deien abans, no?
1: Josu ha intentat llançar la falta ràpid, però al veure que s'ha posat aquest defensa, ha dit, mira, saps què? Ens esperarem.
0: Ara sí que hi ha dos rematadors, que són Martí Alonso i Antoni Asso. Millors minuts del Badalona, que busca l'empat. 20 de la segona part. Josu directament! La pilota al pal. La pilota al pal, desviada per Baño, i se'n va fora de porteria. No ha arribat a tocar-la el porter. No ha arribat a tocar-la el porter, s'ha estavellat al pal esquerre.
1: Doncs a mi m'havia semblat molt clarament que havia estat Baño qui l'havia tocat. En tot cas, l'àrbitre i el linier que han dit que no, que ha tocat a la fusta i serà servei de porteria.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però la gent amb les mans al cap, perquè ha estat increïble el llançament de Josu.
0: Targeta groga per Moja, no?
1: No, per Torres, diria que és.
0: Per
1: una
0: la planxa,
1: falta sobre Jair.
0: Correcte.
1: Doncs Torres, que acaba d'entrar al terreny de joc. Ja ha vist la targeta groga.
0: 21 minuts, Sergi. Però clar, cal continuar així. És que no es pot abaixar el ritme en cap moment, perquè és l'única manera que arribi l'empat.
1: Clar, ara ha tocat la tecla de què és el que està funcionant, com pots arribar, com pots tenir jugades de perill i, sobretot, xuts a porteria, que és una cosa que no hem vist a la primera meitat, i ara n'hem vist uns quants en aquests últims 10 minuts.
0: La juga Josu, que està fent absolutament de tot, com és habitual. No?
1: Sempre, és una navalla suïssa.
0: Pol Gimeno, combina amb Casti. Casti també se suma a l'atac. Continua Casti, toca amb Josu. Josu per Pol Gimeno, l'obre pel mig. Arriba Callís, la pilota que es passeja i... Sergi, surts a rematar tu o jo?
1: Li han intentat passar a Asso, però no ha arribat a controlar bé. L'ha volgut deixar de cara i no ha trobat a ningú.
0: Arriba des de darrere Casti. Casti la punxa... Pol Gimeno, perfecte, la torna a posar pel mig, la toca un jugador de la Monta, se'n va fora de banda. Ara la gent sí que està contenta, però manca que arribi la cirereta, que és el gol.
1: Falta el gol.
0: Josu, tocant per Pol Gimeno. Gimeno per Josu. Josu per Pol Gimeno. Pol Gimeno que la penjarà buscant Antonio Aso, buscava la rematada Martí Alonso i al final la pilota que surt per línia de fons, traurà de porteria Baños i estem a l'Equador ja, hem passat l'Equador d'aquesta segona part, 0-1 perd el Badalona, que en aquesta segona part sí que s'està mereixent com a mínim empatar el partit.
1: I ara és
0: que clar, abans de guanyar has d'empatar.
1: Sí, sí, abans de marcar el segon has de marcar el primer. Ara s'estaven queixant uns jugadors del Badalona perquè Òscar Sierra, una mica murri i tirant de veterania, ha deixat una pilota dins del terreny de joc i l'àrbitre li ha dit que l'havia de treure fora.
0: Moja, quin cos, eh? Fa la passada a l'interior de l'àrea, el xut, Callís, s'ha fet mal un jugador de la Monta, puntada llarga, es recupera ben aviat, Antoni Aso, la vol deixar per Martí Alonso, la Monta ara traient l'aigua d'on pot, se l'emporta Bonilla, deixa per Josu, Josu obre la banda esquerra, entra Juaco, Juaco a la frontal, Juaco a la frontal, continua Juaco, atura Baños, atura Baños. Llançament molt centrat.
1: Sí, molt centrat i molt fluixet, que Baños l'ha pogut agafar molt fàcilment. Però era molt bona oportunitat per Juaco, perquè a més estava a la seva banda amb el peu dret, però no ha pogut donar-li tota la potència que segurament volia.
0: Juga la Monta.
1: Que prepara un altre canvi.
0: Sí, sí, perquè ara veu que, evidentment, el Badalona és un autèntic vendaval en aquesta segona part. Les oportunitats que no han arribat en el primer període estan arribant en el segon. I, home, se'm fa difícil pensar que de continuar així aquests minuts el Badalona com a mínim no empati el partit. Però bé, ho hem vist tot en el futbol. La té Aguilera, una altra central que li agrada prodigar-se l'atac. La centrada Callís, buscant el segon pal, molt tancada per Baños, molt tancada. Ha deixat anar una mica el braç Antoni Aso, però vaja, tampoc no ha passat res, és falta.
1: No, ha notat el contacte i també per rascar uns segons. Ara ja està recuperat i serà falta servei de porteria.
0: Minut 69. Juga amb Moja, la passada cap a la frontal. La Monta que no arriba amb la claretat que ho feia la primera part.
1: No, abans amb un jugador li servia per crear-se ell sol l'oportunitat, ara jo crec que el cansament doncs ja no... I que, també que el Badalona està millor. Llavors, tota la fiabilitat ofensiva també pot passar als companys de la defensa.
0: Bonilla, Josu, Bonilla, obertura a la banda dreta per Callís, Callís fa la centrada, refusa el porter, la pilota a la frontal, pica Josu fora, desviat.
1: Li ha anat amb la seva cama dolenta, amb la cama esquerra,
0: sí.
1: I la pilota que ha anat...
0: Però quan l'ha vist ha dit, aquesta és meva.
1: Bé, fins i tot, diria que era Pol Gimeno que també estava per allà, sí. I ha dit, no, tot per tu, xuta tu.
0: La Monta servirà, minut 71, en queden 19, a més de l'afegit.
1: Ha d'aguantar aquest nivell a l'Adalona.
0: Pilota dividida en el mig del camp, recuperació de Callís. De primera es veu a Bonilla. Bonilla té a Martí Alonso. Martí Alonso, l'obra a la corona de l'àrea. Era bona la intenció. Era bona. Ara tot el Badalona torna a pressionar. La Monta que surt amb moltes dificultats. Toca la pilota Martí Alonso i ara qui entrarà serà Tom Diawara.
1: Sí, es prepara últim canvi al Badalona. Tom Diawara... Sí, clar, perquè ha entrat Martí Alonso a la primera finestra i els tres canvis
0: si
1: a la mitja part.
0: Tu creus que apostarà per més ofensivitat encara, Genís Sampietro? El cop a la cara sobre Casti.
1: Sí, jo crec que s'ha escoltat fins i tot a la retransmissió el crit de Sergio Castillo. Jo crec que traurà a Juaco, perquè ara aquests últims minuts no l'hem vist tant.
0: Doncs... Mira, va, per portar-te la contrària, i perquè si no, no té al·licient, no?
1: Ah, doncs mira, s'apropa...
0: No, encara no ho sabem. 20 per 27.
1: Pepe Bonilla marxarà.
0: No, sí.
1: Han ensenyat la taula, però l'àrbitre no havia utilitzat...
0: Doncs Tom Diawara m'imagino que s'obrirà perfectament a la banda.
1: autoritzat, volia dir, sí, que sí. No em sortia la paraula.
0: Josu deixa cap a Pol Gimeno, Gimeno per Josu, Josu cap a Casti, bloc baix de la muntanyesa, no pot ser d'una altra manera, la puja Josu, Josu farà la centrada, el punt de penal, la rematada acrobàtica de Martí Alonso se'n va molt desviada.
1: Ha rematat amb el cap pràcticament alçada al terra. Doncs marxarà Pepe Bonilla, que ha estat possiblement el millor jugador del Badalona aquesta segona meitat, i entrarà amb el dorsal 27, Tom Diawara.
0: Bé, haurà de treure la porteria a la monta quan consideri Tom Diawara, que es queda a la banda dreta. Juaco, que jugarà a l'esquerra.
1: A la grada sembla que no ha agradat gaire el canvi, perquè escoltem un parell o tres de persones que criden a la banqueta d'una mica disconformitat amb la decisió de San Pietro.
0: Home, ha estat bastant protagonista ofensivament Pepe Bonilla, però no ha tingut la sort del gol.
1: No. Ha ajudat en altres coses, en portar, en qualitat, en portar la pilota a prop de l'àrea, però és veritat que tampoc ha tingut oportunitats. Ha estat brillant en altres qüestions.
0: El Badalona servirà de banda. Tot això passa al minut 74, gairebé, de la segona part del partit. Un quart d'hora i el temps afegit. La puja Aguilera, un central que a mi em va donar molt bona sensació. Ara s'equivoca en la passada Aguilera.
1: Mal del comentarista,
0: A mi em va donar molt bona sensació. És veritat que també, evidentment, està corrent més risc del que és segurament habitual en un central. Però, clar, és que estàs pràcticament fent de migcampista més que de central, no?
1: Sí, a més, són dos centrals que els agrada molt això, pujar, controlar la pilota, avançar línies. O sigui, Casti i Oriol Aguilera, dos centrals molt semblants.
0: Casti, Aguilera, s'obre la banda dreta Tom Diawara, el veu, però no hi acaba de creure, està una mica marcat. Ara Juaco pujant la pilota per l'interior esquerra, i va Josu. Josu buscarà la centrada, mira de buscar l'1 contra 1, la toca per Juaco, torna a tancar-se la monta, intentaven buscar el retall per trobar la superioritat. Juaco i Josu, Josu i Juaco, un altre cop Juaco. Juaco la torna a remenar, la posa pel mig per Pol Gimeno, que dona el suport per aquella zona, pilota també a l'interior de l'àrea, se l'acaben portant pel Badalona Jair, deixa per Josu, Josu fa la centrada, pot haver-hi rematada a l'interior de l'àrea, el refús a càrrec de Batalla i la pilota se'n va fora de banda.
1: Està molt bé el que intenta Juaco i Josu amb els retalls, intentar això, tenir superioritat, però li has de donar més ritme. Si veus que la primera o ja la segona ja no te'n surt, passa-la o buscar la centrada.
0: Intentarà el servei de banda Callís, la pilota surt rebotada a peus de Josu, Josu per Callís, se la prepara, peu d'Aref, fa la centrada, la rematada, el segon pal, Diawara, la pilota que es passeja, la treu la defensa. Sempre hi ha un defensor de la muntanyesa i va Casti. Al final, qui s'anticipa és Jair. Demanaven falta i l'àrbitre la xiula, ja pausa d'hidratació.
1: La xiula a favor del Badalona, però abans de que es llenci la falta, pausa d'hidratació.
0: Doncs sí que és veritat que ha canviat la segona part. He comptabilitzat, Sergi, fins a 4 ocasions del Badalona, tenint en compte el travesser i el pal de Josu, no? El travesser, sí, de Juaco, el pal de Josu, Bonilla, que ho ha provat en dues ocasions.
1: La d'Aso, que ha tret, sí, sí, el porter.
0: Sí, sí. En fi, doncs ocasions, arribades, molt de domini, traduïdes, això sí, amb oportunitats, però és una mica aquella dita de la desesperació, no? D'estar intentant-ho, al final haver estat superior i més. Però, escolta, els tres punts marxen d'aquí, no?
1: Però, aviam, si vols marcar un gol, és el que has de fer. Tenir oportunitats, seguir provant. Que no entra una, doncs busquem una altra oportunitat perquè la següent sí que entri. I és el que ha de seguir. Ara, jo crec que abans demanàvem una o dues marxes més pel Badalona. Jo crec que les ha donat. Ara és veritat que potser ha baixat una mica el ritme, però, clar, també és normal, és pel cansament. Veurem, queden 13 minuts més l'afegit. Esperem que el Badalona segueixi aquest ritme per tenir més ocasions i que en una d'aquestes arribi el gol.
0: Doncs bé, el partit que reprendrà, però serà d'aquí 30 segons aproximadament, perquè encara veig els àrbitres al vell mig del terreny de joc.
1: Estan debatent amb Josu, sí, sobre alguna jugada.
0: Bé, ens n'haurem d'anar ben bé a 4 d'afegit, perquè si bé la majoria de canvis s'han produït al descans, però, o almenys 3 al descans, sí que és veritat que la pausa d'hidratació són 2 minuts, tranquil·lament, no?
1: Són 2 minuts més 2 canvis del Badalona i la muntanyesa diria que ha gastat 2 finestres. Doncs ja tens aquí 2 minuts.
0: Ara som al 78. Perd el Badalona 0-1. El Badalona que encara no s'ha estrenat en quant a puntuació a la Lliga. Portem 2 jornades. El tercer rival serà el Vilassar, diumenge de la setmana que ve a 6:45 de la tarda. La juga Josu. Perdó, és Casti. Casti deixa per Josu. Pràcticament l'únic que els diferencia és el benatge que porta Josu, el canell.
1: Sí, i el dorsal, perquè aquí des de lluny semblen 2 gotes d'aigua.
0: La puja Casti. Casti combina amb Martí Alonso. Martí Alonso toca per Josu. Josu a punt de perdre, però recupera i deixa per... Tota la monta un altre cop tancada en el seu camp. Hi va Juaco. Toca per Pol Gimeno. Retall cap a l'interior esquerra. Gimeno per Josu. Ara sí, Josu provarà la centrada. Intentava la rematada, Josu la rematada i ja jugada invalidada.
1: Per falta d'Asso, diria.
0: Sí, sí. O de Martí Alonso, sí, sí. En fi, doncs, evidentment, tampoc va amb aquella intensitat ara al Badalona, però sí que és veritat que continua dominant i que sí que és cert que el que passa que no hi ha tampoc... no hi ha hagut la possibilitat encara de fer una rematada en l'1 contra 1 a l'interior de l'àrea, perquè sí que quan el Badalona la mou fora, el que fa és que es genera igualtat a l'interior de l'àrea, perquè hi ha molts jugadors que van a tapar els exteriors del Badalona, els que volen fer la centrada o els que la remenen fora, no?
1: Sí, acumula molts jugadors també dins l'àrea la muntanyesa. Abans, a més, s'havia de barallar Asso totalment sol contra els tres centrals, ara té a Martí Alonso i s'estan generant més espais dins l'àrea que jo crec que ha d'aprofitar algú del mig del camp o algun dels extrems que en aquell moment no estiguin fent la centrada.
0: Ara qui la puja per la banda esquerra és Pol Gimeno. Deixa per Juaco. Li fa el desdoblament per la banda Pol Gimeno. Juaco. Retalla cap a l'interior. Torna a fer mitja volta. No sap ben bé què fer. Toca per Pol Gimeno. Pol Gimeno dintre de l'àrea per Josu. O Josu de primeres buscant a Callis. Callis que no ha pogut forçar el servei de banda. Ara per part del Badalona recuperarà Jair. Cedeix cap al seu porter. Veig a Callis també ara ubicat a la banda esquerra i han deixat tota la banda dreta per Diawara, que és el que menys ha intervingut fins al moment. A
1: sí,
0: veure si...
1: És que jo diria que... una pilota de cap a... I ja està. No ha tocat més la pilota. Jo crec que intenten alliberar per via amb si hi ha menys jugadors de la muntanyesa per aquesta banda dreta i que...
0: Interior de l'àrea, Pol Gimeno pot arribar a Baño! S'atrapa la pilota. S'han portat un cop Pol Gimeno. Esperem que no sigui res.
1: No, s'aixeca bé.
0: Hi ha hagut una diferència de centímetres aquí.
1: Sí. Ha arribat a tocar la pilota, no és, jo crec que no és penal, però s'ha endut un bon cop Pol Gimeno.
0: Treu Baños, minut 81. Ho provarà fins al final el Badalona. Jair, avançant metres. Continua Jair. Ara sí, que agafa la directa Tom Diawara. Sí. Tom Diawara arriba a la línia de fons. La posa darrere buscant a Callis. Callis té a Josu. Josu, que ha vist per darrere que hi anava un adversari. Un altre cop Callis i Josu. Interior de l'àrea. Cau Asso. Molt dubtós.
1: Sí, molt dubtós
0: perquè, clar, Asso potser ha vist que no podia arribar-hi i ha sentit aquella cosa.
1: Sí, a més ja la pilota, ja quan s'ha llançat a terra, ja la pilota estava molt lluny.
0: Clar, que això si fredament ho analitzes podria ser simulació.
1: Sí, bueno, una mica com la de Josu, que Baño abans també ha demanat la targeta groga.
0: Està rifant la pilota pràcticament la monta.
1: Sí, i ara han xiulat fora de joc a favor del Badalona.
0: Un altre canvi a la Monta.
1: Entrarà Àlex Vázquez, perdó, amb el número 26, i s'anirà amb el número 7, Moja.
0: Això passa el 82 de partit. El Badalona que la torna a moure. En queden 7 per arribar al 90 i posteriorment al temps afegit.
1: Podem aturar-nos un moment perquè Moja és veritat que ha fet una grandíssima primera meitat, que ha estat el jugador que més hem destacat, però ara la segona ja no l'hem vist tant.
0: No, estava cansat, eh? La puja Casti. Casti deixa per Josu. Josu l'aguanta. Josu enganxat a la línia de banda. Toca per Casti. Casti de primeres per Pol. Pol per Josu. Dominant bé. Pol Gimeno. Farà la centrada. Se la prepara. Al final la toca per Juaco. Juaco vol penetrar. Vol penetrar. Arriba a línia de fons. Fa un retall. A veure què fa Juaco. Busca la rosca. La posa al segon pal. Bona si pot arribar Diawara. Diawara per Callisc. Fa la centrada Aguilera. Aguilera sobre Callís. Callís per Diawara. Domini total. Diawara la toca per Aguilera. Aguilera farà la centrada. Estava en posició correcta. La toca per Diawara. Diawara amb cama dreta. Fa la centrada. Servei de banda. Ho tornarà a provar el Badalona. Minut 84.
1: I ara un jugador de la Muntanyesa que amb el setge que està fent el Badalona ha demanat el canvi.
0: El punt de penal... Però vaja, no li queda un canvi encara, sí, no?
1: Sí, li queda una finestra.
0: Sí, sí. Ho torna a provar el Badalona. I va Casti. Casti obrint la banda esquerra per Juaco. Juaco intentarà buscar un espai per fer la centrada. A punt de rebre la falta. Continua Juaco. La deixa per Josu. Josu la posa a la frontal de l'àrea. Queda curta. Refusa Òscar Sierra. I va Jair. Jair per Casti. Josu per Casti. Pràcticament no diem noms de la Monta en tota la segona part.
1: No, és que no estan tocant la pilota.
0: Però és curiós, la Monta guanya 0-1 i ho fa des del minut 27 del primer període. Estem al 84. Domini total del Badalona al segon període, però de moment no serveix. Casti, fa la paret. Aso, el xut de Martí Alonso. El xut de Martí Alonso que se'n va per damunt del travesser en una altra bona ocasió pel Badalona.
1: Rematada des de la frontal, però massa forta. L'ha volgut col·locar a l'escaire. S'ha passat de potència i se'n va per sobre de la porteria de Baño. Quan hi haurà el doble canvi a les files de la Muntanyesa, entraran amb el número 20, Marc, i amb el número 14, Lluc. Ah, doncs mira, l'àrbitre diu que no, que a la següent.
0: Jair, que ara perd la pilota, la recupera la Monta, però Jair és del morro dur, se l'acaba emportant, la posa per Martí Alonso, Martí Alonso que avança, continua Martí Alonso, cau a l'interior de l'àrea, l'àrbitre no vol saber absolutament res, i aquest sí que ofereix, jo crec que motiu de molta protesta.
1: Algun dubte més sí que podria ser... Ara van tres jugadors del Badalona a protestar l'àrbitre aquesta decisió. L'àrbitre que diu que s'allunyin, però Josu que li senyala el braçal de capità. I l'àrbitre diu que no l'atabalin, que hi ha els canvis.
0: I Genís Sanpietro, que també es dirigeix al jutge de línia. Canvis a la Monta. Arriben les dues substitucions.
1: Entren Lluc i Marc. Se'n van per una banda Pujol i per l'altra no he arribat a veure el jugador.
0: Ha entrat Lluc, no?
1: Sí.
0: I Marc Soldado.
1: Correcte.
0: El que passa que no sabem qui és el segon jugador que ha marxat. Déu-n'hi-do. La pilota que acaba sortint fora de banda. Minut 86 i mig. Jo crec que estem a uns... Seran uns 5 minuts d'afegit, més o menys. Juaco toca per Josu cap a Casti obre la banda esquerra per Pol Gimeno sobre Casti per Jair que l'ha de pujar com sigui, deixa per Aguilera per Tom Diawara fa jugada per banda dreta, se'n va del primer, fa la centrada, el primer pal, l'intenta rematar-la. Martí Alonso atrapa Baños. atrapa Baños, la rematada Martí Alonso de primeres, però Baños ha estat molt encertat. Bé. No sé si era fora de joc.
1: Sí, sí, sí.
0: Fora de joc molt protestat. Estava molt en línia, eh?
1: Estava molt en línia, sí. I el jugador... era molt graciós perquè la banqueta de la Muntanyesa anava dient que no, que no, que no, perquè veien que el Linier el anava a assenyalar i finalment l'ha assenyalat.
0: I va Juaco, la passada pel mig no és bona, la perd el Badalona, surt el contracop, la munta, surt el contracop, la munta, la pilota des de la banda dreta la condueix a Daí, amb Juaco, se'n va Daí, arriba, fa la centrada... El Badalona surt amb bimba controlada perquè Castillo la recupera, la deixa per Juaco. Juaco té a Josu, que ja ha rebut. Josu a la banda dreta, a Diawara. El Badalona ha d'igualar la superioritat. Hi va Diawara. L'hauran de frenar amb una falta, però ara s'ha equivocat Tom Diawara. Torna, però a recuperar Tom Diawara. Hi va Diawara, deixa per Juaco. Minut 88 i mig, el Badalona buscant l'empat, el xut, el refús! Martí Alonso, que no pot fer la rematada, la pilota per Callís, Callís que fa el retall, deixa per Martí Alonso, Martí Alonso vol tocar per Josu, Josu des del vèrtex de l'àrea, fa la centrada, l'intent de rematada, la pilota es passeja, hi ha hagut una caiguda! Protestava en un penal sobre Callís... Hi haurà corna favorable al Badalona.
1: Una empenta molt forta que ha rebut Callís, a més per l'esquena, d'aquestes que fa molt de mal, sobretot si no te l'esperes. Però l'àrbitre en aquests casos normalment no xiularà a falta.
0: Doncs Callís que recuperarà. Entrarem d'aquí a no res al minut 90, Sergi.
1: Estarem atents pel temps afegit.
0: Es pica el corna, serà Juaco, refusa la defensa. I va Callís, pilota dividida al mig del camp. Resta mig minutet per arribar al 90. Insisteix el Badalona per trobar l'empat. I va Josu, Josu cap a Juaco. Banda esquerra, hi haurà centrada. Juaco ho intenta, retalla dos cops. No li surt bé, arriba fins a la línia de fons, la prepara amb l'esquerra. Al final xutarà directament. El refús arriba a Callís. Callís que cau a la frontal. La pilota per Juaco. Juaco que xuta a Baños. Juaco xuta, atrapa Baños.
1: I aquesta sí que era una falta molt dura que ha rebut Callís. L'àrbitre que ara va a interessar-se per l'estat físic del jugador del Badalona, però de moment no xiularà falta. I demana que entrin les assistències. De moment no s'ha dit el temps afegit. Però és una mica el que dèiem abans, Juaco un altre cop, retall, i així perds rapidesa i perds temps. Si el primer i el segon retall veus que no te'n surts, l'has de passar, i algú se t'ha d'oferir perquè trobis aquesta passada.
0: Jo crec que ell mateix s'ha desgastat una mica retallant, sí, tant, perquè després el xut no ha sigut contundent, no?
1: Però clar, és que tampoc tenia qui poder passar-li, perquè estaven tots els jugadors dins l'àrea esperant la centrada.
0: A veure, pel meu cronòmetre estem gairebé al 46. A partir d'ara haurem d'afegir quants? 5 minuts?
1: Veurem, perquè s'estan fent 6. Senyes.
0: 6
1: minuts.
0: 6. Suposo que això, des de la banqueta de la Monta, ho deuen veure una muntanya, no?
1: Sí, ara mateix per la Muntanyesa és un camí totalment empinat, una muntanya que no veus ni al Puig, i pel Badalona és... Si ens haguessin donat 7, millor que 6.
0: Home, clar, sí, per suposat.
1: I veurem Callís, perquè al Badalona no li queden canvis, i segueix estès a terra.
0: Sí, i a més haurà d'estar un minutet fora, no? Potser li hagués sortit millor al Badalona una falta a la frontal, no? Perquè hi ha hagut una trompada important.
1: Sí, serà en principi pilota a terra, sembla, perquè l'àrbitre se l'endú. Callís marxa a coix.
0: Sí, se'n va del terreny de joc i el cop és important, eh? El cop és important.
1: Sí, i ara protesten també l'afició del Badalona als àrbitres perquè no han xiulat falta, o sigui, la falta i el cop ha estat...
0: Ah, és que la jugada ha continuat, les coses com siguin, sí.
1: I que allí és que es va provant, però va molt coix. El Badalona en deu aquests últims minuts.
0: Doncs sí, va que allí, però a veure, està clar que és un cop, perquè si no, no podria.
3: Sí, sí.
0: Però clar, el cop és important, molt important. El dubte és, Sergi, seran 6 minuts a partir d'ara o seran...
3: Compte ara, fora de joc.
0: És a dir, arribarem pel meu cronòmetre al 53 o arribarem al 52? O
3: jo entenc que sí, perquè el temps que s'ha perdut és del descompte. Per cert, el que passava és una pilota llarga que ha arribat al vèrtex de l'àrea del Badalona. Jaime està dubtant de si l'agafo o no l'agafo, perquè potser és falta, però la jugada estava invalidada per fora de joc.
0: I torna el Badalona, que juga en 10. Callis està disposat, sembla ser, a tornar al terreny de joc. La mou Jair cap a Tom Diawara. Tom Diawara, que ja rep. I clar, jo crec que el Badalona això ho hauria... És difícil, perquè hi ha molt de cansament. Jair, obertura a la banda esquerra, per Josu. Josu avança.
3: Entra Callis.
0: Per Juaco. Ha tornat Callis. Juaco interior de l'àrea. Fa la central, punt de penal, la rematada. Oh. La treu Baños. La treu Baños. Pol Gimeno ha fet la rematada i Baños desvia enviant la pilota a corna. Increïble. Insisteix el Badalona. La centrada. El reforç de la defensa. Apretarà el Badalona fins al final. 48 i mig. Aguilera l'eixa passar per Diawara. Diawara arribarà a línia de fons. La posa. És boníssima. El reforç defensiu. L'allunya la defensa de la Monta. Recupera Callis, que sembla ja millor.
3: Bueno, no sé què dir-te, perquè ara acaba de fer tres passes. Sí, però la muntanyesa segueix acumulant molts i molts jugadors dins l'àrea. Ara va Casti també dins l'àrea.
0: Corna, favorable al Badalona. És un atac i gol, això, eh?
3: Sí, sí.
0: És un atac i gol, però...
3: Sí, perquè la muntanyesa ara
0: moment,
3: mateix...
0: De moment, els tres punts cap a nou barris.
3: 11 jugadors de la Monta dins l'àrea.
0: Picarà Josu. Vinga, va, com a mínim l'empat. Com a mínim l'empat. Baños refusa. Pilota a la frontal de l'àrea. La té Jair. Jair que xuta des de lluny. S'ha equivocat aquí Jair perquè tenia a la dreta tot sol a Tom Diawara.
3: Sí, li han vingut quatre jugadors. S'ha precipitat i ha dit, mira, intento almenys si aconsegueixo un rebot o continuar la jugada.
0: A l'home del partit, Baños, tu creus? O un dels homes del partit segur, no?
3: A mi, sí, això segur, però a mi m'ha agradat molt el Pepe Bonilla.
0: Doncs Pepe jo... Bonilla, el millor jugador del Badalona.
3: I Josu,
0: Baños, el millor.
3: Però per mi Josu és una altra categoria.
0: Clar. Continua el Badalona. Minut 50. Si tot va normal, en restarien 3, eh? Hi haurà centrada. Josu intentava la rematada. Martí Alonso la penja. Jair la treu la defensa. Callunya, com sigui... I ara Callis, que ha hagut de protegir la pilota com pot, amb el cop, tornarà a servir el Badalona, que segurament, si tot va normal, Sergi encara tindrà un parell d'aproximacions més. I va Josu, banda esquerra, la puja per Juaco. Juaco té una possibilitat d'un 1 contra 1. A veure què fa. Arriba a línia de fons, vol fer el retall. Continua Juaco, ha caigut, ha estat a punt de perdre la pilota, l'acaba recuperant. Al final és corna, favorable al Badalona. Un altre cop corna.
3: Ara des de la dreta de la porteria de Baño.
0: Picarà el corna Juaco. Punta esquerra. Estem en els darrers sospirs del partit. Juaco, segon pal, la treu la defensa. Punt de penal. L'acaba allunyant la Monta. I arriba Josu. Al final se l'acaba emportant per part de la Monta a Dai. El contracop no els acaba de sortir. El Badalona recupera la pilota. Es desesperen des de la banqueta.
3: Adai no entenc què ha volgut fer, perquè semblava que anava lent per rascar segons, però després ha volgut accelerar i ha deixat el seu company fora de joc.
0: I va Josu. Josu té l'esquerra a Juaco, ho torna a provar el Badalona. És una repetició rere l'altra, la centrada. Hi ha hagut una caiguda a l'interior de l'àrea. No hi ha absolutament res. I va Callis. Callis la torna a penjar. Hi ha una mica la desesperada. Quedaria un minutet de partit. Quedaria un minutet, eh?
3: Luis Gallego i el seu cos tècnic és que ja dins del camp, pràcticament.
0: Doncs...
3: Ara, havien xiulat un servei de banda favorable al Badalona.
1: Però finalment...
0: O sigui, no entenc, ha guanyat la muntanyesa, ha finalitzat el partit 0-1 aquí al Municipal de Santa Coloma.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: Doncs el nostre company, el Sergi Crusells, que se'n va cap a la zona del terreny de joc per veure si és possible copsar l'opinió d'algun protagonista en una segona part que ha estat un autèntic taquigol per part del Badalona. Certament l'àrbitre s'ha deixat un minutet encara, però bé, doncs el que està clar és que sí, que el Badalona que es vol és el de la segona part, però vaja, hi ha hagut un munt d'oportunitats, hi ha hagut un munt de possibilitats, Baño ha fet un autèntic partidàs, però això doncs ha impedit, evidentment, que el Badalona pogués puntuar en el partit d'avui. El Sergi Crusells, que, com dèiem, estava buscant protagonistes, d'un moment a altre podrem parlar amb algun jugador del Badalona i la veritat és que no sé com ho valoraran amb aquests 0 punts. Crec que està amb Pepe Bonilla, em fa l'efecte, amb el Pepe Bonilla. Que li està dient, de moment, que no, amb el cap, però bé. Insisteixo, el partit ha finalitzat, el Badalona ha cedit els 3 punts, ho ha intentat, però de moment el Badalona ocuparà una de les últimes posicions amb aquests 0 punts en les dues primeres jornades de Lliga. Un gol d'Òscar Sierra de penal al minut 27 val perquè la muntanyesa sumi els 3 punts i en tingui ja 6 a la classificació en un molt mal inici de campionat del Badalona. Crec que sí. Està el Sergi Crusells amb el Josu.
6: Sí. Estem amb Josu Rodríguez, aquí des de la gespa de Campeixauet. Josu, s'ha intentat, però finalment no ha sortit.
7: Una llàstima, no sé què dir-te. Crec que el futbol que practiquem, potser la gent no està molt d'acord, però crec que és el que jo més em represento, amb la idea que té el míster. Hem tingut, no sé si 10 o 11 ocasions clares, 3-4 penals rigorosos que no han pitat i ells han arribat una i ens han marcat gol. Hem de millorar sobretot a les àrees, una llàstima, però portem 2 jornades i paciència.
6: Més això, segona jornada, segona derrota, és veritat que encara queda molta lliga, tot i així.
7: Sí. Jo crec que aquest equip es mereix una alegria, encara que sigui en forma de victòria injusta, perquè crec que hem fet mèrits en els 2 partits per aportar-nos algun punt. Hem d'apretar, això hem de ser conscients també, hem de millorar i ara doncs a preparar la setmana que ve.
6: Perfecte. Moltes gràcies, Josu. Doncs les paraules de Josu Rodríguez, que deia això, que està totalment d'acord amb el joc que practica l'equip, que l'equip juga bé, però no acaben de materialitzar-se els punts. Veurem la setmana vinent.
0: Molt bé, Sergi, doncs bona feina, company, amb el Josu Rodríguez. Per cert, Sergi, sé que has intentat parlar amb el Pepe Bonilla. No sí. Sé si ell mateix t'ha dit que no volia parlar o no sé què ha passat, no ho sé.
6: Sí, bàsicament que ell mateix ha dit que preferia no parlar, suposo que... La derrota, volia parlar amb ell també perquè, a més, per el que dèiem de que ha estat un dels millors jugadors del partit, a més, tornar aquí a Campeixauet on la temporada passada va ser casa seva, doncs era un jugador assenyalat, podríem dir.
0: Molt bé, doncs Sergi, gràcies, company. Nosaltres que evidentment anirem a cobrir les rodes de premsa dels dos entrenadors. I estem d'acord, Sergi, a la segona part s'ha fet el que s'havia de fer, però amb això no n'hi ha prou. En alguns partits, com el d'avui, amb això no n'hi ha prou.
6: No, i és amb el que ha dit el Josu, que han estat 10 o 11 ocasions de gol claríssimes, els penals rigorosos, però tot i així, mira, en un dia com avui la pilota no ha volgut entrar. Segurament un altre entra en 3 o 4.
0: Sergi Crusells, moltíssimes gràcies per la teva estrena amb nosaltres. Ens retrobarem
6: gràcies a vosaltres.
0: A les vies de so, el company Roger Cuixart, com sempre, amb tot l'engraellat tècnic d'aquesta retransmissió. Us ha parlat Ramon Duran des del municipal de Campeixauet. Haurem d'esperar la tercera, per veure puntual Badalona a la Lliga. Avui 0-1 contra la Muntanyesa, després de perdre també el primer partit 2-1 al camp del Martinenc. Des de Santa Coloma ho deixem aquí i tornarem amb més esports al llarg de la setmana. Demà, recordin, el partit a les 7 de la tarda, 7:45 començarà el partit entre l'Eibar i el Badalona Women, aquí a la sintonia dels 94.4. Fins llavors, adeu-siau.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
8: El partit del Badalona.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya, i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aleiaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Benvinguda a la temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
3: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà a 8:15 al camp de l'Eibar.
2: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
3: Ha aconseguit la segona victòria de curs, en aquesta ocasió al camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
3: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de júnior. Aquesta diana doncs li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 7:15 de la tarda.
2: I a primera federació masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
3: Els dos han perdut en la tercera jornada primera federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir al Jazeeras per 4-2.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia post-diada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
3: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empata 1 al marcador.
2: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
3: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de Júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
2: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa. L'estrena a casa davant del Penya Esport, Ràdio Seient. Jordi Givert, bona tarda.
4: Doncs de moment el Manresa domina amb joc, però no en resultat. Empat a 0. Ara quan portem 3 minuts de la segona part aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, ha fet aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota. El Penya Esport ha defensat un joc molt físic. S'ha fet manifest amb les tres targetes grogues que ha vist durant la primera part el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea i l'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesser. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
2: Doncs de moment sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, el grup cinquè, jornada número 2. Un parell de partits començaven a aquesta hora.
3: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8. És el Cornellà-Cerdanyola, ja hi ha gols en aquest partit. S'ha marcat el Cornellà 1-0. L'altre duel, de moment 0-0 al marcador, és el partit entre el Sant Juan, Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar, de moment 0-0.
2: I en bàsquet, a partir d'un quart de nou, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana, tercera FEP, entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora, també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, futbol Salana, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
3: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català. I de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel. És el partit que ha començat a 2:15 entre el Ripollet i el conjunt, que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'En Joc. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant, encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el colideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3 i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça de moment en tindria 7 amb aquest empat momentari amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant, de fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora. Després d'aturar també un penal a Román i Salvador, però finalment doncs, primer puntet per al conjunt blanc i blau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i bueno, i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ahir igual ens hem vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió, no ha sigut gens fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, i pues hem portat estrès, no? L'ocasió que hem tingut també de Clara pel 3-1. Però bueno, satisfeta, sobretot per el com, que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados. Y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid CF.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 8:15 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre, porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes, lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas y estoy segura de que lo sacaremos.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 8 i gairebé 13 minuts, novetats a Montiliviana.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català. El Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1. Guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón doncs, acaba de fer l'empat mitjançant Sierna 1-1 al marcador.
1: Doncs a minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en 5 jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt, molt i molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna apreta molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem doncs de setmanes que no acaben de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir portats a 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa, perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Bader El Amerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment per la Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10. Per tant, la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer. Estem a la jornada 5 i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui que treure Marcos i a Roberto de davant d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol de el Pichichi Rafinha. I compta, perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, qüestió de 5 minuts. Doncs per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és, García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. A primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant, el Barça que és líder i vol mantenir doncs aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'encaixats, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o el màxim en el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada, amb Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our...
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. És la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats... Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vull dir, gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però a 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar a Castelló, Álvaro García, al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. Minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona, quina aturada a boca de canó, al minut 88. David López, en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà un corner el Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: Sabadell, que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut, només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba, el que vull és que entrenin bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns o mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està sent està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bons rendiments i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8 i 21 minuts, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats al partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks, al minut 50 i 4 minuts després l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre Barça i Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada, ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: Dos partits ja finalitzats. La victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón, ha guanyat el Barça C per 4-0, i la EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gol, 0-0 al marcador.
1: En moment, evidentment, falten partits per jugar-se, ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i EM serien co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar dos equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa i l'Europa mitja hora després, a 12:45 del migdia, jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules al minut 93, feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses dels catalans aquesta tarda, però ahir sí al Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2, i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, de fet, marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1, i per tant atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests 3 primers partits. I com dèiem, doncs l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapulat, Josep Maria Gené.
14: És cert, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar. I per tant, doncs, bueno, ens hem apropat a el que volíem, a ser protagonistes, a tenir el gol, apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar, i aleshores doncs, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana, 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
15: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé. Que els gols que hem queixat són 2 de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95, ja Montilivi ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament 2 minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit, que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
19: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix que mi cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga F?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2 aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. En aquest cas, efectivament, una... sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
3: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Tullat perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell, ha marcat el segon gol i de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà el líder d'aquest club de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup 5è, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs ja han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols. És el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilassar de Mar. 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació amb bàsquet. Lliga Catalana, tercera, FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi, ben tornat després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2, punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22. Segon partit dels lligatans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit del Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem aquesta temporada hi ha canvis. Hi haurà el torneig obertura i el clausura. I aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça s'estrena amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
2: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8 i 34 minuts. Continuem a l'En Joc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Al Jazeera's i, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
5: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel Nàstic de Tarragona, que ha golejat 4-2 a l'Al Jazeera's. Parlem amb el primer golejador del Nàstic, amb l'home que m'ha obert la tanda golejadora del Nàstic de Tarragona. De moment, el pitjor del Nàstic, perquè suma 2 gols. Sidan Bakis, bona nit, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Enhorabuena por el gol, por estos 4 4 goles por esta victoria. ¿Cómo has visto este partido donde el Nastic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
6: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo, porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en poco tiempo, y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando. Y yo creo que a ver, vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
5: La marcaste en el minuto 2 contra el Zaragoza y has marcado en el minuto 3 contra el Algeciras. Imagino que son un poco las contraseñas o las instrucciones del vestuario de Chisco, que hay que ir desde el minuto 1 por el partido.
6: Sí, sí, es que siempre intentamos estar ahí en el primer minuto, porque puede pasar muchas cosas en los primeros minutos. Es que hay mucha intensidad, y yo creo que hemos enseñado que también estamos ahí desde el primer minuto, y bueno, está súper bien que podría marcar tan pronto.
5: Hoy dormirá líder, pero no sé qué aspiraciones tenéis. Si habláis en el vestuario de este de momento provisional liderazgo, ¿a dónde puede llegar este Nasti?
6: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando en el vestuario. Es que estamos trabajando cada semana por todo partidos, y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
5: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
6: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster qué va a hacer el plan, y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
5: Sinan, gracias.
6: Gracias.
5: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels 4 que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga, i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
1: En joc. Vinga, 8:37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on el Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses, Ràdio Sallent, Jordi Givert?
7: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé, està buscant el tercer gol amb insistència. A més, Sergi Trullat ha donat descans a jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé. I segueix aquest 2-0 al marcador, al minut 80 de partit, aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
1: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria, i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els dos primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
2: Sí, ha acabat perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
1: Doncs un Reus Redis de moment encara no ha sumat en aquests dos primers partits i està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, a les 12 del migdia el Logroñés ve Barça Atlètic, a partir de les 5 de la tarda Nájera Olot, a les 6 de la tarda Espanyol B Calamocha i Girona B Tudelano, i a les 7 Terrassa Barbastre.
1: Doncs a les 12 el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B, després de l'exhibició de l'altre dia, d'aquest 5-0 en el debut, amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els dos primers partits de Lliga. Julián Noveletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
8: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que coger confianza en lo que buscamos, pero un partido como estos también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. ¿Cómo jugaremos fuera de casa en un campo con césped artificial? ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados, entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
1: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nàjar, un Olot doncs, que va empatant el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
9: Hem d'intentar de tants a ràpid en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? de agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar tres. L'únic és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, l'herba segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba en males condicions, ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors, en direm bé, i qui no, doncs, haurem de poder un altre.
1: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nàjara. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamotxa, s'estrena a casa. El filial blanc i blau, després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa, el conjunt que entrena Sergio García.
10: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la liga en casa, que bueno, que ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que bueno, que la tendremos nosotros. Ellos un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque bueno, es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
1: A les 6, aquest Espanyol B Calamotxa i també el Girona B Tudelano. El Girona B que va perdre el primer partit doncs, per 4-3 i, per tant, vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
11: Molt content de marcar el meu primer gol. Tinc també per fer-ne més i molt content.

0: La veritat és que el perfil de l'Orastros no té res a veure amb el de l'any passat. Queden tres futbolistes i el míster és nou. Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals que, dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors que, amb el qual ens hem enfrontat juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4 o 5 futbolistes que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns i que amb molt poc, amb 3-4 tocs, arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè la dificultat és extrema.
1: Vull dir, 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió, el grup 5 que tenim els catalans, afronten la segona jornada i en aquest cas avui dissabte, pendents ara de 2 partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
2: Sí, actualitzem els 2 partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el San Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar i ho ha fet amb empat a 1 al marcador i a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre. Dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar i ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa i ha acabat guanyant la Muntanyesa per 0-1, i això que el Badalona ha xutat 2 pilotes als pals.
1: Doncs la Monta, líder, ha guanyat els 2 primers partits i el Badalona QE, i això podem dir que és una gran sorpresa perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Camp Peixauet, però a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat, què li està passant al Badalona? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, sembla que tocarà patir aquesta temporada, no? El Badalona que s'ha dit els 3 punts davant la Muntanyesa, com bé dèieu, no? Perquè hi ha hagut 2 parts molt diferenciades, però és que en cap de les dues el Badalona ha aconseguit batre el porter rival, no? Hem de dir que la primera part el Badalona no ha estat bé, que ha estat lent defensivament, que Jaime, el porter del Badalona, ha tret un parell d'oportunitats importants per part de la Muntanyesa, que això sí, al minut 27 no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. Al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb una Muntanyesa que de moment li estava sortint el partit totalment rodó. A la segona part, al descans, Genís Sampietro, que no li agradava gens el que estava veient, ha fet 3 canvis. El Badalona ha pitjat l'accelerador, ha pujat 2 marxes més i ha començat a atacar la porteria rival, generant molt de perill. Entre el desencert a les rematades, entre el porter Baños, que ha estat el gran artífex, sobretot, d'haver salvat els 3 punts pel seu equip en 3 grans intervencions en aquesta segona part, amb una pilota al travesser per part de Juaco després d'una acció a pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a 4 penals a l'àrea de la Muntanyesa on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, 2 jornades, 2 derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni La Rosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95% el mateix jugador ens deia que probablement haurà de passar pel quiròfan. I això vol dir que el Badalona perdrà el seu capità segurament doncs, per un temps important.
1: Doncs, molts ànims, evidentment, pel Toni La Rosa. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda.
3: A vosaltres.
1: I demà diumenge jugarà la resta de la jornada de tercera divisió masculina.
2: Amb aquests partits, a 11:45, Fundació Esportiva Grama Martinenc i ja a les 12 la majoria de partits, Hospitalet Atlètic Lleida, Mollerussa, Vilanova i Poble de Mafumet a Sant Cristòbal a la tarda a les 5, Europa B, l'Escala i a les 6, Peralada, Tona.
1: Doncs

0: De seguida repassem això, però sembla que el Barça femení deixa ja pràcticament sentenciat el partit davant de l'Atlètic de Madrid. Li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
1: Sí, ara encarrilar, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, al Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
0: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
2: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto, veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego, y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente lo hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
3: Sí, ya l'any passat ja ho vam saber més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps, i bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè potser aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran, bueno, a poc a poc i partit a partit.
0: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
4: Que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
5: Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Júnior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
4: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podia haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten, i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, però bueno, jo crec que el partit estava pues, amb això, amb intentar pues, defendre bé i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguessin fet a mesura que passava el partit. Però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal, i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
0: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló i focalitzant molt també en aquesta jugada de l'expulsió, que ha pogut ser clau en l'avenir final del partit. Però al final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les televisions locals podrem veure dos partits, a les 6 al Paralada de Tona i abans, a dos quarts d'una, l'Hospitalet Atlètic Lleida, un partit força interessant amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda d'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
6: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente. Y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
7: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo coge confianza. El próximo partido igual que el de Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos los del año, que es una lotería muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido, y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien, y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
0: Doncs partidàs a l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de dos quarts d'una i a les 6 també per a la de Tona. Per tant, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà a les 12 en aquest cas el poble Mafumet Sant Cristòbal. Un partit, en aquest cas, del poble de Mafumet, que va començar perdent el seu partit. El Sant Cristòbal va empatar. Per tant, tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
8: Sí, doncs, debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li, i amb això estem treballant doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
0: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça, eh?
1: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat a Vicky, després l'Atlètic de Madrid doncs ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2, 97 de partit. Recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
0: Doncs el Barça que continuarà en aquest cas com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol. I qui s'hi acaba a segona federació és el Manresa. 2-0. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Quants cafès o té podem prendre al dia?
12: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
10: Salut Activa.
13: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
14: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. El que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, poder ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgística i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat, des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, pel que fa a aquesta jornada de dissabte i pel que passarà també demà diumenge. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit.
5: A la Lliga F, victòria del Barça ara fa uns minuts i empat de l'Espanyol.
6: Sí, el Barça acaba d'acabar el seu partit davant l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 4-2 i es manté el líder a la classificació en ple de victòries. Un partit que no li ha estat fàcil al conjunt blaugrana d'arrencada, però que ha acabat guanyant per aquest 4-2. L'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club. El gol, el 2-2 de l'Atlètic Club, ha arribat al temps afegit.
5: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat.
6: Ha aconseguit la segona victòria de curs. En aquesta ocasió, al camp, 2-1 per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:15 de la tarda.
5: I a segona, el Girona havia començat guanyant, però ha acabat perdent.
6: Ha començat guanyant al minut 7, havia marcat a Júnior, però Castelló, amb 2 gols en 4 minuts, al 81 i al 85, doncs ha acabat capgirant el partit i s'ha acabat emportant la victòria i deixant el Girona sense puntuar. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a Mallorca a 6:45 de la tarda.
5: I estrena del torneig Obertura de futbol sala.
6: Aquest nou format que ens presentarà dos campionats en un mateix curs, el de l'obertura i el de clausura. Ha començat l'obertura amb derrota del CGA Santa Coloma i victòria del Barça 2-5 davant Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota del Mamuts Les Corts contra un dels favorits, un Melilla aspirant a tot, a qui ha plantat cara en tot moment i ha acabat claudicant per un ajustadíssim 0-1. Era el primer partit com a locals del curs.
5: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Com us dèiem, el Barça ha guanyat 4-2 a l'Atlètic de Madrid a la Lliga F, és co-líder. A segona, el Girona ha perdut 1-2 amb el Castelló. I a segona federació masculina, grup segon, segona jornada, un altre equip que està ben amunt i que ha començat molt bé la Lliga, és el Manresa, que s'ha acabat imposant al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
7: Efectivament, s'ha acabat imposant per 2-0 al centre d'esports Manresa en aquest partit, que era el debut davant la seva afició en aquesta nova categoria. Recordem que va aconseguir l'ascens la temporada passada i ja està en aquesta segona federació i ha començat amb molt bon peu. No només a pilota parada, des d'on han vingut els dos gols de Bader i de Monell, sinó que també ha tingut el domini de la possessió, més ocasions que el rival, i està mostrant una millora del joc respecte a la temporada passada en aquest inici de curs aquí al Congost. I de moment, avui, el centre d'esports Manresa dormirà de líder en aquest nou grup de la segona federació.
5: Felicitats de moment al Manresa per aquest gran inici. Gràcies, Jordi, bona nit.
7: Bona nit.
5: I a la tercera divisió, grup 5è, jornada 2, dos partits que han d'estar ja a la segona meitat.
6: Sí, ja han arrencat, ja han passat el temps de descans els dos. De moment, els dos partits amb el mateix resultat, 1-1 al marcador. El Cornellà-Cerdanyola, 1-1, minut 48 de partit. I el Sant Juan Atlètic Montcada-Vilassar de Mar, 1-1 al marcador, minut 52 de partit.
5: I a segona federació femenina, el grup segon, jornada 2, estaven pendents del final del partit de l'Espanyol B, que suma 6-6.
6: Sí, era l'únic partit de presència catalana d'aquest dissabte, que encara no havia finalitzat, doncs ja ha finalitzat. Espanyol B 2, Llevant B 0. L'Espanyol B, doncs, que ha guanyat 2-0.
5: Els gols d'Ile i Sarai, i per sumar, com diem, 6-6 i començar molt bé aquesta lliga. I en bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, el grup 3, segona jornada, estan jugant el Vic i el Mollet. Com va el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda, Ignasi. Doncs fa res, 10 segons que ha començat el tercer quart i de moment partit, com dèiem al principi, igualadíssim. 39-40 s'ha arribat al descans en aquest partit, 21-22 guanyant el Mollet al final dels primers 10 minuts. I com diem, un partit molt igualat, un club bàsquet Vic amb moltíssimes cares noves. Joel Gioia, Biel Vallès, Artur Simon, que continua lesionat, Àlex Jones, un club bàsquet Vic també amb César Saura d'entrenador, enfrontant-se a un molt bon Mollet que la temporada passada va lluitar per pujar de categoria i que està mostrant una molt bona imatge, tot i que s'està veient durant molts minuts, s'està veient que tot just estem en pretemporada i que tots dos equips necessiten encara molt rodatge. Ara hi ha un llançament de 3 que no entra, de Javi Rodríguez, el màxim encistellador del Mollet, amb 13 punts. Ara sí que hi ha cistella dels Vallesans, 39-42, 9 minuts de 10 segons per acabar el tercer quart.
5: I novetats de tercera divisió, Anna, el partit del Cornellà.
6: Sí, dèiem que estaven empatats els dos partits que hi havia en joc, doncs el Cornellà, que trenca aquest empat davant del Cerdanyola, està dominant 2-1, minut 51 de partit. Un Cornellà que ja s'havia avançat a la primera part, ha vist com el Cerdanyola li empatava per anar al descans amb l'1-1 i ara torna a dominar 2-1.
5: I per acabar aquesta ronda en futbol sala, Copa de la Reina, recordem, primera ronda, partit únic, estaven jugant, s'estan enfrontant, de fet, dos equips catalans.
6: Sí, tenim el Cerdanyola, el Sabadell i el Linyola jugant ara mateix. De moment domina el Linyola, 0-1. Fa una estoneta ha perdut el seu duel al Ripollet davant la Concòrdia per 1-2 i, per tant, queda el Ripollet eliminat.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
5: 9 i 9 minuts, vinga, és moment de parlar de bàsquet, i és que estem ben pendents de alguns partits amistosos en femení i també de les lligues catalanes. A la Lliga Catalana, que s'està disputant a Tarragona, ja tenim definida la final després dels partits que es van jugar ahir divendres.
6: Sí, la final d'aquesta Lliga Catalana ACB serà demà a les 12 del migdia, i s'enfrontaran Barça i el Lleida, els dos equips que havien acabat primers els seus grups. Ahir divendres, com en deies, doncs hi havia alguns marcadors amb aquests resultats, alguns partits amb aquest resultat. El Barça va guanyar 77-90 el Quinzenàs a Manresa i la Penya es va imposar 95-84 al Girona.
5: Doncs victòria del Barça de Sekulić, que mica en mica va agafant sensacions davant del Manresa. I doncs això fa que el Barça, com diem, sigui un dels finalistes demà a les 12, Barça-Lleida, en aquesta Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. Després del partit escoltàvem els tècnics Diego Campo, el del conjunt manresà, i Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
9: Nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando en el segundo cuarto muy bien. Evidentemente, las 7 canastas de los que llevábamos nos condicionan mucho. Y a falta de acierto, pues un tiro libre que se nos ha escapado o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado. Y eso ha ido un poco pam, pam, pam, pam, pam, sumándose durante el tercer cuarto, donde hemos metido una canasta de 2, alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles. Pero estoy muy contento porque moralmente, o sea, mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando.
10: El Manresa està fent un bon bàsquet i has de saber com jugar davant un conjunt com aquest. Les coses han anat a millor, tant ofensivament com defensivament. A la segona part hem retocat algunes coses, però crec que hem de jugar i podem jugar molt millor.
11: I believe that we must play, we can play much, much better.
5: Doncs a Sekulić, que és ambiciós i que vol demanar-li molt més als seus jugadors. I en el grup 2 ahir van jugar també a la Penya i al Girona, victòria del conjunt badaloní, que deixava aquestes sensacions tant el tècnic de la Penya, Dani Miret, com el del Girona, Moncho Fernández.
12: Penso que avui s'ha notat molt, no?, que teníem 12 jugadors que realment ens donen energia en la rotació i ens donen diferents coses. I la segona part hem pogut mantenir un bon nivell, no defensivament com a mi m'agradaria, però sí que penso que molt positiu respecte a l'últim partit que hem jugat fa 48 hores.
13: Bueno, penso que hem entrat una mica freds al partit, però després dels primers 4-5 minuts penso que l'equip ha lluitat i ha fet, bueno, una feina des del punt de vista de l'esforç, la lluita, i és bastant bona. Evidentment, les pèrdues han estat definitives, claus per al resultat final.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: 9 i 12 minuts, vinga, anem a repassar també algunes categories del bàsquet femení. En aquest cas comencem per amistosos, que estan disputant els equips de màxima categoria, com són l'Uni Girona i el Cadí La Seu.
6: Sí, l'Esparra Girona ha jugat el seu partit fa pocs minuts, ha començat a les 6 de la tarda el duel davant del Castelló, s'ha acabat en portar la victòria 57-98. Ahir havia jugat el Cadí La Seu davant del Tolosa, havia guanyat 76-55 i aconsegueix el ple de victòries en aquesta pretemporada, perquè la setmana passada s'havia enfrontat el Limorta i també havia guanyat. Per tant, 2-2 del Cadí La Seu en aquesta arrencada de pretemporada.
5: I a tot això doncs també s'estan disputant, començàvem parlant de la Lliga Catalana CB, s'estan disputant a la Lliga Catalana d'altres categories, per exemple, la Lliga Femenina 2. Aquí ja tenim uns quants partits de fase prèvia.
6: Sí, tenim dos grups. Anem a repassar primer el grup 1 amb aquests partits disputats divendres. Mataró 48, GEC Parcisa 59 i el Viladecans TGN Bàsquet va acabar amb victòria del TGN Bàsquet per 64-76 en aquest mateix grup 1, uns duels que s'enfrontaran diumenge al GEC TGN Bàsquet a partir de les 5 de la tarda i a un quart menys 5 de 7 Mataró Viladecans. Aquesta jornada serà ja a la 2.
5: I això en el grup 1. En el grup 2 també tenim algun resultat d'ahir divendres i demà diumenge també es jugarà algun altre partit.
6: Sí, el resultat d'ahir divendres és el partit entre el bàsquet Almeda Manresa. Va acabar amb victòria del Manresa 48-55. Descansava al segle XXI i demà diumenge ja haurà un partit a partir d'un quart de 7 menys 5 de la tarda. Segle XXI Almeda i descansarà el Manresa.
5: I una altra lliga catalana que s'està disputant aquests dies o aquestes setmanes és la de tercera FEP, en aquest cas categoria masculina. Al grup 1 doncs tenim també això, igual, partit d'ahir divendres i un altre que es disputarà demà diumenge.
6: Sí, ahir divendres el Mollerús es va imposar al Tarragona 73-67, va descansar al Salou i demà diumenge a les 7 de la tarda Tarragona-Salou i descansarà el Mollerús.
5: Això en el grup 1. En el grup 2 tenim un resultat.
6: Sí, tenim un resultat. El partit que ha enfrontat el Valls i el Navàs s'ha jugat avui i ha acabat amb victòria del Valls per 80-75.
5: Doncs vinga, volem saber com ha estat aquest partit. Anem a saber-ho amb més detall a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
14: El Valls va sortir fort i va marxar del primer quart amb 8 punts d'avantatge. El Navàs va reaccionar abans del descans, però els locals van mantenir el comandament i van arribar a l'últim període amb un 61-55. I aquí va arribar el patiment. El Navàs va empatar 70 a falta de 4 minuts i mig, però el Valls va saber jugar els minuts decisius. Oriol Besora va assumir responsabilitat en atac i amb 28 segons per jugar va fer el 78-75. Naki Jim va ser l'encarregat de sentenciar el maig amb el 80-75 definitiu. Al final del partit, el tècnic dels vallencs, Miqui Larraz, feia una lectura positiva de l'actuació dels seus homes, tot i les baixes.
15: Bueno, teníem unes quantes baixes de jugadors, que a última hora hi ha hagut una altra de l'Òscar, que ha passat mala nit i tant, i això no ha pogut jugar. Al final hem sigut 7 jugadors de l'A i 2 jugadors del B, que jugadors del B, com sempre, excel·lents. I a partir d'aquí, bueno, els dubtes eren si físicament aguantaríem, mentalment sí, perquè som un equip dur i molt valent, i físicament hem aguantat.
14: Primera victòria del CB Valls el diumenge 20 de setembre a Esparreguera, a partir de 6:45 de la tarda, es jugaran el bitllet als quarts de final de la competició.
5: I al grup 3 tenim en joc aquest Vic Mollet. Com evoluciona el partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
16: Doncs segona, tercer, quart, segona meitat que ha començat amb moltes imprecisions, un marcador que s'ha mogut molt poc, 43-47, això sí, avantatge del conjunt del Mollet, més encertat en aquest inici de tercer període, i també moltes faltes les que estan jugant en aquests darrers minuts els àrbitres del partit. 4 minuts 41 per arribar al final d'aquest tercer quart, Vic 43, Mollet 46.
5: De moment, victòria de la Mollet a la segona jornada d'aquest grup 3. Ahir s'havia jugat a partir de la primera jornada.
6: Sí, d'aquest grup 3 doncs, s'havia jugat el Granollers-Vic. Va acabar amb victòria del Granollers per 89-71. Ahir el Mollet era qui havia descansat.
5: I a tot això, el grup 4, doncs ahir es va jugar un partit de la primera jornada i demà tocarà el de la segona.
6: El de la primera jornada va ser el duel entre el Roser i el Castelldefels. Victòria del Roser 79-75. Descansava el CC ahir divendres i demà diumenge a 8:15 del vespre. Castelldefels CC, qui descansarà serà el Roser.
5: El grup 5è, igual, tenim un resultat de la primera jornada i demà segona jornada per a dos dels equips.
6: Ajustadíssim el partit entre l'Artés i l'Igualada. Va guanyar de 2 l'Igualada, 60-62. Va descansar el bàsquet a Samà. Demà diumenge, 12:45, Igualada, bàsquet Samà, i descansarà l'Artés.
5: I el grup 6, com el tenim?
6: Doncs ahir va haver-hi un partit també ajustat, entre el Mataró i el Montgat. Se'l va emportar el Mataró 78-75. Va descansar ahir al quart. I demà a les 7 de la tarda, quart Mataró, i qui descansarà serà el Montgat.
5: I acabem repassant en aquesta Lliga Catalana Tercera FEP el grup 7, també amb un resultat ja definitiu d'ahir i un altre partit que jugarà demà.
6: Sí, aquí el resultat sí que més contundent, Va guanyar el Cornellà 50-87 al Tecla Sala. Va descansar ahir l'Hospitalet. Demà, Cornellà-Hospitalet, a 12:45 de la migdia, descansarà el Tecla Sala.
5: Doncs vinga, 9 i gairebé 19 minuts. S'avança el Real Madrid davant del Rayo a primera divisió. Gol d'Mbappé. A que no ho saps, Anna, de penal. Doncs aquestes coses que passen. Vinga, anem a parlar de futbol sala. Primera divisió, torneig d'obertura. Ja sabeu que aquesta temporada tindrem obertura i clausura, com si fos la Lliga Argentina de futbol. Doncs en aquesta primera jornada del torneig d'obertura tenim una de bona i una de dolenta per als dos equips catalans.
6: Sí, la bona s'ha produït fa pocs minuts, perquè el Barça ha guanyat a la pista del Valdepeñas per 2-5, i ahir va ser el torn del CAC de Santa Coloma, que es va estrenar en aquest torneig d'obertura davant de l'Illes Balears. Per 2-4 va acabar perdent el Santa Coloma.
5: Doncs així veia la victòria del Barça a la pista del Valdepeñas. Ara fa uns minutets el tècnic Javi Rodríguez.
17: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con Pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente dos goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo cuatro goles, ¿no?
5: I de la seva banda, el tècnic del CatGas Santa Coloma, Jorge Vargas, analitzava la derrota davant del Palma.
18: Es una suerte jugar el debut en casa contra Palma, porque es un rival que bueno, he visto el pabellón absolutamente lleno, la motivación de los jugadores, pero a la contra también, pues es difícil jugar contra ellos, es difícil sacar algo positivo. Creo que lo hemos intentado, creo que es un partido muy igualado. Hemos generado, es verdad, muy poco. Ese es un poco nuestro talón de Aquiles hoy. Pero es verdad que ellos tampoco nos han generado gran cosa. El problema del partido ha sido el inicio. Hemos concedido dos goles de manera muy sencilla. Y cuando Palma se te pone dos goles por delante, pues bueno, yo creo que ellos juegan con esa tranquilidad. Y para nosotros ha sido muy difícil el poder acercarnos al marcador.
5: I a la primera divisió femenina, avui el Mamut Les Costa votava a casa davant del Melilla Torreblanca i ha acabat perdent per 0-1, un partit que ha seguit precisament l'Anna Freixa, que després del partit ha parlat amb protagonista.
19: El Mamuts l'Escorça, que debutava a casa, al pavelló de l'Illa, davant ni més ni més que el Melilla, i ha acabat perdent per 0-1, un ajustat marcador competint a un rival complicat a la classificació, un dels grans aspirants a emportar-se els títols aquesta temporada. Estem amb la capitana, la Laia Rojo. Laia, hola.
20: Hola, bon dia.
19: Dèiem, heu acabat perdent per aquest 0-1 amb el Melilla, però és que el Melilla és un dels equips potents, campió de la Copa de la Reina, campió de la Supercopa de la passada temporada i un dels clars candidats a doncs, aconseguir tots els títols aquesta temporada. Una gran defensa per més doncs, que arribéssiu a la segona part amb el 0-0 al marcador.
20: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte, té la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per apreciar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts, i ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes pel treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
19: Ho dèiem, és que defensivament heu fet una feina espectacular en el dia d'avui. No sé si era una miqueta aquesta la línia que havia marcat l'entrenador de diem d'estar molt bé en defensa.
20: Sí, ens caracteritzem per ser un bloc en defensa i hem estat treballant perquè avui fos així i crec que podem estar contentes del treball que hem fet. I bé, només ens han marcat un gol, llàstima que no haguem pogut marcar nosaltres perquè ens haguéssim endut molt més aquest partit, però contentes del treball.
19: No serà una temporada fàcil perquè els equips estan a un nivell altíssim, però és que a més us ha tocat una arrencada de curs complicada. La setmana passada amb el debut amb l'Ourense, a la pista de l'Ourense, i avui aquí debutant a la pista del Melilla. Per tant, no acabava d'acompanyar tampoc l'estrena al calendari. La setmana vinent ja veurem què passa, però de moment era complicat aquesta arrencada.
20: Sí, és una arrencada complicada perquè el camp d'Orense sempre és molt difícil. Vam fer un partidàs, però no va ser suficient per puntuar. I contra Melilla, doncs, al final és potser el partit més difícil de la Lliga. Llavors, no estem nervioses per tenir 0 punts. Sabem que aquesta setmana és molt important i que hem d'anar a Estrela a puntuar. Però estem contentes de la feina que hem fet i si seguim així aconseguirem puntuar i guanyar.
19: Una mica la manera que veurem aquesta temporada actual, Mamuts Les Corts, aquesta defensa que heu plantejat avui, que ja us caracteritzava, però avui diguéssim que potser heu fet un pas endavant. Ha de ser una miqueta aquesta la línia continuista aquesta temporada?
20: Sí, ens podem caracteritzar per una defensa en bloc, defensem en zona, girem molt bé, ens ajudem molt, i és la línia que farem, i en altres partits intentarem pujar més la línia, perquè al final Melilla, amb la qualitat que tenen, ens enfonsen molt i tampoc farà això tota la temporada, però sí que aquesta defensa en bloc i en zona sí que serà la nostra identitat bastant.
6: Com a capitana, Leia, com veus l'equip? Heu tingut baixes importants, la Lucy, l'Àngela, la portera, dues incorporacions, Piqué i Ària. No sé com veus l'equip, s'han adaptat bé les noves jugadores?
20: Sí, hem perdut l'Àngela i la Lucy i les trobem molt a falta, tant com a jugadores com a persones, però estem també molt contentes amb l'Àrea en porteria i amb la Peque, i ens estan donant molt i ens seguiran donant més, així que tenim molt bona plantilla.
6: Doncs molta sort, Laia, aquesta de la temporada. Tot just és l'estrena, avui aquí el debut al pavelló de l'Illa, que per cert hi havia moltíssima gent, eh? Per tant, també un punt a favor, això.
20: Sí, sí, molt contentes que es pugui omplir el pavelló. Ens agrada molt que vingui gent a animar-nos, així que a veure si es manté la dinàmica.
6: Doncs que vagi molt bé la temporada.
20: Moltes gràcies.
5: I més Copa de la Reina, en aquest cas més futbol sala femení. Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Ja tenim uns quants resultats definitius i un partit que s'estava jugant ara.
6: Sí, tenim el Penyes-Plugues ja classificat per la segona ronda. El Ripollet eliminat. El Penyes-Plugues ha guanyat 4-1 a l'Hospitalet. Per tant, l'Hospitalet també ha eliminat. El Ripollet ha perdut davant la Concòrdia per 1-2. I tenim en joc en aquests moments un altre enfrontament català entre el Sabadell i el Linyola. Està guanyant de moment el Linyola 0-2. Un Linyola que recordem que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens a primera a la Lliga Iberdrola.
5: Tot això al Cornellà, en futbol, amplia diferències a la tercera divisió.
6: Sí, ha fet un altre gol al Cornellà, minut ja 68 de partit, davant del Cerdanyola, està guanyant el conjunt d'Ignasi Sanabra per 3-1.
5: I el Real Madrid, per ser a primera divisió masculina, ha fet el segon, ha marcat carreres, per tant, ara el Madrid guanyant 2-0 al Rayo. De moment, els blancs atraparien el Barça al capdamunt de la classificació, però això sí, amb un partit més. Recordem que el Barça juga demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant i, per tant, tindria l'oportunitat de recuperar la primera posició en solitari. Així estan les coses, queda mitja hora de programa, ara ens aturarem, agafarem una miqueta d'aire, 3 minutets de pausa i després tornarem, encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de vàter polo, d'hoquei hierba, de moltes coses, aquí a l'Enjoc.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a Enjoc. La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
21: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
22: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
5: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
21: Joder, para que me bajo, papá.
23: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
5: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
24: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué no te da?
25: Se tropezó con un escalón. Sí.
26: Es lo que tienen estos vestidos.
27: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
5: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia,
1: presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
2: Abuelo!
4: No deixaràs de sentir-me prou?
0: Continguts en xarxa.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Vinga, comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup 5è, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
2: Sí, tram final. De fet, el Sant Joan Atlètic Montcada Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
1: Bàsquet Lliga Catalana, tercera FEB, Vic-Mollet. Com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i totes decidiran aquests darrers 10 minuts.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
2: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant a la Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els d'Alan Joc, afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat a la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és 8è la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers en va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil, el Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera. Y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
4: I veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat, a la primera part, potser amarrades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
2: Doncs acaba perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i acaba perdent per 33-30.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i o a la xarxa, a més.
2: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe, el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
2: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Ha acabat guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró i, per tant, demà a la final, a 1:45 del migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques del waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final. Així estan les coses.
2: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal. L'altra ens ha quedat a l'aire. Ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui al Terrassa i al Mediterrani. Ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11 a 9. A l'anada havien quedat amb empat a 13. Per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat en victòria del Catalunya 11 a 16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9 a 5. Per tant, també es classifica, doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14 a 11. A l'anada havia guanyat 8 a 13. I ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5 a 15, per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11, dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant, s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada, amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11 a 9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula, que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a 1, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3 a 1 donava dos gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez, doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava, doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalbert, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa ha classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits. De fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
2: Sí, s'han disputat a les dues semifinals. Amb aquests resultats, Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha quedat emportant-se la victòria al Sabadell per 16 a 12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà a la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat al Terrassa i al Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: És la final demà, 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell, un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16 a 12 en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andreu Josep.
6: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastants ocasions al principi que malauradament no han entrat, però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda, i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
7: Si recibes 12 goles en dos partes, como hemos recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera y la cuarta parte, no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
0: En joc.
1: Vinga, 9 i 42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
2: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic, Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
0: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Sabiñánigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general en què es va imposar una altra catalana, Mireia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
8: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquests campionats. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig prendre a mi mateixa.
9: Un podi inesperat però merescut. Alba Godony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el que

0: està mort, i que aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
1: Alba Codony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
0: Estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
1: Alba Codony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
0: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals. Depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar. I a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
1: A banda de quedar segona a la prova en línia, Codony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
0: Home, el meu terreny especial és la muntanya, o sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
1: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Codony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
0: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també va anar força bé. L'última etapa sí que se'm va fer una mica llarga i vaig perdre una mica de temps, però estava força endavant amb la classificació jove. Jo diria que més o menys aquests són els meus resultats.
1: El ciclisme femení comença a ser més conegut gràcies als èxits de corredores com Paula Blasi, campiona de la Vuelta, o Mireia Benito. Per a l'Alba Codony és un fet encoratjador.
0: Sí, jo crec que en aquests últims anys ha sigut això. De cop el ciclisme femení ha fet una mica un boom i jo trobo que cada vegada es veu més gent seguint les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
1: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
0: Home, aquí a Catalunya, la veritat és que estaria bé tenir algun, o a nivell d'Espanya, no dic que a Catalunya, tenir algun altre equip, algun equip, perquè no tenim cap equip, bueno, a part del Movistar World Tour. I la veritat és que per aquí la zona on visc només tenim el Massi. Estaria molt bé tenir un parell o tres equips i algun de continental per tenir oportunitats a casa i no haver-les d'anar a buscar a altres països on sempre es compliquen més les coses per tema viatges i tot.
1: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
0: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria, evidentment, hi aniria de cap. Però comporta una gran preparació que, bueno, hauria de

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català, el palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els Mundials, que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat, i em deu haver anat pels pèls perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar, i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu perquè he arribat en segona posició, però al final afegint una penalització he pogut emportar l'or. I bueno, evidentment intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
1: Doncs felicitats.

0: Altra bé, estem a la ronda final, 9 i 49 minuts. D'anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
1: Sí, un ja ha acabat, de partit és el Sant Juan Atlètic Montcada i la Sada Mar. El Sant Juan Montcada, Atlètic Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final doncs el Sant Juan Atlètic Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre no havia afegit 3, per tant en queda un, de moment dominant el Cornellà 3-1.
0: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. Acabar el Vic Mollet, Radio Vic, Beportet.
2: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 21 segons ara s'ha fet el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels mulletens semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat. El conjunt en biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57. Més 5 pels homes de César Saura i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc al conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, punt 9, perquè s'acabi el partit.
0: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
2: Molt bé.
0: I en futbol sala, Copa de la Reina, ha acabat ja el partit entre Sabadell i Linyola.
1: Sí, ha acabat guanyant el Linyola per 0-2 davant del Sabadell, per tant la Linyola ha classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet. I demà, Mataró, Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
0: Doncs tot això en un dissabte on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna i primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga pel conjunt de Manolo González.
3: Tant com està posant la segona part era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2 evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti. I jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc. I bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho. I ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
0: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera FEB, Pep.
4: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari i ara es disposen a posar la pilota en joc. Com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans, haurà de córrer molt al Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest poc temps que queda, una possessió i escaig si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt milletenc entra entre Cistella, Cistella fàcil de Valle, es posa 2-15 segons, falta ràpida a Edi Fins, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim encistellor del partit, Edi Fins. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar,
0: vinga,
4: com vulgueu.
0: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona per 1-2 davant del Castelló.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final doncs, és un equip molt insistent i que amb els canvis doncs, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
0: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la segona victòria en dos partits.
6: Lògicament, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut renovar tots aquells jugadors que nosaltres hem volgut. Això facilita molt les coses, tots saben el que hem de fer en cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a dos tècnics podem facilitar els jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que sé que es nota molt els jugadors que ja porten un temps jugant lliures. I en fases del lloc jo penso que s'ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i intentar, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar l'histo més alt del que hem vist avui.
0: Vinga, ens queda un minutet de programa. Acabat el partit, Pep, entre els vells i el mullet.
4: Doncs encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Viñalonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
0: Déu-n'hi-do, com està el partit? Doncs escolta'm, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
4: Fins demà.
0: Doncs déu-n'hi-do aquest Vic Mollet que no vol acabar i que acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins demà, fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapello Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
7: En joc, el programa de l'Esport Català.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.